La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Ha! Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar. Perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisat. Germà, estem de nou a l'ofici? Em torna

0: escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, vull contar-ho. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Richmond. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions de països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carla Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge a primera: Atlètic 1-Celta 1, Elx 1-Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
3: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Dolan, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home,
2: sempre
0: quina meravella.
2: Sempre hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas a un museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia es trenca una miqueta. Sí, sí, sí, sí.
0: Marc Curador, per cert, també, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Que tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si ho haguéssim de parlar.
0: T'imagines?
4: Hi ha 24 hores parlant d'aquesta manera.
5: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
6: Bon dia.
3: Potser funcionaria alguna ràdio, eh?
0: També és cert, cert. Ràdio...
3: Ràdio
0: xiu-xiuetx.
2: Ara que està de moda l'SMR, bueno, ara
3: en sortia.
2: Fa dies.
0: L'SMR, l'SMR aquest.
3: Segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No, no funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment. I encara més, si esteu adormits, hi heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: Yato no semblava un músic, de fet, semblava més un filòsof que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la a ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 3:15 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Medí, la Fra Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran pel seu caràcter delegat del govern espanyol i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament bé, com sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'Eros que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits a casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que hi va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el cas Zero, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament un quart de sis, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a SAL, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subirachs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners perquè
3: sí,
0: ens ajudés
3: home.
0: A arrencar el dia.
3: Només ens
5: falta això,
3: ja.
5: Sí, sí, sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
3: Donem les mans i au.
5: Antena? Sí, sí.
3: No, clar, clar, antena.
5: Clar, per
0: clar, sí, no, no, totalment en directe.
5: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No, no, no, no, no, no. 5 i 5.
5: Ah, sí, sí,
0: silenci
5: sí.
0: Absolut. Pare nostre, ja estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
3: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
6: S'han de bufar espelmes. Ah, i ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
3: Calot. Això pot ser un circ, també.
0: Això pot ser un circ, m'ha apuntat això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
8: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
7: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí. Era un Swatch per portar el canell de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
3: De butxaca.
0: Correcte.
3: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
3: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca, que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els reben per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, ja veieu que anem a millor. Com a humanitat, a millor.
3: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
3: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan,
3: no?
0: Fan d'Alba Carrillo.
3: Fan d'Alba Carrillo. Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxos. Sí. i toca.
9: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Sueix i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien i a l'hora de la veritat no els havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Sueix.
10: No tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 225 relojes. Habéis dicho que había 225 relojes. Si no, a ver, pues entonces harás engañar. Y aquí monto una revuelta ahora mismo aquí. ¿Vale?
0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
9: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
9: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb, amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores, perquè...
5: Mai més hem dit, sí.
0: Exacte. Perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir.
5: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament. És que és així.
9: Sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
5: Sí, exacte. El cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
11: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de aquí se hace lo que yo diga, bueno, sí o no, o sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar, no? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando. Eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, la de Javier Bardem, i a més també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que... Semblava que es posava molt de moda per entendre'ns, que era aquest abús de poder, i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
9: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
12: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: 8 minuts, arribem a 2:15.

0: Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
1: $23,000, sí, les lletres de les cançons, $75,000 per la dessuadora.
0: Sí, sí.
1: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas, saps què vull dir-te?
0: Sí. I ja queda i l'has perdut.
1: Per deixar-te la dessuadora.
0: Has perdut 75,000 euros.
1: 75,000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en una dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos $75,000 en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
0: Ah, no?
1: No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
1: Gràcies, com sempre, a la gent d'astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
1: Oh, sí.
4: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
1: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no t'ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
1: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar els matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analitzaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el llegis d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou al d'endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusia. andalusista. I La Vanguardia mira a Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i al Girona per a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, al diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions d'Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: És la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí, que la vida et somriu, Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Passarem tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: El Papa Lleó XIV.
10: Una que pate.
11: Sí, saben!
9: Ha estat instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet mirar. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
0: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
9: no, home, no,
0: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tia, tia, això ja no. Ja,
9: pues, jo crec que el 6-7 no. Encara canta.
0: Encara podem tirar una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets-Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Ponessa.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu,
0: eh? Per favor, és que Disney cridant, ens està cridant.
9: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins a 30-70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja tocava. Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra Solanes.
9: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extres masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula que està d'embolicats.
0: Pots posar una perruca i un bigot i tirem,
9: sí, home, clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Va, ja entro. Mira, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també al plitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
10: Ja sé a què s'abagora.
0: Una meravella, tu, per despertar-nos. Una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música. I la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba, però, des de Xile.

0: I és que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà a la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la. I demà us explicarem totes les novetats aquí, als matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que faltava un tamagoc. És un tamagoc.
6: Ara. Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Salvià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha cansat de treballar. Anàvem molt bé pel tram i tot de cop...
6: Ui, el prop, això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, s'estrany que al Dakar no hi hagi més mecànics. Mira us for English, va començar prop, després pum, i patapum.
6: I sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, se pone agresivo, o empieza a ganar de bellota, ¿eh?
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però, mira, vaig que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
8: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, altíssim. Perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
8: Sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això o
1: no,
8: marxo.
1: O jo no segueixo.
8: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta'm, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un
8: mes. Aquests joves tot el dia es queixen. No, és que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
8: Ui, sí. De festa en festa més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio.
8: Amb la Festa de la Democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què pot passar l'Estat amb aquesta aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès. Per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí. però dic en principi, per tant, estigueu atents a l'antena de Catalunya Ràdio. I anirem parlant al bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Els catalans el coneixen perquè va ser líder de Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol que s'ha salvat, i derrota del Girona que, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, de la Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de colma.
8: Ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos.
7: Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet.
8: I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
13: 900.000.
8: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Clar.
8: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya. Clar, però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
8: home,
1: de...
8: 2 milions,
1: una disparada absoluta.
8: Cada quatre era molt.
1: Vaja. Mira, noi, pensant,
8: n'hi ha molts.
1: Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo.
8: Que està matiner, aquests... també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
8: Ah,
1: i em va enviar una nota de veu i jo ara la fotré aquí.
0: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa. El del
1: papa, mira,
0: el
1: sí, també, amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Estàs confonent correlació amb causalitat.
13: No,
16: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
13: lògica. No, ja ho sé.
16: Que és?
13: El mateix que la IA.
16: Que tots els pobres siguin delinqüents.
17: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
18: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
19: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení que era molt invisibilitzat.
20: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertint en el canelons.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
21: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
15: Amb Ricard Ostrell.
22: Em van passant coses.
21: Sí.
23: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
24: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
25: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
26: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
25: Sí, vaig dir que no el coneixia. Va quedar així.
27: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
15: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
29: Sí, eh?
28: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
29: De coses d'aquestes de sota terra.
28: Sí. Han rigut amb porros, a veure si és clar que tenim...
29: Bueno, tenim el nivell que tenim, Escolta.
30: He estat jo, perdó.
29: És la que fa menys que s'enfuma.
28: No.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
32: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
3: Ui,
1: que...
3: Què dius?
4: Bueno.
2: Un gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlant, no és aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor.
2: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall. I a la tia Pepa n'hi donem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere. És la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
5: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
6: Clar, el més destacat del que has fet.
5: Sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident
2: d'Uruguai,
5: no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
7: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
9: a
7: l'abast de gent molt jove i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes ganes de veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure.
10: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita. Hi ha una fan teva... que, ja veuràs, digue-li, qui com et dius?
11: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
10: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta, està molt bé. Sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonassi. Home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet. Marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
12: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
12: A punt d'entrar a treballar. I en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
12: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que... Llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
12: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys, eh? I sempre amb aquest horari, Alejandro?
12: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte, 4:30.
1: Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
12: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills? Tens descendència o no, Alejandro?
12: Com?
1: Tens descendència? Tens fills?
12: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
12: No, la meva nena estudia medicina.
1: Ah!
12: El del mig estudia... electromecànica i el petit tiene 10. O sea, aún está en la...
1: Encara està a la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
12: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
12: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Adéu. Adéu. García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses, i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: Alright.
1: Ai, quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
2: Sí, a vegades sí, a vegades
3: no,
2: sí.
3: A vegades no.
1: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
3: Bon, bon dia.
1: Va com va, però escolta'm, hi ha moltes vegades que ara, que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
3: El dilluns.
1: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
2: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara
3: com
2: mateix
3: pluja?
2: Hi ha una mica el Prepirineu.
1: Sí, tu.
2: Ah. I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada, primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona,
1: vaja.
2: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona, en tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu. Dimarts, dimecres, farà més sol. Dimarts ja arribarem als 30 graus, potser ponent. Dimecres a més llocs.
1: Ara.
3: 30 tampoc ponent, cal.
1: Ponent. Sí que cal.
2: Ponent, que és habitual.
1: Clar, home, que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
2: Doncs no, aquest any ja, i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
1: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
2: Apa, fins ara.
1: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I hem de parlar també de la segona edició dels Premis Crit, els premis que distingeixen els millors creadors de contingut en àmbit digital i xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona i la guanyadora, amb millor creadora de continguts de l'any...
2: Què?
0: Premi gros.
1: Ha recaigut en...
3: Que no vulgui pols!

0: Tordera, el guanyador?
1: No, és una persona que fa servir aquesta sintonia amb una de les seves...
2: Ah, ja sé qui és! Ja sé qui és.
3: Laura Grau.
4: Un contingut sense compromís social és un contingut compromès amb el capital. Crec que cal dir-ho clar. I ara mateix no ens ho podem permetre. Tenim una responsabilitat, no és tan difícil. Ja us he dit que us ho han demostrat tota aquesta gent. No cal recitar un eslògan a càmera. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. Si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. Si tant us estimeu el català, sortiu a la vaga també amb tots els mestres que l'han d'ensenyar a les futures generacions. I si teniu la sort que algú us vol fer un reel publicitari, mireu que no estigui finançant un genocidi o no estigui fent fora gent de casa seva. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
2: Que em digueu si se m'estan pujant els fums al cap o si estic començant a tenir actituds de diva.
1: En francès, sí, se t'han pujat els fums al cap, Laura.
2: La nostra.
1: Nosaltres la vam descobrir d'aquí uns minuts.
2: Home, tampoc tant, eh?
1: Entrarà per la porta la Laura Grau.
2: Però ella ens ha triat a nosaltres.
1: Exacte. S'ha endut aquest premi a millor creadora de contingut de l'any.
2: Del món.
1: Els premis crits, sí, perquè són uns premis de contingut en català.
2: Hem sentit
1: aquest discurs d'agraïment de la Laura. També heu de saber que la sèrie sobre la llengua, Etsy Uts, ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria. Què te l'has vista, no? Tu, Etsy Uts?
2: No. Okay. Deixa'm que et digui una cosa.
1: Deixa'm acabar la notícia.
2: És que ja està, sí. L'ús ja està venut.
1: El podcast sobre sexualitat a Guarra s'ha endut el premi a millor projecte independent. Laura.
2: Jo volia dir una cosa. Després del discurs del guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ho va petar, et diré una cosa.
1: En Rabassa.
2: En Rabassa?
1: Sí.
2: Ja ve la Laura. Va. El discurs de guanyadora de Laura és allà. És just darrere del Rabassa.
1: Tens un top 3 discursos de l'any o el tercer ja queda molt lluny?
2: El tercer queda molt lluny. És que hi ha la Laura i en Rabassa, ara mateix.
1: Val. Ens escriu la Marta, que diu: enhorabona, la Núria, felicitats, Laura Grau, gràcies, oients, per ser-hi, felicitats a la Laura. D'aquí una estona la podreu saludar directament quan arribi a l'estudi, com sempre.
2: L'habitant vindrà, no? Sí, perquè, sí. Clar...
1: Sí, amb tot de fum sortint-li per les orelles i per les garius.
2: A veure, un premi així, no li donen cada dia.
1: Sí, que està superguai, ens mola
5: molt guai.
1: Bé, tornem als obeses, que els sentíem fa un moment per celebrar aquesta gran notícia, però és que avui hi ha nou material d'aquesta formació.
2: També, mare de Déu.
1: Això de mare de Déu, ja...
2: No aixeco cap, de bones notícies aquest matí.
1: El grup d'Osona que publiquen el disc L'Ai al cor, el seu sisè treball d'estudi.
0: Mira!
1: La més fan, la Laia, també.
2: Sí, mireu, doncs demostren que són capaços de fer absolutament de tot en aquest disc, que ens ofereixen un gran ventall de sonoritats, que no és novetat venint de l'Arnau Tordera, tot plegat des del hardcore, amb temes com aquesta cançó que ens van avançar fa uns mesos, que és la que feia servir la Laura per la seva secció, que hem sentit abans, la Pols a l'era, fins a l'arrel. Home, aquesta cançó que es diu La tornada del blat, que ja sentiu aquesta... Quin instrument és això, de fons?
5: Bona pregunta. La veritat és que no...
2: Però sí que sona copla, sona copla.
5: Home, sona tradicional, segur.
2: Exacte.
1: De fet, és ballable com a sardana curta.
2: Exacte, es pot ballar com una sardana curta fent una corranda a una banda i a l'altra. Però el disc ens ha sobtat trobar-hi cançons que bé podria haver signat els Doctor Prats, com aquest Elogi del fracàs.

0: m'agrada molt, a mi.
1: Molt xula,
0: molt
1: xula. Aquesta cançó l'anirem fent sonar.
0: Però és que també hi ha tornades més properes al country i parides al més pur estil far west, com aquest Fort en la mort, en què també hi col·labora l'harmonicista Joan Pau Comelles.

0: nou disc dels Obeses que avui es publica, es titula La Laia al cor, i reacciona en Jordi, diu que potser era un sac de gemecs, Sergi.
1: Ja pot ser.
0: I en Siso, el nostre oient, que és de terra gironina, si no té res de basc, diu Sorionac a la Laura per aquest premi que ha guanyat, doncs la seva basquitis que mai se la podrà treure de sobre. Avui també es publica, ara anem a Ponent, nou àlbum de Niun Grajola.

0: somriure. I un Rajola que avui publica el disc El món no està fet per als romàntics.
1: En Quintí ja ens havia deixat migues de pa per anar seguint-lo i preveure com seria el seu nou treball amb cançons que s'enganxen com una mala cosa, com aquesta batxateta que ens presentava fa tot just una setmana i que portava per nom Somia Truites. Abans ja ens havia mostrat la cançó guanyadora de la ICAT Volta, Addicta a la serotonina, que també inclou en aquest àlbum, o altres temes com Famós Català o Fas que un dia més valgui la pena. Doncs ara en Jun Rajola acaba de publicar la resta de cançons del tercer disc, un disc que presenta ell així.
2: Què tal, experts? Com anem? Aquí està Jun Rajola, pletòric com mai, perquè acaba de treure el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Tot i aquest nom, així una mica sensible, que parla com i reflexiona del món i tal, és un disc molt positiu, és un disc molt vitalista i és un disc que heu de gaudir, heu de ballar i heu de punxar durant tota aquesta setmana, tot aquest estiu, tot aquest any 2026, tot aquest any 2027 i jo què sé. Apa, una abraçada i espero que us agradi moltíssim.

Aquesta que sentim és la cançó que dona nom a l'àlbum El món no està fet pel romàntic, un tema en el que, com sentiu, també hi col·labora la cantant valenciana Abril. De fet, al disc també hi col·labora Saxeni, Selva Nua i la Black Music Big Band, com sentim en aquesta cançó Fes que passi.

0: l'hora del compte, avui més que un compte, un hashtag d'Instagram, la Laia, i ens ha dit que era de temperatures avui.
1: Exacte, és que avui excepcionalment no us recomano un compte a la xarxa, sinó un hashtag que es diu Aules que cremen, tot junt, Aules que cremen. I com podeu sospitar, doncs és una queixa del col·lectiu del professorat, del col·lectiu de docents d'aquest país, al voltant de les temperatures que s'assoleixen a les aules a casa nostra. I és que és un escàndol, jo, vaja, segur que n'heu sentit de parlar moltíssim, i ara han decidit, doncs, molts professors i professores, doncs, posar-ho com una... perquè diu, només volen millorar el sou. No, si sapiguéssim en quines condicions treballen aquesta gent, doncs potser el sou al final és el de menys, eh? Expliquen que estan molt sovint a 30 graus a dins l'aula. És a dir, així no es pot estudiar.
0: Sí, no és tan metafòric com m'he pensat, eh?
1: No.
0: De cremen les aules, és a dir, 30 graus mentre treballen.
1: I és que, a més, ells ho expliquen. Aquí hi ha diferents centres que han anat penjant, doncs, aquests cartells, no?, amb aules que cremen, i expliquen, per exemple, des d'un centre del Garraf. Diu, als centres del Garraf no podem esperar més. Cada any passa el mateix, aules amb calor extrema, patis amb poc ombratge i cap solució real. I diuen, això no és normal i no és un fet puntual, és conseqüència d'anys de desinversió, de mirar cap a una altra banda i de promeses que no es compleixen. La crisi climàtica a les escoles, instituts i llars d'infants és un problema estructural que cal resoldre ja. I diuen que demanen actuacions immediates, un calendari clar i pressupostos i responsables concrets, perquè és veritat que recordo fa pocs mesos, o ara potser ja farà un any, que es va dir, doncs hi haurà ventiladors, i recordo que arribaven uns ventiladors a les aules.
2: Igualment,
1: que no sé si
2: no,
1: els heu vist.
2: No em fas prou amb ventiladors.
1: No, evidentment que no.
0: La Comissió Europea canvia, no envia ventiladors.
1: Envia pantalles, la Comissió Europea, però ventiladors no, perquè com que...
0: Bueno, pots posar un vídeo d'un ventilador.
1: Exacte.
2: Jo recordo el mes de juny de l'any passat, que va ser un mes tòrrid, molt bèstia. Tu imagina't, tornant del pati, que en el pati els nens es mouen, els adolescents es mouen.
1: Totalment.
2: 25 canalles, 25 nanos, entrant del pati, i tots allà dins, tot plegat, eh? La calor que deu acumular de tota la gentada que ha entrat en aquella aula, ja per si, doncs escalfada, i a més amb tota la suor, Déu-n'hi-do.
0: Vas anar a fer una xerrada o algo? Ho dic perquè la gent es creia que estàs explicant, eh?
2: Sí. L'estava fent una xerrada i ho vaig comprovar, i de veritat que m'estava morint.
1: És que bé, si aneu a la pàgina web que
2: ni
1: diu...
2: Ni dos minuts i estava xurrejant.
1: No, és horrorós. Sí. Aulesquecremen.cat està molt bé perquè fan un recull de les diferents temperatures dels diferents centres i parlen de que hi ha un límit legal, eh? No s'hauria de poder superar els 27 graus.
2: Ah, no s'hauria.
1: I aquest any jo crec que veurem, gràcies a aquesta web, com s'enfilen els termòmetres i podrem veure en quins centres ho passen pitjor, perquè és veritat que realment... També he de dir que a l'altre extrem, ja a l'hivern, centres en què tothom ha d'anar menorac perquè els sistemes de calefacció no funcionen durant mesos i mesos i mesos. Vull dir que són situacions realment molt precàries, tant per treballar com per aprendre.
0: Mira, la Montse, una docent, no em vull posar tremendista, jo només llegeixo el seu comentari, però diu que cada any ha tingut algun desmai per la calor.
1: I
0: diu, això dels ventiladors és surrealista. Suposo que s'hi ha trobat, no, amb aquests ventiladors.
1: Clar, i a vegades t'arriben uns ventiladors que ha decidit pagar només l'Ajuntament, i llavors són uns ventiladors de dolentíssima qualitat, i aleshores s'espatllen el tercer dia que el fa servir, perquè els has de tenir tot el dia engegats, perquè estàs a 34 graus. És lamentable. I em està molt bé, trobo, aquesta iniciativa, Aules que cremen, perquè, a més, bàsicament és molt fàcil de mesurar això, és a dir, és tan fàcil com fer una fotografia al termòmetre.
0: Sí.
1: I ja veureu que aquest any ho petaran.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Cocina.
1: És divendres, celebrem, és dia de cinema, per tant, tenim novetats i les seves pertinents crítiques del nostre Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: De les pel·lícules que avui arriben a sales. Comencem amb una pel·li de terror.
3: First time in Ireland.
4: My folks came here for their honeymoon.
1: I ja ho sentit, Irlanda. Em sorprèn al fons perquè el protagonista ve, que és l'Adam Scott, que és un tio que em fa molta gràcia. Aquí fa com de... És terror còmic o no?
2: Segueix fent gràcia. Sí,
1: les
2: sí.
1: seves dots les fa servir aquí.
2: Hi ha molt humor negre. Ell interpreta un escriptor que se'n torna a un poblet remot d'Irlanda per...
1: inspirar-se.
2: Això seria ja massa cliché. Va per enterrar, en teoria, les cendres dels seus pares perquè van passar allà la seva lluna de mel, no? Però sí, això de l'escriptor que se'n va a un poble remot i a un hotel remot enmig del bosc irlandès, doncs imagina't, no? Amb totes les llegendes que corren per allà, no? I a partir d'aquí comença un folk horror irlandès, però com tu dius, amb molt d'humor negre, perquè el personatge de l'Adam Scott, per començar, és un border integral, cosa que fa bastanta gràcia, ja, i troba allà un misteri per resoldre, comença a endinsar-se cada vegada més i es veu atrapat, doncs, amb una al·lucinada que barreja crims reals i bruixes irlandeses, una mica del Resplendor, però allò en hotel més petit comitè, per entendre'ns, i està molt bé d'ambientació, sobretot, a mi m'agrada més potser la primera part, aquella clàssica primera part de les pel·lícules de terror que insinua més que mostrar, i un cop comença allà allò, a mostrar-se tot el misteri, també té gràcia, perquè és una mena de pel·lícula de fet i amagar dins de l'hotel, però ja comença a ser una mica més redundant. Tot i així, bona pel·lícula de terror. No és fàcil trobar bones pel·lícules de terror que diverteixin, ben ambientades i que espantin en alguns moments, també.
1: A més, elements del folclore irlandès n'hi ha, eh? No sé si Leprechauns o si una bruixa.
2: Millor no ho diem.
1: Es titula Hocum.
5: I'm an angel. See the wings? I switched Arjun's life.
6: You can't sleep here.
5: With Jeff's life.
1: I la segona que avui us recomanem és una comèdia, o ara ho dirà l'Alfons si és recomanable, perquè hi ha moltes comèdies que no em fan riure gens, però començaré pel mateix que he dit abans. Em miro el cast i veig que hi ha l'Aziz Ansari, m'encanta, i en Seth Rogen, que m'encanta com a actor, guionista, productor, sempre em sembla divertit. I també Keanu Reeves, que suposo que la gràcia és fer-lo fer comèdia, però ja ens diràs tu.
2: Jo m'he partit amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula... O sigui, no és una pel·lícula de Seth Rogen, perquè realment el director és l'Aziz Ansari, com tu comentes, però ell és director i protagonista, però sí que sembla una pel·lícula com d'aquest grup que ha aconseguit reunir el Seth Rogen al seu voltant, que tot el que fan és tan divertit. És una mena de Que bellos vivir amb Keanu Reeves fent d'Àngel, però Àngel cutre. Àngel amb ales curtetes que no troba manera d'ajudar la gent. Una mica City of Angels, una mica burla d'allò, també.
1: Sí.
2: Perquè ell intenta solucionar, arreglar la vida de la gent i l'únic que fa és liar-la més fins a... Bé, no us vull dir grans coses. Aquí el que passa és que acaba fent un intercanvi de cossos entre Aziz Ansari, que és un pobre noi que es busca la vida com pot, amb Seth Rogen, que no fa d'ell mateix, però se suposa una mica que sí, un gran tio de Hollywood amb una mansió, i a partir d'aquí ell ha de desfer aquest

0: embolic que ha creat i es creen les situacions més surrealistes que podeu imaginar. Jo vaig riure, però vaja, no us ho podeu ni imaginar.
1: Aquesta gent ja els hi mola, retratar una mica Hollywood, retratar què significa ser actor, ser famós o aquestes coses.
0: Sí, i és una mica, ve una mica de l'estudio també, Vull dir, cameos de famosos que veureu fent dels mateixos, rient-se dels mateixos. Està molt bé, vaja, és una pel·lícula molt diferent.
1: Podríem agafar una mica el fil d'una comèdia que em va encantar, que és This is the End?
0: Ostres, doncs ara no sé si l'he vista, perdona.
1: Bueno, és la que és La fi del món, hi ha Seth Rogen, James Franco, Michael Cera...
0: Sí, ja me'n recordo,
1: Emma Watson, sí, que és l'apocalipsi.
0: Ostres, ara fa temps que no la veig. Potser no és tan estripada com aquella, no? Però és més subtil, però està molt bé, també, sí.
1: Es diu Movida Celestial.
2: No te voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
3: problemas. Lo que me diste, lo puedo devolver.
4: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
5: No me mires así, que voy a cambiar.
1: I la cara entra de fons, es titula Hugo 24, amb la Greta Fernández, que sempre mola retrobar-s'hi, i amb un repartiment bastant més ampli.
0: Sí, la Greta és un personatge més aviat secundari d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula, diríem, neorealisme espanyol, gairebé, pel·lícula d'aquesta de barri, de noi, es diu Hugo 24, el protagonista es diu Hugo, i fa 24 anys, que és com l'edat que ha de començar a decidir si vol ser ja una persona responsable i adulta o si encara és aquesta mena de Peter Pan que es busca la vida de festa, robant petites coses, etc. I a més es diu Hugo 24 perquè, com heu sentit, tenen 24 hores amb la seva germana, que és la Marta Etura, per reunir una sèrie de diners o els foten fora del pis, no? I a partir d'aquí comença una cursa contra el rellotge, que una mica tipus d'Ardent, de Dos dies i una noche, saps?
1: Em va encantar aquesta pel·lícula.
0: Doncs
1: és una mica cinekinky o no tant?
0: Una mica, i no és tan estressant, diguem, com la pel·lícula dels d'Ardent, però sí que té una mica aquest esperit, no? Buscar els diners, però a la vegada com la vida amb els col·legues al barri i tot això. A mi m'ha agradat, i l'Aaron Piper, que és el protagonista, és veritat que és un actor que no té molt de registre, però aquest tipus de papers doncs els fa molt bé. Per mi, bona sorpresa, Hugo 24,
1: Doncs una pel·lícula, aquest drama espanyol que podeu anar a veure avui al cinema. La següent té un títol bastant rimbombant, El beso de la mujer araña.
6: There go the lights. It's in glorious technicolor.
1: Aquí hi ha estrelles com Jennifer López, tornant a la interpretació, o Diego Luna.
0: Sí, és un remake d'aquella pel·lícula dels 80s que va dirigir Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, que va ser una pel·lícula molt prestigiosa, que li va donar tots els Oscars i premis imaginables a William Hart, sobretot, però on també hi havia el Raúl Julia. I és un remake que és igual en el plantejament, és a dir, amb una presó brasilera, en aquest cas coincideixen doncs, un drag queen i un pres polític. I clar, és com la difícil convivència entre dos mons tan diferents dins d'una cel·la, no? La de Héctor Babenco era molt més basada en els diàlegs i, en canvi, en aquesta han aprofitat la vessant més musical i el Bill Condon, que és un director que li agrada molt el musical, és el de Dreamgirls, per exemple, doncs ha fet una pel·lícula molt més exagerada. El paper que feia allà Alice Braga, aquí és la Jennifer López, aprofitant al màxim les seves dots de cantant i ballarina. A veure, a mi m'agrada molt més l'original, també t'ho dic, però valoro que hagin volgut fer doncs, una cosa una mica diferent, també, i poder treure doncs, altres qualitats a aquesta història.
1: El beso de la mujer araña. I ara celebrem que hi ha documentals musicals que també arriben al circuit comercial de sales, oi? What an amazing thing this is. Iron Maiden, Burning Ambition.
0: Sí, a veure, l'he hagut de posar perquè jo sóc molt fan d'Iron Maiden i no és que com a documental tingui una gran cosa, no? Si tu coneixes bé la història d'Iron Maiden, doncs no et sorprendrà excessivament. És una pel·lícula estructuralment molt bàsica, et va explicant els trets més importants de la banda.
1: Entre els oients i fans també d'Iron Maiden, pronuncieu-vos al grup de WhatsApp Expert i digueu-nos si ja teníeu apuntada aquesta pel·li a la vostra agenda.
0: I si no els coneixeu o només els heu sentit a parlar i voleu descobrir-los, doncs sí que és una pel·lícula que funciona molt bé. És una pel·lícula, per això que, clar, que jo que els conec molt, t'he de dir que sempre em passa el mateix amb aquests documentals musicals. Dius, per què dediqueu tanta estona a aquest disc o a aquest moment i us oblideu de tantes altres coses que són importants? Al final és impossible explicar en una sola pel·lícula 50 anys de la vida d'un grup, amb els seus altibaixos, amb entrades i sortides, en fi, amb els seus egos, no? Però, en general, és una pel·lícula bastant modèlica, vaja.
1: I per acabar podríem dir que per una vegada els oients no ens facin cap cas, en el sentit que si hem de donar suport al cinema català, avui s'estrenen Pizza Movies i Dies d'estiu i de pluja.
0: Dies d'estiu i de pluja és una petita pel·lícula feta per un col·lectiu, necessita el vostre suport, que busqueu-la allò amb lupa si cal a la cartellera.
1: Sí, feu, perquè a mi em va emocionar molt, i el que diu l'Alfons demostra que, vaja, amb més intenció, amor i esperit que no pas recursos, et surt una pel·li bastant rodonet, oi?
0: Sí, i Pizza Movies és una cosa molt esbojarrada del Carlo Padial, de la nostra amiga Desi, bueno, els dos són amics, i són ells dos, potser no els coneixeu tant així de nom, no?, però són el seu alter ego, no?, Alberto Romero i la noia, ara no me'n recordo
1: la
0: com
1: Judith
0: es diu,
1: Martín,
0: però,
1: sí.
0: La Judith Martín, i tenen molta gràcia, és una crítica al cinema i a la crítica de cinema, que també està molt bé.
1: Divertidíssima, doneu suport avui al cinema català, i la setmana vinent no, perquè, clar, ha arribat The Mandalorian i el Grogu. Un titular l'has vista?
0: No, la veig dimarts.
1: Dimarts, vale, ok. Doncs en parlem el divendres vinent, a veure què tal aquesta nova pel·li de Star Wars, que sembla que Disney vol fer caixa també als cines, per això ha fet el salt a la gran pantalla, oi?
0: Sí, ara ja feia uns anys que Star Wars no tocava cine, toca tornar.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
7: Els experts. Temporada 14. Que rima amb Menja't un cagarro.

0: Gràcies, Marc Garriga, des de Can. I ara la sintonia que posa de manifest que heu de fer cas a la Laura en els seus consells. Mira, tenim comentaris, Laura. Bueno. La Mireia, la Núria, en Siso, la Marta et feliciten al nostre grup de WhatsApp pel premi que vas guanyar ahir.
1: Moltes gràcies.
0: Millor creadora de contingut en català de l'any. I també l'Esther, que no ve massa tom de res, i la tia es disculpa una mica, però diu, escolteu, és que la Laia ha dit alguna vegada que jo confesso de Jaume Cabré està molt bé i me la llegi perquè ella li agrada molt i he de dir que és dels millors llibres que he llegit mai.
1: Home!
0: Després d'aquest comentari literari,
1: no,
0: anem,
1: clar que sí.
0: Anem al suquet.
1: A veure, jo ja que vinc d'una gala d'aquestes de premis, que
0: sí.
1: No és el meu lloc preferit, vale? Vull dir, això ja ho he dit a molts llocs, i ahir quan vaig arribar ja d'entrada tothom, oi, què tal, i com estàs, i l'outfit, i no sé què, i penso, no estic còmoda, vale? No, jo no estic bé aquí, jo estic una mica segrestada.
2: Com anaves? Què duies?
1: Un vestit que fa temps que tinc del Van Gogh, de Roselles, vull dir.
2: Sí que et
1: vaig fer un vídeo.
2: Sí.
1: Ah, bueno, nois, moltes gràcies.
2: T'escau molt, és veritat.
1: Bueno, s'ha d'anar una mica ben vestit, tampoc aniràs amb un xandall. Llavors, el que vinc a portar-vos és que si teniu aquesta mena d'esdeveniments properament, ja sigui perquè treballeu al món de la comunicació i de l'art, que sempre ens agrada molt fer aquesta mena de coses, o perquè, jo què sé, perquè a la vostra feina li agrada de tant en tant fer un sopar d'empresa, o fer una mica de premis, encara que sigui el millor informàtic fent Excel, perquè també ens agrada més un premi que un tonto un llapis. Jo no sé per què s'han de fer premis de tantes coses.
3: Perquè fa país normal fer premis, home, els altres països fan premis fent premis.
0: Jo, al TikTok hi ha molts fanàtics a l'Excel, jo em quedo mirant, no entenc res, però com que m'hi quedo em torna a sortir.
2: Clar, si els premis
1: sí,
2: volen.
0: Sí.
2: Visca els premis.
1: Doncs si heu d'anar d'aquí poc, us recomano coses que hauríeu de fer i coses que no hauríeu de fer.
0: Va.
1: Per exemple, què heu de fer quan arribeu a un lloc d'aquests?
0: Sí.
1: Jo ja sé que costa perquè fa una mica de mandra, sobretot si sou com jo, que no us agraden aquestes menes d'esdeveniments, que no enteneu per què heu d'estar allà i tal, però s'ha de saludar. Si no, hi ha res pitjor que la gent que et coneix i no et saluda perquè, clar, com que estàs en un context com en què hi ha molta altra gent i tothom està entretingut i anant a buscar el cava i parlant amb altra gent, és com que ja t'esquiven i ja s'estalvien el moment d'incomoditat. No, nois, aquí hem vingut, clar, de patir.
3: Si va per això, una mica, per anar a fer relacions socials, no?
2: I encara que sigui el paper. Vas a fer el paper,
1: exacte,
2: doncs
1: si no he vingut. Però és que hi ha gent que li fa mandra o no té ganes de saludar-te tu o el que sigui, llavors fa veure que no et veu i dius, aviam, estem aquí tancats 2 hores i mitja més. Quan abans em saludis, menys incòmode serà.
0: Sí.
1: Perquè ens coneixem, sabem qui som.
2: Però
1: minuts
2: 50 sí que serà incòmode, la situació.
1: Exacte, és que llavors ja no sabràs per on agafar-ho i aquí encara acabarem fent veure que no ens veiem quan clarament sabem tothom que estem aquí. Què no fer? Ara serà una mica polèmica, però a vegades és que si no tens ganes d'anar a un lloc d'aquests, no hi vagis, m'entens? No és obligatori.
3: Clar, no, per anar-hi de morros no, això és veritat.
1: Que a vegades sembla que sí, que hi ha com una pressió de ai, és que m'han convidat, és que m'han nominat, és que la meva empresa vol que hi vagi, és que és important per la feina, per... No és tan important, vale? Vull dir, ara avui tothom està parlant d'això perquè és la notícia del dia, sortirà i obrirà el TN, i el diari, i la ràdio... No. L'endemà ningú se'n recorda de què collons ha passat en aquesta gala, el que ha guanyat, ni hi era. Vull dir, que si no teniu ganes d'anar-hi, no hi aneu, perquè és que és un lloc on passar-ho malament si no tens energia social. Què fer si aneu? Anar guapos o guapes? És veritat que jo no estic gaire a favor del discurs de que s'ha d'anar elegant per la vida i bueno, que és obligatori doncs, que hi hagi un dress code i vestir d'etiqueta i tal. Però és veritat que quan vas vestit molt diferent de la resta de la gent, hi ha un punt d'inseguretat teva que se t'accentua, hòstia, no estàs còmode, et sents que estàs fora de lloc, i encara que sigui militància política, perquè jo algun cop ho he fet, jo penso venir aquí amb bambes, és que no penso arreglar-me gens, perquè és que no hi crec, perquè me la suda, no va amb la meva identitat, t'acabes sentint tan fora de lloc que no estàs còmode tampoc. Llavors, arreglar-se una mica serveix ni que sigui a nivell de seguretat personal per poder seguir endavant amb la gala.
2: Jo crec que tu, com a defensora del dress code de la cultura popular, unes mitenes...
1: Hi havia gent que anava amb espardenyes ahir, el cabra fotuda, el Fran Tudela, anava amb espardenyes.
2: Ai, no ho haguessis pogut fer.
1: Sí, noi, doncs mira, no ho sé. No tenia jo temps per anar perdent, anant a buscar-me aquí un outfit tradicional.
2: Ens ha fallat una mica, però li perdonem. No?
3: Home,
2: però,
3: clar, i a més, era boníssima que jo l'he vist.
1: Vestits tradicionals.
2: A tu l'has vista?
3: Sí, que sortia en un vídeo, en una història de no sé què.
2: No he vist cap foto, ara.
1: Però si m'ha dit abans que m'esqueia el vestit, serà... Per què hem de tenir glamour als catalans? Per què hem d'estar copiant el pitjor d'altres països? extremadament capitalistes com els Estats Units o com Espanya, i anar a les catifes vermelles amb dissenys d'estilistes famosos i que valguin un milió d'euros
3: cada vestit. És que a part, si no sembla que ho facis com per copiar grans gales internacionals, que tothom sap que no és el cas, no?
1: Llavors, això és el que fa més ràbia.
3: És com el que no hi puedo, que encara és pitjor. O sigui, fem el nostre propi estil i ja està, i no cal anar com si això fos el Met Gala, i perquè faríem el ridícul.
0: Clar que sí.
1: Sí, a mi m'agrada que siguem un país de bambes al Decathlon. Què vols que et digui? Vull dir, sí, em sembla que està bé que tinguem un tarannà de gent senzilla, que la gent es vesteixi com li doni la gana.
3: Sí, clarament.
1: Llavors, què més fer? Què podem fer? Què podem executar en aquesta gala per passar-nos una mica bé? Sobretot a la festa de després, perquè ja que treuen uns quants canapés i una mica de copa de cava, doncs és un moment on, si tens aquesta energia social i ganes de connectar amb altres persones, s'han d'anar a fer amics en els llocs indicats. És a dir, cua de lavabo, lloc perfecte on fer amics, a la barra, queixant-te sempre de que et portes molta estona allà i no et serveixen.
0: A mi no fa vergonya dir jo estava abans, eh?
1: Ja sent que li fa... Així no seria la manera de fer amics.
0: Ah, vale.
2: Però... volem fer amics.
1: Volem fer amics.
0: Perquè a vegades diu que no podem anar demanant perdó tot el dia.
2: No, però sí que pots anar a la barra i dir, et demano, mira.
1: Ara, no, molt bé, no. Això està molt bé com a estratègia, veus?
3: Veus molt bé, Sergi.
1: Sí, a mi quan m'ho fan penso, yes, hot.
2: Aquí bé.
1: Sí. I també no abandonar la gent que t'ha acompanyat, que és que això és una cosa que jo veig més sovint, massa sovint, que la gent va a aquests esdeveniments amb una persona acompanyant que no té a veure amb aquella indústria, no? Doncs perquè la seva germà, la seva mare, el seu pare, el seu nòvio, la seva amiga, algú que t'acompanya perquè li fa il·lusió, i que clar, de cop i volta quan es veuen allà en un ambient social de fer una mica de networking, l'acompanyant es queda per allà sol.
3: Això és molt lleig.
0: Però a mi abans m'estranya perquè el porten, perquè a veure, no tens gremi tu, ja tindràs els teus dies, i ara vull parlar amb la gent que veig pocs cops a l'any del gremi.
2: Sí, però l'has de cuidar, clar.
1: Tampoc hi vols anar sol, llavors no vagis amb ningú.
0: És que a mi no fa vergonya anar sol.
3: Vas anar amb tons pares, al final?
1: Jo sí, vaig anar amb uns pares.
3: Molt bé.
0: Per cert, hi ha un WhatsApp de la teva mare que ens diu que si et podem fer un te amb mel. És que ara, Jenny, no...
1: Ah, per la veu, sí.
2: La mare cuidant la seva filla fins i tot a distància.
1: Exacte.
2: Escolta, la nena, mireu com té la veu, sisplau, un temp mel. Vinga, Geni, ara marxant.
0: I el Roger diu, un oient, perdona, diu, el Roger que ara farà seva la màxima de que a mi m'agrada que siguem un país de bambes amb Decathlon, que se l'emmarcarà.
1: Molt bé. És veritat, és que no necessito més, jo. Llavors, en aquesta part de fer el networking, dissimuleu una mica. O sigui, es nota molt la gent que va a saludar expressament només a la gent famosa, els peixos grossos, la gent que li pot donar feina, i que, a més, ja ni dissimulen amb el discurs. Jo què sé, parleu del temps abans de començar-te a comentar el projecte que tinc entre mans, a veure si t'interessaria participar, com veuries el finançament d'això. Vull dir, guai, jo si fos... Bueno, suposo que la gent que es dedica a això ja li deu agradar, no?, que li vagin a fer la pilota.
2: Sí?
1: Però ja si fos algú...
2: Tota l'estona rebent això, currículums amb veus.
1: Algú que treballa a 3CAT, per exemple, no?, i estàs allà en una gala... i anar rebent gent que ni dissimula i et ve a vendre el peix, ha de ser...
0: Clar, és que és diferent anar a algú i dir-li, ei, que la teva última pel·li, que divertida, jaja, adéu, que anar a tu i dir-li, mira, tinc aquest guió entre mans i posar-te-la a la cara, no? És diferent, al contrari.
1: Sí, apunta't al meu correu electrònic, sí. Ja ens posarem en contacte.
2: El millor que podies fer ahir per vendre't a la resta era guanyar el premi de millor creadora, per exemple. Jo crec que era...
1: Et penses que a mi em donarà feina, això?
2: Crec que no.
1: Que no, ja t'ho dic jo que no.
2: Mira, l'any que ve potser tens una oferta dels experts, mira el que et dic, eh?
1: Ah, doncs a veure si és veritat. Ja m'agradaria, quina enveja.
2: A veure.
1: Què més? Ja que ens donen una mica de refrigeris i piscolabis, estic a favor de consumir-los. És a dir, la gent que li fa vergonya menjar i beure en un lloc perquè és gratis, també em sembla una cosa molt catalana.
3: Sí, però això li passa a la gent, que justament amb això sí que són poc curosos. Més aviat al revés, no? A vegades fa vergonya potser menjar massa.
1: És que ahir vam tenir un problema de vestiment seriós. Vull dir, a mi em va fer molta vergonya el moment del càtering. Que a més, tothom estava una mica decebut, perquè el Barbocata va fer la seva gran falca publicitària al mig dels Premis Crit, i jo pensava, que bé, a part d'aquesta publi gratis que li estan fent, com a mínim, després hi haurà macarronada, no?
2: I no.
1: Hi havia el típic càtering, a més, avorridíssim, com trossos de pa amb coses, i truita d'aquesta que es fa com amb la, aquesta, com es diu... La base d'aquella com d'ou artificial, sí, que ja veus que no és una truita,
2: sí,
1: de veritat.
2: Sí, sí.
3: Quina llàstima.
1: La gent perseguint els cambrers pel local, de la poca quantitat que hi havia i de lo molt que costava accedir. Que és allò que...
2: Aquella gent que s'amuntega a la porta per on surten i, clar, fan dos
3: passos cambrers i ja no arriba a taula mai.
1: Jo vaig fer una estratègia molt bona, involuntàriament, que era que estàvem al costat d'una persona que anava amb crosses, i el cambrer ja va veure que aquella persona clarament no podia, doncs, barallar-se amb els altres pel menjar, i sempre les últimes 4 o 5 coses com sortia de la massa de gent i anava a portar-li a aquesta persona amb crosses, i llavors quan la persona amb crosses s'havia servit, les del costat ens acabava amb la zapata.
3: Clar, doncs mira, bona estratègia.
1: És una bona estratègia, l'any que ve aneu amb crosses si voleu menjar el premi escrit.
4: El els experts. Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem d'urbanitzacions i quasi m'estranya, Laia, que mai abans n'haguéssim parlat en aquesta...
3: És veritat, no ha vingut a tom, una mica. Però és que, mira, són notícia aquests dies, especialment aquelles urbanitzacions que encara no han estat regularitzades.
0: Suposo que és un tema més no tan social d'aquella gent que arriba un moment a la vida que llança la tovallola i se'n va a viure fora de la ciutat a avorrir-se, sinó és un tema més de crítica social, que ens vols dir.
3: Bueno, ara veuràs que és tot lligat, en realitat, sí. Perquè té més conseqüències de les que potser tu que no hi vius o que no, hi estàs en contacte, doncs coneixes. Mira, les urbanitzacions, com et deia, són notícia perquè s'han començat els passos amb la Generalitat per legalitzar aquelles que encara no estan regularitzades. De fet, a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars, però fora d'aquestes comarques, doncs també moltes més, Són urbanitzacions que, com et deia, no han pogut ser, aquí comencem amb les paraules tècniques, no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments, perquè fa a deficiències en serveis bàsics com el clavegram, com la llum o com l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions, I us preguntareu, què vol dir que no han estat recepcionades, reconegudes pels ajuntaments? Doncs mireu, són els mateixos veïns que han d'assumir tots aquests abastiments, la llum, l'aigua, tot això. No se'n pot fer càrrec l'ajuntament, perquè els ajuntaments, fins ara amb la llei que hi havia, no podien absorbir aquestes comunitats i donar-los serveis.
2: M'estàs dient que hi ha algú amb una bicicleta estàtica fent llum amb una dinamo?
3: Això no, però sí que pagant-se els seus serveis, etc. I això és una anomalia, d'acord? De fet, hi ha lloc on la població del nucli i de les urbanitzacions, a més, està molt descompensada. Per tant, aquest ajuntament també ho tindria molt difícil per assumir els costos d'aquesta urbanització. És el cas de Canyelles, per exemple, on les urbanitzacions hi viuen pràcticament el doble de persones que no pas al nucli urbà.
2: Això hi ha uns quants municipis del país
3: passa,
2: que estan tan disseminats.
3: En aquest cas, l'ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers, això que dèiem, que s'han de pagar ells mateixos. Mireu, sentim la seva alcaldessa, és la Rosa Huguet.
5: Aquí hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que, evidentment, no satisfà a tothom. Perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar aceres, carrers, llum, quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquest servei ja està.
3: Clar. El que hi ha és un gran desconeixement al final, no? La gent diu, mira, una casa allà i no té ni idea del que comporta viure en una urbanització no recepcionada. A més, per això, la Generalitat ha impulsat fa poc aquest canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments, però jo us volia explicar una mica avui per què són tan problemàtiques aquestes urbanitzacions, d'acord? Preguntem-nos primer d'on venen, i és que la majoria van néixer durant els últims anys del franquisme i estaven com destinades a segona residència. A més, moltes es van fer en sol rústic, amb una legalitat més que dubtosa pel context d'aquella època i en zones, a més, que avui no consideraríem mai urbanitzables perquè són inundables, perquè estan amb un superfort pendent, etc. I de tot això, encara en paguem les conseqüències avui en dia, quan, a més, moltes que es van considerar al principi una torreta per anar a passar uns dies a l'estiu, s'han acabat convertint, per la pressió pel preu de l'habitatge, en una primera residència. Intentar viure allà és molt complicat. Quins problemes generen les urbanitzacions? Doncs mireu, no cal dir-ho, el consum exacerbat del sol, fragmentar espais oberts, moltes vegades al mig de la muntanya, ocupant corredors biològics, fent molta pressió sobre espais d'interès natural, també exposats a riscos naturals com incendis, com inundacions, perquè estan envoltadíssimes, si no plenes, de vegetació, que pot cremar en qualsevol moment. També parlem d'un alt consum d'aigua i d'energia, perquè hi ha una població molt dispersa, també una gran dependència al vehicle privat, perquè és molt difícil portar transport públic a les urbanitzacions.
2: Total dependència.
3: Exacte, i costos de serveis molt elevats i de manteniment d'infraestructures, perquè això és una zona molt dispersa i molt difícil de cohesionar.
2: No sé si has dit la inseguretat, també, perquè està tan aïllat molts cops pel que fa a robatoris. Clar, hi ha moltes més possibilitats que tindrien a robar si vius en una urbanització que no passi al centre del poble.
3: És un drama. A més, és una dispersió que incideix molt en la segregació dels grups socials sobre el territori, perquè el preu de cost és molt més baix que en els segons quins nuclis. També hi ha un fort afebliment dels lligams comunitaris, perquè la gent viu en parcel·les molt individualitzades i com que no hi ha serveis allà, doncs la gent està desconnectada. Però clar, tot això és una realitat que ja existeix. És evident que hi ha un consens, jo crec, de qualsevol urbanista que ara no en faríem d'urbanitzacions, però com que ja hi són i tenim molta gent vivint-hi, tenim un problemàs com a país per regularitzar això i una mica qui assumeix els costos d'aquesta gent, perquè viure aquí és molt car, i què hem de fer? Que el nucli pagui un 30% més per tenir urbanitzacions,
2: no,
3: que la gent que hi viu pagui un 60% més per viure allà. És un marró importantíssim com a país que tenim, i almenys que tinguem clar que no n'hem de construir més. Zero cases més en urbanitzacions.

Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat.

0: seria tot igual però diferent, perquè és una setmana nova i així es titula el disc del Ginestar. El primer que he dit, els germans Resolses, que us desperten ara puntualíssims a les 7:02, avui que és dilluns, dia 18 de maig de 2026. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, oients. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dilluns.
0: Ens interessem, com sempre, super d'hora pel temps. Eloi Cordomí, què tenim avui?
3: Avui tenim una primera franja de precipitacions que afecta el Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquesta tendirà a desfer-se, però ràpidament apareixeran nous ruixats al litoral, prelitoral, en principi entre Barcelona i Tarragona, i després se n'endinsaran també a la resta de comarques. Avui pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del Nord-est, Girona, Barcelona, també nord de Tarragona, entremig algunes clarianes, a l'espera que a partir de dimarts i dimecres el temps sigui més tranquil i sobretot més càlid.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, i amb vosaltres, oients, avui recordem la figura de Franco Battiato.
4: Cerco un centro di gravità permanente que no me faccia mai cambiar idea sulle cose.
0: En el que és avui, dilluns, el cinquè aniversari de la mort, primer lustre de la mort de tan insigne artista Franco Battiato, el cantant italià, recordarem la seva figura d'aquí uns instants amb un nou combat, un combat d'italocançons. Abans, però, la pregunta del dia. Avui, tema Itàlia, que per cert dissabte va aconseguir una meritòria cinquena posició al Festival d'Eurovisió amb la cançó Per Sempre. Sí, i a vosaltres, oients, us demanem quina relació teniu amb tan noble nació. Volem històries de viatges, d'àpats, música, pel·li, sèrie, llibre, autor de còmic, artista renaixentista i membre de la família Medici preferits. Com s'apunta a respondre al WhatsApp dels experts en Salva? Diu, molt fan de l'Italo Disco.
2: Home, i tant.
0: Estarà content amb aquesta música que us hem punxat. També molt fan dels Spaghetti Westerns.
2: També.
0: De seguida sentirem també alguna banda sonora. I diu en Salva, el meu plat preferit és l'escalopa milanesa amb la napolitana. En Ferran diu que d'Itàlia li agraden les bicis, les curses. Diu, la cursa in Lombardia, la cursa Milan-San Remo i sobretot la cursa coneguda com Strade Blanche, jo no sabia què era, però es corre a la Toscana i es veu que hi ha certs trams que són camins de grava calcen la pols i empanteneguen els ciclistes deixant blancs els seus rostres.
2: Que bonic.
0: I per això es diu l'Estrade Blanche.
2: Ara, això per la salut no sé com deu ser.
0: Perdó, Bianche es deu dir, no? Més,
1: sí, Bianche.
2: Ah, exacte, Bianche. Jo crec que això de, no sé, anar engolint tota la pols que vas ensumbar amb el camí.
0: Si els del rally porten aquelles viseres retràctils, potser porten mascareta de bici,
2: no? Ah, potser sí.
0: També diu en Ferran el Giro. El Giro està guai, però enguany pinta avorrit perquè tots els corredors s'han matat abans d'entrar a Itàlia.
2: És veritat.
0: Informa'm, Sergi.
2: Tots, molts s'han lesionat.
0: Sí,
2: els bons segurament no podran córrer aquesta cursa.
0: Mira, tenim també, òbviament, l'Ignacio Calcac, no? El nostre oient històric, que porta més d'una dècada escrivint-nos. Oient argentí, l'Ignacio, que pel cognom podeu deduir que és descendent d'italians. I ens diu l'Ignacio, como descendiente de italiano, desconozco qual l'ascendente i qual italiano fue, però és el seu cognom, és obvi.
2: Sí.
0: Diu, però me gusta de Itàlia, la pasta, los dulces, algo de música, pero lo que más recuerdo de Itàlia es como los italianos silbaron el himno de Argentina en la semifinal del Mundial del año 90, cuando quedaron eliminados contra Argentina, que liderava un tal Maradona, jaja, té aquest record de fa 35 anys, el Nacho, guai.
2: Jo aquesta imatge la tinc molt present perquè Maradona va mirant-se al camp i dient, fills de la gran puta, va
0: dir... era l'himne, no?
2: Això, quan sonava l'himne, i pensa que, clar, Maradona jugava amb el Nàpols, vull dir que ja es coneixia tota aquella afició.
0: Quants anys tenies al Mundial del 90?
2: Jo, 9 anyets.
0: Ah, que per cert era Itàlia, és a dir, els van eliminar a casa, eh?
2: Exacte.
1: Puc fer una punjada esport més cultura?
2: Endavant.
1: Mireu, recordo molt quan era petita que vaig veure una pel·lícula que em va marcar moltíssim, que es diu Sara Sarà. No sé si l'heu vista.
2: No.
0: He vist Evasió una victòria, jo.
1: D'un tal Renzo Martinelli. Ah. I era una pel·lícula que justament parlava d'una cursa nedant, en aquest cas, que es feia de Capri a Nàpoli. Ah. I es deia la Capri-Nàpoli. I sortia molt en aquesta pel·lícula, que us recomano molt.
0: De quina època devia ser? Que no em sona gens.
1: La pel·lícula és de l'any 93,
0: vale.
1: Em sembla.
0: Guai. Avui parlem de pel·lis amb vosaltres. De fet, en Jordi, el nostre oient, que ens diu que després d'estar 3 dies seguits, ha gastat tot el cap de setmana pensant la pregunta del dia del nostre programa, diu, he estat 3 dies seguits pensant i he arribat a la següent conclusió. El millor és Morricone.
2: Home, i tant!
0: El senyor Ennio va ser únic i la seva música m'acompanyarà en cada moment fins a l'últim dia de la meva vida.
2: Oli, Morricone.
0: Va, Laia, aquest és fàcil. Quina pel·li és? Són tres persones. El tal.
2: El bo?
1: No me'n recordo.
0: Un que no és atractiu.
1: El lleig?
0: I un que no és benèvol.
1: i el dolent.
0: Molt bé! Bé, la Mònica...
1: Anava a dir el mut i el coix, imagina't.
0: La Mònica diu a Itàlia i viuria. No diu el condicionant. I viuria, punt. M'estaria tot el dia menjant pasta, menjant tot allò que tenen allí és bo. Tot el dia me'l passaria escoltant Paolo Conte i Francesco Di Gregori, mirant pel·lis de Moretti i Sorrentino, llegint a Ginsburg, a Camilleri, a Levi. Visitaria tots els museus de la recerca d'Artemisa Gentileschi i Caravaggio, dels Medici i les seves dones. Tutto bellissimo, menys la Meloni. I li hem preguntat, digue'ns pel·lis preferides de Moretti i Sorrentino. I ens diu, Caro Diario i La Grande Bellezza. Crec que coincideix plenament amb mi, hem dit els més topicats. Són xules. En Salva, dibuixants de còmics, en tinc un munt. Milo Manara, que per cert, jo des de divendres tinc una signatura de Milo Manara, d'aquest senyor que va venir al Saló del Còmic. Diu també Hugo Pratt, Paolo Eleuteri, Serpieri i més recent Zero Calcare, que té dues sèries animades a Netflix que molen bastant. Doncs Salva, sàpigues que la tercera sèrie de Zero Calcare, que és el meu tercer italià preferit, arriba a Netflix el dia 27. Queden menys de dues setmanes. Es diu Due Spicci i jo també el dia que la pengin m'hi llançaré de cap.
1: També teniu els còmics en català, de Zero Calcare.
0: Sí, publica l'editorial Finestres. Bon apunt, Laia, ben dit.
1: I també Pol, em sembla.
0: En Ferran, que diu que es fan davant de Bassotti.

0: Así s'hi suma i diu com a cantants Renato Carosone, Umberto Tozzi, Franco Battiato i Ian Zucchero. I diu pels amants de l'òpera Puccini i Rossini. Afegeix, l'òpera que coneixem no s'entendria sense els italians.
1: Oh,
0: amigues. L'Ignasi que cita una cantant que diu que la va veure a la sala Bikini fa més de 20 anys, la Carmen Consoli.
2: Si dice que non mi rinuncia.
0: Tu recordes, Laia, el llibre de contes infantil Contes per telèfon?
1: Jo... Home, Jere Rodari,
0: correcte.
1: Per favor.
0: Jo l'agafava a la Bíblia del col·le.
1: Home, és que és un must de llegir tothom.
0: Diu la Roser que de petita li llegien aquest llibre de contes de Jani Rodari i li respon en Xavier, li diu jo encara el tinc de quan era petit, el llegia als meus fills abans d'anar a dormir, l'hem llegit tot, i diu alguns contes no han envellit massa bé, n'hi ha algun de problemàtic.
1: Podria ser, no me'ls dic de memòria, però també s'ha de contextualitzar allò que diem sempre, vaja.
0: Anem a les respostes en format àudio. Us sembla que comencem amb el nostre oient oficial italià,
3: Luciano
0: Alberti, que l'he posat a velocitat 1.5 per anar per feina.
3: Endavant.
4: Molt bon dia, Catalunya, i molt bon dia els experts. Itàlia és un país que és espectacular. Me recordo quan treballava en la Fórmula 1, que quan parlava d'Itàlia, tothom, que bonic, tothom sempre ha a més l'italià. Els italians no són coixents que estan fent servir molt anglicisme en el seu idioma, i és una pena, perquè tot el món està enamorat de l'italià. En canvi, els italians, aquests són una mica imbècils, que pensen que són més culturetes a parlar l'inglès. Dit això, es menja molt bé, jo estic enamorat dels meus plats, la meva pasta, la cuina mediterrània, que per sort la trobo també aquí en Catalunya i me n'alegro, però sobretot la pasta com la feia la mamma és tan bonica. I després, Franco Battiato, jo l'escoltava sempre, ho he escoltat en les ràdios italianes, la millor ràdio italiana, RTL 102.5. A mi el que m'agrada més és que veig que aquí en Espanya, Catalunya, té poc èxit, però és un gran músic, Zucchero.
5: Mr. Zuckerberg.
4: Un dels més grans bluesmen de tot el món. Els italians són xerraire, no ho sé. Ho dieu vosaltres, jo direu que sí, no?
6: Soc d'aquells que en el minuto d'estar en terres italianes em penso que sé parlar italià i el que no sé m'ho invento.
7: Escusi, per prenotar una taula per dues persones, il conto per favore, i aquesta li fa molta gràcia a la meva xicota. ¿Cuánto cuesta questo?
8: XD.
9: Sí, xerraires, molt, almenys la meva, els meus veïns.
4: N'hi ha de tot, òbviament.
9: Ostres, el gran Franco Battiato. Fa uns dies parlàvem d'ell i no recordava si era viu o no.
10: L'altre dia estava mort.
9: Tan gran cantant. Amb Itàlia sols tinc relació amb els meus veïns, que són italians. Que cuina superbé. Sempre que cuina amb una oloreta tan bona, però no he estat a Itàlia ni res.
11: Intanto però sento que il tempo stringe, il derby tra Pizza Madrid e Pizza Stogazzo mi comincia a mandare un paranoia. Pare che devo decidere se buttare da dove, mi padre o mi madre, mi carità un gruppo.
12: Hai rotto il cazzo, basta! Quanto degli anni avanti questa stronzata?
13: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: en Llum Rajola, el raper lleidatà que té nou material amb cançons que l'acompanyen tota una big band, aquesta Black Music Big Band. Tots junts ens canten la cançó Fes que passi, ho acabeu de sentir. Falta un minutet perquè sigui un quart de vuit del matí i tenim per vosaltres un nou combat de cançons.
1: Cerco un centro de gravitat permanente.
0: Avui és dilluns, dia 18 de maig. Avui fa 5 anys justos de la mort de Franco Battiato. Fem homenatge a aquest gran artista, una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents de l'escena de l'art musical italià, que, com us dic, ens deixava un dia com avui, un 16 de maig de fa 5 anys. És per això que avui us demanem per la vostra relació amb Itàlia i tota la cultura, gastronomia, història i amors que us inspira. Per aquest motiu, tot seguit farem aquesta nova pugna musical. Estic segur que algú de vosaltres ja s'està decantant per un aspirant o l'altre perquè voteu molt ràpid, però abans, almenys, deixeu que sonin les seves cançons i que jo els presenti, perquè avui els combatents són la Laia i en Sergi. Bon dia als dos.
2: Bon dia.
0: S'hauran d'anar llançant l'un a l'altre cançons italianes. Esteu els dos a punt?
2: Sí,
3: a punt.
0: Avui vull un combat més canet i sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar cançons de Franco Battiato, no val? No. Franco és de tothom, tots som Franco. Dit això, arrenquem, Laia, vestides en... Com es diu vestida en castellà?
4: No sé.
0: En diamo? En damio. Com les que posava Brunelleschi a la cúpula de la catedral de Florència. Doncs en diamo, Laia, comença.
4: Doncs mira, trec l'artilleria pesada i arrenco, no sé si els coneixereu, amb els Modena City Ramblers.

0: sé si els coneixeu, els Modena City Ramblers és un grup italià de folk combatiu format als anys 90. És una barreja molt xula entre la cosa cèltica i l'accent italià. A mi m'encanta, és meravellós. A més, són molt combatius, no cal dir que també tenen versions del Bella Ciao, del Bandera Rossa, etc. Yeah. I, de veritat, si us falten posar-vos una mica les piles de bon dematí, 1, 2, 3, 10, 100, passi.
1: Podem començar el combat de veritat? Doncs va, jo arrenco amb el grup que ens va permetre descobrir el gran Damiano David. I...

0: Això que sentim és la cançó Zitie Buoni, cançó dels Maneskin, que ens va permetre conèixer aquests que van guanyar a Itàlia al Festival d'Eurovisió d'ara fa 5 anys, justament 4 dies després que morís Battiato. No em digueu que no té sentit, doncs, avui sentir aquesta cançonaca, 5 dies després que morís el Franco,
1: sí,
0: aquí els teníem.
1: Eurovisió, aquesta teva aposta, mare
0: doncs
1: de Déu.
0: Sí,
1: doncs mira, atenció, perquè trec els clàssics del calaix, para bé l'orella i mira de no cantar.
0: A veure.

0: és nou, això, eh?
1: Vinga!
0: Això deu tenir 5 anyets, no, Laia?
1: Perdona, has de descobrir que a casa em va descobrir fa anys un amic italià i sí. Des d'aquell dia, doncs, per mi és referent, perquè és com un himne allà, també una mica aquí, eh? La va escriure Vito Pallavicini i Paolo Conte, posa't Paolo Conte, va, i la va gravar l'Adriano Calentano.
0: Tu, Laia, vés a dormir l'audiència, però tu tranquil·la que jo la desperto.

0: desperto els oients a ritme de cançons bonrulleres, com aquesta dels Luna Pop, un grup nascut a Bolonya que va tenir una durada molt curta, però que ens va deixar aquesta meravellosa cançó que portava per nom 50 Special i que era tot un homenatge a aquesta moto tan genuïnament italiana, la Vespa.
1: Sí, s'ha de dir que és molt bona aquesta cançó.
0: Ha agradat aquesta?
1: Sí, és veritat.
0: Vaja.
1: Doncs com que amb això no puc competir, me'n vaig a l'altre extrem.
0: Què?
1: I a veure, per exemple, on són les dones italianes? N'has portat alguna?
0: Oh,
1: de moment no, zero.
0: Bueno, doncs ja sonaran.
1: Aquí et porto la cançó en italià més dolça que hagis sentit mai.
0: Vinga, a dormir, tot.
1: Però escolta, hi ha moments per tot.
0: No està a favor de l'ETA, diu?
2: Per uscire sola con te.
1: És preciosa aquesta cançó, és de la Gigiola Cinquetti i aquesta noia cantava, a veure, la cançó tampoc és que hagi caducat de la millor manera, és una noia que cantava que era massa jove per poder sortir amb el noi que li agradava. Però s'ha de dir que és molt bonica. I és una cançó que trobo que contextualitzada, doncs es pot escoltar. A mi m'agrada molt. No, no l'he tant.
0: Puc seguir a la meva punxant himnes italians, però actuals?
1: Sí.
0: Aquest.

0: Això ja ho heu sentit aquí els experts algun dia a la fórmula, és To Say, una cançó que resulta impossible no corejar de Gabri Ponte, que s'ampleix un d'aquells temes italians de sempre, Tu, d'Umberto Tozzi.
1: Xumba,
0: això és per despertar l'audiència. Mira, ha estat posar això i de cop i volta aquí ha aparegut per aquí. Mira, mira, mira l'Anna, mira, mira. M'encanta aquesta cançó, l'Anna. Ja tinc el vot de l'Anna. Mira, fins i tot al Víctor li agrada aquesta.
1: Això em fa mal de cap, no t'enganyaré.
0: No, molt millor el Nonoleta.
1: Home, doncs per altre moment... Va, fluix això, Víctor, que baixa la gran cervell. No puc parlar!
0: Va, què, eh?
1: A veure, jo us posaré... Perquè, Sergi, estàs... Víctor! Que no ho sentiu! Per favor, és un boicot i et torni la Maribí!
0: Què vols posar?
1: A veure, va. El que volia era dir-te que t'estàs oblidant una cosa molt important a Itàlia, que és la cançó tradicional, Sergi. Ah. Molt malament per part teva. A veure, serà que no hi ha cançons importants, tradicionals, tota la base cultural, amb què et penses que és?
0: Què
1: a veure, sisplau.

0: sí que fa venir ganes de ballar i no el taladro mental que m'has fotut al cap abans. Mira, a la Pizzicarella...
1: Pots dir trepant mental.
0: Trepant mental. És que no queda tan bé. La Pizzicarella és una cançó tradicional de la província de la Puglia, al sud d'Itàlia, que a més veureu que té aquestes reminiscències com a gregues, perquè sempre s'ha dit que al sud d'Itàlia, especialment a la part més est, doncs hi ha molta influència grega. La trobo preciosa i si no aneu a la tarantela, serà que no hi ha cançons tradicionals. Sergi, shame on you, no
2: Laia, per
0: cap.
2: Cert, una cosa que m'apunta un oient i té tota la raó. M'has criticat els City, o sigui aquella cançó dels Maneskin City Boni per venir d'Eurovisió.
0: Sí.
2: No, no l'he de, saps d'on ve?
0: Bueno, però en una altra època, Sergi. Sí, fa 250 anys.
2: Ja està, només dir-te això. Ah, i dir-te que ara poso la millor italiana que ha existit mai, també, mira.

0: és que només es pot estimar la Rafaela per com cantava, per com ballava, pel bon rotllo que transmetia. Ah, i per ser un antifeixista, confessi militant,
1: sí.
0: Un antidiva comunista, feminista i pro-LGTBI, la millor de les millors. I la que estic convençut que els oients valoraran
1: sí,
0: a l'hora de fer-la guanyar el combat.
2: En Gustau diu, li donaré l'honor, li donaré els llorers a qui punxi il cielo en una estança del senyor, com es deia aquell, Paoli, Gino Paoli, crec que és una mica tard, eh? Bé, l'Esteve fa emoji de ballar. I la Josefina diu, Laia, molt crítica Eurovisió, però vaja, el
1: ja
2: que has posat la cançó,
1: sèrie, eh?
2: Sí, vale. I la Raquel que ens posa aquí al grup de WhatsApp un Spotify, un link a una llista de Spotify amb tot d'Italo Disco. Espero que l'hagis fet tu, Raquel, i que ens meravella entrar-hi. Però
0: vas repassar marcadors a hores d'ara?
2: Sí, a hores d'ara el Sergi guanya 7-2.
0: Oh!
2: Va, Laia, a veure si pots arratar.
1: No et preocupa, és per especial.
0: No. Rafaela, noia,
2: tens
0: Rafaela.
2: Tens més cançons, Laia?
1: No, sí, hem acabat.
0: Ah, ja està,
2: hem acabat. Teniu la següent cançó per acabar de rematar la Laia, i la següent cançó és It's Okay Until the Drugs Stop Working, és a dir, en Robbie Williams, des del seu últim disc. La gent aquesta que sou passadets, amb que sóc fan de la Laia, que és el millor personatge del programa, entreu a votar, encara la podeu fer guanyar. I ara, de seguida, connectarem amb el Festival de Cannes.

0: d'acord?
1: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
2: Quatre minutets perquè siguin dos quarts de vuit del matí. Resultat final a l'enquesta, a les votacions dels oients pel que fa a l'Italo Combat musical que acabem de celebrar. En Sergio ha guanyat per 11-3.
3: Gràcies, oients.
2: La majoria d'oients, la majoria d'oients dient que, clar, Sergi, t'has tret de la màniga la bala de la Rafaela Carrà i amb això guanyava segur, eh?
4: Gràcies, Rafaela.
2: Laia, no pluriquegis perquè parlem de tema Sorogoyen.
3: Home, s'ha estrenat... Tot orelles.
2: Sí, la seva nova pel·li es va estrenar dissabte al Festival de Cannes. A tothom em va parlar bastant en tota la jornada en el Festival de Festivals. Es titula El Ser Querido, la nova pel·li de Rodrigo Sorogoyen, és a dir, el director de sèries com Los Años Nuevos o de pel·lícules com Asbestas, La Madre, Estocolm, El Reino, que em va encantar, i tenim moltes ganes...
3: I veure... Antidisturbios, no, també?
2: I la sèrie Antiavalots. Uh-huh. Doncs, pel que es respira al festival, es veu que s'ha posicionat com a possible pel·li endur-se la Palma d'Or o com a mínim entrar al palmarès.
3: No tenia cap premi d'aquestes característiques,
2: el Sorogoyen, no?
3: No.
2: La pel·li que protagonitza Javier Bardem i també la nostra estimada Victoria Luengo, que ja és dona Almodóvar i dona Sorogoyen.
3: Sobretot dona Sorogoyen, sobretot arreu.
2: Això va ser dissabte, mentre que ahir diumenge Adam Driver entra a la competició contra la pel·li anterior amb el seu paper protagonista a Paper Tiger, la pel·li que es diu com l'editorial de llibres, on se suma Javier Bardem en aquesta lluita per endur-se el premi a Cannes a millor actor. Ens ho explica tot plegat des del Festival de Festivals, en Marc Garriga.
5: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lena Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
6: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
5: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic.
2: Gràcies, Marc Garriga, des del Festival de Cannes. Per cert, que la Barbara Streisand havia de recollir el premi honorífic i no podrà a causa d'una convalescència per una lesió de genoll.
4: Vaja.
2: 83 anys té ja Barbara Streisand i havia de compareixer el dia 23 de maig durant la gala de clausura, és a dir, aquest dissabte en què sabrem els premis d'aquest Festival de Cannes. Mentrestant, a la petita pantalla.
7: Saps per què estem avui aquí?
8: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
2: Per tots aquells que sempre dieu que les coproduccions catalanes triguen molt a arribar des dels portals internacionals al 3CAT, com per exemple en aquest cas d'HBO al 3CAT, doncs avui arriba novetat, Pubertat! La sèrie Visca! Pubertat, novetat!
3: Jo m'he esperat fins ara que arribés a veure per poder-la veure.
2: No dubtàvem pas. Doncs avui es penja al portal 3CAT. Ens amplia la info l'Òscar Callau.
9: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una suposada agressió sexual en una colla castellera. La sèrie descriu la tensió creixent al grup entre els convençuts que hi ha hagut violència de gènere i els que pensen que tot és una confusió adolescent.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: que vindran.
1: El que sentiu... Mira, l'últim vers és una pel·lícula, també, no?
2: És veritat, els dies que vindran.
1: Vegeu, és un vers de Toti Soler, també.
2: Exacte.
1: En qualsevol cas, els Catarres, segurament molt inspirats en aquesta cançó, que és la seva més recent, té menys d'una setmana, es titula Diumenge sense drama, i estem segurs que el dia d'avui serà un dilluns també genial. Zero drama. Es passa un minut a dos quarts, per tant, ara, les notícies. Ens despertem actualitzats, com sempre, amb l'Anna Closa. Bon dia i bona setmana.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, dilluns, 18 de maig?
2: Que el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. El PSOE ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat, amb l'exministra María Jesús Montero, i avui Juanma Moreno Bonilla serà a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP, i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta, per ser, ha avisat al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Mentrestant, a casa nostra els pressupostos estan cada vegada més a prop de ser aprovats. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans. L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. Per cert, que a partir d'avui alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara es podrà fer en pocs comerços, però la plataforma confia anar estenent aquesta via de pagament al llarg de l'any. Tot i així, no tots els bancs ofereixen encara el servei. De moment, CaixaBank, Banc Sabadell i Banc Inter, i a més molts bancs doncs encara no han concretat tampoc els botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum.
3: Això és la mare dels ous, una mica, eh? A veure quina és la comissió que et foten per això.
2: Sí, ja és veritat. És per això que hi ha molts comerciants que hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
3: Ah, alerta.
2: Pel que fa al seu funcionament, la manera de pagar doncs serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi doncs donar negoci a intermediaris americans com ara Visa, Mastercard, Google o Apple Pay. I atenció als usuaris de Rodalies, perquè avui també s'esperen alguns canvis en algunes línies de tren. A la línia R1, els últims trens amb origen i destinació Mastanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver i tren entre Cervera i Manresa, i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord. I la companyia també ha modificat els serveis de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
1: Atenció, última hora, ens escriu en Nacho al nostre WhatsApp, al nostre grup d'oients, i diu: en el vídeo de Diumenge sense drama, la cançó dels Catarres que sentíem fa un moment, sí, el videoclip gravado al seu poble en Sant Pol, salen mis dos hijos.
3: Home,
1: ara posarem el vídeo i a veure com has explorat els dos fills en aquest vídeo d'aquesta cançó, que és novíssima, eh? Té menys d'una setmana.
3: Molt bé.
1: Anna, tu què no t'esperaves saber?
2: Doncs mireu que la marca danesa Lego ja no limita l'ús de les seves joguines. Fins ara les capses deien que els blocs de construcció es podien utilitzar fins als 99 anys.
1: Era una por que sempre tenia jo. Vull ser longeu, però i arribar a una època on ja m'he muntat a casa meva una ciutat sencera amb les voreres i les carreteres i les calçades i tot.
2: Doncs ara s'han vist obligats a canviar-ho per capses que hi posin de 4 a més de 100. Tot plegat perquè cada cop hi ha més persones centenàries, i la companyia rebia molts retrets, i a més també ha canviat el límit d'edat del joc en homenatge al naturalista, divulgador britànic i fan de Lego, David Attenborough, que ha fet 100 anys. L'empresa diu que no hi ha límit d'edat per al joc i la diversió.
3: Molt bé per Lego, és veritat. Doncs a veure si s'hi sumen altres marques, no? Com Maduca i companyia. Vull dir.
1: De fet, l'altre dia ho llegíem, no sé si a xarxes, Laia, en quin moment que David Attenborough complia 100 anys. És d'aquells que la gent diu: ah, encara està viu, sí, i fem la broma d'ocells i totes les coses de difusió de la natura i del medi ambient que feia. No sabia que sobre era fan de Lego. O sigui,
2: mira, a veure,
1: sumem punts de mite, pans, si voleu, i peixos també, però sumem punts punts i mita de mita aquest senyor.
3: Sí, sí, sí.
1: Ara hem d'anar al titular d'esports.
2: En futbol, el Barça ha fet història després de guanyar per 3-1 al Betis, aconseguint el ple de victòries com a local a la Lliga el dia del comiat de Robert Lewandowski al Camp Nou. D'altra banda, l'Espanyol continuarà sent equip de primera la propera temporada després que ahir certifiqués la permanència al guanyar l'Osasuna per 1-2. En canvi, el Girona va perdre ahir per la mínima al camp de l'Atlètic de Madrid i haurà de guanyar l'Elx en l'última jornada per salvar-se. I en motor, Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera va patir una greu caiguda i es va fracturar una vèrtebra i la clavícula dreta i el van operar doncs ahir d'urgència. Va ser una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que va guanyar Fabio Di Gianantonio.
1: I a quin temps farà avui, dilluns?
2: Doncs avui serà un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, per cert, a les comarques de Girona.
1: Les 7:37, ara de seguida la Laia es porta un compte, atenció, preu atenció, perquè és d'una immobiliària ètica.
0: Sí, que és estrany, però sembla que
1: existeix. Sí, per això ho deia, que és inesperat.
0: Sí. Sí, sí.
1: Ara la Laia ens explica. Abans, els Calavento, fent aquest homenatge també als seus ídols, El Último de la Fila, amb la cançó Insurrección, i de seguida anem a Instagram.

0: 638-684-5. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-684-5. Els experts. ICAT.
1: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
2: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
1: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
2: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
1: El món no està fet pels romàntics, ja disponible. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
3: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
4: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 7 i 41 minuts del matí, l'hora del compte. Avui un compte d'Insta, Laia, que ens serveix per descobrir una immobiliària ètica i així es presenten ells mateixos.
1: Exacte, de fet, diuen tot el que no t'esperes trobar darrere del nom d'una hipoteca, no? Arribem a ser tot allò que mai relacionaríem amb una immobiliària, diuen. Valoracions immobiliàries gratuïtes, tota la informació i sobretot el que fan en el seu compte d'Instagram, que és el que jo em fixo, d'entrada us el dic, Ethic Home /immobiliària, vale? És un lloc clarament on està informat, on informar-se sobre el punt, des del punt de vista del consumidor, en aquest cas doncs del llogater, de la persona que vol llogar un pis o de també del que en vol comprar un. Consells, perquè a vegades ja sabeu que la lletra petita en aquests temes és molt important i a vegades ningú te l'explica, no? Per exemple, tenen un post que diu 5 tips a l'hora de comprar un pis, no? Doncs 1, demanar la nota simple del registre de la propietat, jo no se m'hauria acudit. O, per exemple, la ITE de l'edifici on radica la vivenda, és la inspecció tècnica d'edificis, és una inspecció visual que la fa un tècnic competent i en aquest informe apareix doncs, la conservació de l'edifici, les millores urgents i no urgents que s'han de fer i és interessant que et diguin que això t'ho has de mirar, però també les tres últimes actes de la comunitat de propietaris, perquè diu, encara no som propietaris en l'ús d'aquest habitatge, però hem de conèixer si hi ha alguna situació extraordinària. Si no, no seria la primera vegada que tu et vas a comprar un pis i resulta que just al cap de 6 mesos és quan han decidit fer una reforma absolutament integral de l'ascensor, per exemple, que això és una despesa molt important.
0: Ai,
1: i si el venedor no t'ho ha avisat, doncs potser no hi comptaves i just quan has de comprar un pis doncs no et va gens bé.
0: I com que no t'has gastat quartos, quasi bé amb l'entrada i tot plegat.
1: 4, la cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica, doncs és aquest document que ens declara que l'immoble és apte pel seu ús com a habitatge i, per tant, el d'eficiència energètica també ens diu l'eficiència i és imprescindible perquè saps quina despesa tindràs. També el que ens expliquen al final en els seus diferents posts és que la informació és essencial i com que és un àmbit en què no hi estem bregats perquè tu potser et compres un pis un cop a la vida, doncs és interessant que algú t'informi de tot el que cal saber perquè, a més, és una decisió molt important que implica molts diners i tal. També, per exemple, expliquen, parlen, es fan ressò d'això que també n'hem dit alguna vegada, que sabeu que és aquest filtre del racisme que es posa per poder accedir a un habitatge. De fet, diuen que és una de les moltes denúncies de mala praxi que per les quals es denuncia les immobiliàries i en general els promotors, que és que, o fins i tot per no donar-los hipoteca, no només és que no se'ls vulgui llogar o vendre pisos a les persones racialitzades o les que tenen origen migrant, sinó que a vegades no se'ls vol donar una hipoteca i es donen excuses d'aquestes tècniques com aquí expliquen, els d'Ethic Home Immobiliària, que hi ha, per exemple, el risc de fuga, no? Però ells es pregunten, diu, però qui té més risc de fuga? Una dona migrant amb 12 anys de residència, contratem definit, parella, dos fills aquí, o un home de 30 anys nascut aquí, però que potser sí que se'n vol anar a l'estranger perquè no té cap lligam, no?
0: Evidentment.
1: I, en canvi, doncs, aquest risc de fuga es fa servir per argumentar, al final, per justificar aquest racisme immobiliari. Hi ha moltíssims temes, també n'he vist. A més, hi ha ofertes de pisos. Mira, Roger, això t'agradarà, perquè hi ha un pis al centre de Sant Adrià del Besòs, 690 euros al mes d'hipoteca. És a dir, ells agafen i et posen ofertes llamineres, però que són reals. Per exemple, un pis a Barcelona al Congrés per 760 d'hipoteca. Ostres, trobo que realment... Per exemple, es fan ressò de les vagues que hi ha hagut de taxadors, perquè hi diuen tot el suport a la vaga de taxadors. De veritat, o sigui, és una immobiliària que jo no dono crèdit. O sigui, és a nivell divulgatiu per l'usuari, però es fa ressò de tot el tema del sector.
0: Ben jugat. 3 quarts d'avui, Tenil Moliner entra a l'antena ara.

0: Així sona els experts.
1: Més fort que el taronger, conserva de ses xues l'eterna primavera, lluita amb les ventades que tu per la ribera com un
2: el pio on és, exactament? El Formentor. Sí, però on és Formentor? Ah.
3: Vora el Cudi, eh? Està al nord.
4: La podem sentir,
3: nord de
4: la podem sentir 15 segons més?
2: I tant, 10.
1: Sa vida no sustenta, revincla per la roca.
3: Ara Formentor és conegut perquè hi ha un Cupra, un de,
4: ai, canta,
3: aquest cotxe, el Cupra Formentor.
2: Ah, vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Per fons la immensa mar.
2: Minuts perquè siguin les 8 del matí, oients, és hora de participar, de votar la cançó de les 10. La que vosaltres preferiu culminarà el programa d'avui. Per participar, ja sabeu com fer-ho.
0: Nos al WhatsApp, 638-68-4565.
2: I aquí, al nostre grup de WhatsApp, teniu les 4 opcions que us llença cada dia en Sergi. 4 cançons que us proposa inspirat en...
0: La Famèrdida.
3: Un 18 de maig com avui de l'any 1982 naixien Dani Alegret dels Amics de les Arts.

és compositor, cantant i pianista d'aquesta banda que es va donar a conèixer en dues maquetes publicades entre el 2005 i el 2006 i que primer era un quartet per acabar esdevenint els darrers anys un trio, format pel Dani, en Joan Enric Barceló i en Ferran Piqué. Avui, per celebrar els 44 anys del Dani Alegret, punxarem quatre dels hits més recordats dels Amics i us farem escollir entre aquestes quatre versions que els Amics van fer ara fa un any per celebrar el seu 20è aniversari. La primera, ja la sentiu, és el seu Jean-Luc en la cançó en què la banda es feia acompanyar de Sidoní. I la segona és una tàctica de futbol.

una tàctica qualsevol és un 4-3-3, una alineació atacant amb extrems i que els Amics de les Arts feien servir per planificar una cita. En aquesta cançó, que versionava el Olele Olala del Barça, el grup va comptar amb la col·laboració dels Tiets de Mataró. Més cançons dels Amics de les Arts.

Aquest és un altre dels himnes dels Amics de les Arts, una cançó molt més pausada que les altres, que ens convida a reflexionar sobre com seria la nostra vida lluny de casa. És Louisiana o els Camps de Cotó, tema que pel disc dels 20 anys els Amics van enregistrar junt, ja l'heu sentit, amb en Sergio Dalma. I acabarem ben festius.

0: ho fem amb aquesta cançó, Ja no ens passa, una cançó que en la seva versió original formava part del disc Només d'Andrà i sempre el dinosaure, i que per celebrar el 20è aniversari del grup, els amics van cantar al costat de la pegatina. Quatre hits dels Amics de les Arts. Quin voleu que tanqui el programa d'avui? Jean-Luc 433, Louisiana o Els Camps de Cotó o Ja no ens passa.
1: Que difícil, eh?
0: Avui la cosa està molt complicada, però hi ha dues cançons que estan per damunt de les altres.
2: De fet, empatadíssimes, Jean-Luc, amb Louisiana, i després, molt, molt, molt, molt lluny, 4-3-3, i Ja no ens passa.
1: Crec que Louisiana m'agrada molt, però aquesta versió del Cicidol m'atreu que tampoc és que la millori especialment.
2: Mira, ara estan entrant oients a fer el desempatet i el contraempatet una altra vegada.
1: Molt bé.
2: Cliqueu la que vulgueu, perquè teniu encara una estona llarga, per decidir quina cançó culminarà el programa d'avui, que és dilluns, és dia 18 de maig, i us expliquem que ja ha clausurat el Saló del Còmic. Ahir diumenge va tancar la 44a edició, en ple absolut cada un dels dies, i sumant-hi 92.000 visitants. Jo, com us vaig dir, anava amb el hype de almenys estrenya-li la mà a Milo Manara, el dibuixant italià.
0: Vas aconseguir-ho?
2: Vaig arribar al lloc de les signatures 2 hores i mitja abans, i sí que una estona més tard vaig poder estrenya-li la mà, i em va fer una signatura un senyor que ja no fa dibuixos, o almenys no està per tanta cosa, i va impregnar el seu nom a sobre del meu còmic. També em va encantar l'exposició de Carlos Jiménez, l'autor espanyol, especialitat en històries de postguerra, sobretot, que vaig veure i em vaig emocionar com a originals de les seves pàgines estan allà penjant a l'exposició. Còmics que havia llegit jo als 2000 i poc, i ara podia veure com estaven allà penjats i es veien encara el grafit i la tinta, una expo molt xula. I el convidat gros va ser Shintaro Kago, el japonès que potser millor dibuixa i que a la vegada més terribles i en alguns punts fastigosos són els seus còmics de terror. Ha explicat que en el seu últim còmic, que es diu Tract, es veu com evoluciona alguna part de la seva obra, en aquest cas més de body horror.
3: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat.
2: La Raquel Ribas, l'autora, potser la coneixerà millor per al seu personatge Lola Vendetta, doncs el seu últim còmic també ha anat cap a camins més foscos. Es titula Catanazo a l'amor romántico, protagonitzat per la seva eterna Lola Vendetta. Sentim la Raquel.
4: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
2: I un superhabitual, de fet crec que aquest autor en els últims 10, 15, 20 anys ha vingut sempre, és en Paco Roca.
5: Vengo aquí desde que era un aficionado, a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto, ¿no?
2: I qui també s'ha pronunciat és un habitual del nostre programa. En Sebas Martín, que és dibuixant de còmics, que aquí sí que es pronuncia quasi cada dia, però per ell el Saló del Còmic és un dia a l'any. Dissabte li tocava anar a assignar exemplars de les seves novel·les gràfiques, i així ens ho ha explicat també.
6: Paco Roca s'ha convertit en la Pilarín Vallès del segle XXI. És boníssim, eh? Però, clar, és que el tenim a tot arreu. I, home, el Paracuellos de Carlos Jiménez, jo crec que se li devia. Molt, molt bé. Presentació del Saló Bandes Dissenyades de La Coruña, on aquest any seré un dels convidats d'honor i em faran una mega exposició. Vaig prendre Orujo de Cafè i molta, molta tarta de Santiago. Donada una volta general, salutació d'amics, grans artistes, grans fancineros, ens veiem un cop a l'any, esgotament total i el diumenge a descansar.
2: Gràcies, Sebas. Ahir va acabar el Saló del Còmic i, de la mateixa manera, a Reus es van acomiadar de l'última edició del Trapezi. L'organització fa un balanç positiu de l'assistència en aquest festival de circ, d'espectacles de carrer, i han explicat que s'obrirà pròximament el procés de licitació per la direcció artística per un període de 4 anys. Des de Reus ens explica l'Ariadna Escoda.
7: 45.000 persones han gaudit de la 30a edició del Trapezi, que ha registrat una ocupació mitjana del 98% en espectacles de pagament. Més enllà de celebrar la rebuda del públic, l'organització reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
8: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit, no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
7: Està previst que en breu s'obri un nou procés de licitació per dirigir el Trapezi, una tasca que Cristina Cazorla i Alba Sarraute ja han compartit que voldrien tornar a encapçalar.
2: Gràcies, Ariadna Escoda. Anem ara a Girona, que ahir van posar punt i final al temps de flors. Sí que és veritat que per les pluges aquest cap de setmana van aconseguir aglutinar més gent el cap de setmana anterior, que no passa ara el que han deixat enrere. Sentim la Berta Artigues des de Girona.
9: Malgrat que la pluja ha fet acte de presència en més d'un dia durant l'edició d'aquest any, fins dissabte ja havien visitat la mostra 395.000 persones i amb els visitants d'aquest últim diumenge l'Ajuntament preveu superar els 400.000 visitants. N'ha fet balanç la vicealcaldessa Gemma Geis.
10: Jo vull posar molt en valor que és un gran esdeveniment de la ciutat de Girona, que la base de l'esdeveniment és el voluntariat. Aquí no es paga ningú. I, per tant, crec que un gran esdeveniment d'una ciutat estigui definit pel voluntariat i perquè l'Ajuntament doncs únicament acompanya, però no es paga ningú perquè vingui a fer una instal·lació a temps de flors, diu molt també del tarannà i del civisme i de quin tipus d'esdeveniment tenim a la ciutat de Girona.
9: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de Barcelona, de França i de les comarques gironines.
2: Gràcies, Berta Artigues, des de Girona. Ens acostem a les 8 del matí, moment en què us dediquem la cançó que cada dia us escrivim amb els nostres cervellets i que musiquem amb intel·ligència artificial. Com sempre, podeu jugar a encertar quin dels personatges del programa ha sigut l'autor de la cançó IA d'avui, que, com que parlem d'Itàlia, i ens esteu compartint, ara llegirem més comentaris, ens esteu compartint anècdotes, viatges desastrosos, menjar, pel·li, sèrie, artistes preferits...
11: Menjar.
2: Doncs sí, avui que el programa està dedicat a honorar Itàlia...
11: I al menjar.
2: Hem glossat les més destacades de les seves virtuts en aquest himne de lluança cap al país de la pizza. Jo em menjo primer el de dintre i el crostó no es penseu que el llenço, però ja al final. La pizza.

0: Ep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Cicat, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumo.

0: celebrant aquí l'error i la derrota, els obeses que ens canten Elogi de fracàs des del seu últimíssim disc. Els punxem aquí sempre atents al que arriba de nou a l'escena catalana, aquí els experts d'ICAT, que us despertem cada dia fins les 10 del matí. Ara són les 8 i 3, ens queda una estoneta per estar amb vosaltres. I amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives, què tal?
2: Molt bon dilluns.
0: Oients, si heu estat desconnectats aquest cap de setmana, us expliquem que Bulgària ha guanyat per primera vegada el Festival d'Eurovisió amb aquesta cançó, Bangaranga. És molt eurovisiva. És la cantant d'ara. Amb ella, Bulgària tornava al festival després de 3 anys d'absència per problemes econòmics. Doncs aquesta edició, ja ho sabeu, ha estat marcada per la polèmica presència d'Israel, que han quedat en segon lloc gràcies al vot del públic, cosa que ja va passar l'any passat. I, vaja, cap novetat, se segueix demostrant que de vot telemàtic en tenen un munt els israelians. Això passava dissabte a Viena, amb, sí, diverses protestes pro-palestines, i el marcador final va quedar així. Tercer és Romania, amb 296 vots. Segons, Israel, amb 343, dels quals 242 era vot telemàtic.
1: Però no ho entenc, perquè, perdoneu, jo vaig sentir una prèvia al matí a la ràdio, justament deien que havien com fet modificacions al tema del vot telemàtic, perquè si no, tots els vots, aquestes coses, o sigui, robots de la IA, van votant.
2: I llavors, doncs ja es veu que no són suficients.
1: De veritat, això és una cosa que està obsoletíssima, no ho veieu?
0: Bueno, suficients per cada segons d'un munt, eh?
2: Clar, clar, clar.
0: I primer és Bulgària amb 515. Sí, hi havia allò típic dels 8 points i dels 12 points, després un jurat i després el vot telemàtic, que la Laia sospita que no és el que s'ha dit aquests dies, que compraven vots a canvi de pasta, sinó que són vots directament, eh?
1: Home, és que avui en dia, a veure...
0: També dir-te que la xifra d'aquesta edició ha sigut la més baixa en 20 anys. També ha caigut l'audiència televisiva i la reproducció en streaming. L'organització insisteix en que des d'Eurovisió som apolítics.
1: Sí, clar.
0: Sí, sí. Però que el principal patrocinador, això sí, us podem dir, és una marca de cosmètics. Laia, endevina el país.
1: No m'interessa.
0: Va.
1: És que no tinc ni idea. Va. França, Itàlia, no, Israel.
2: Sí, Israel. Vaja.
1: Sí, és que no anem a parlar, no sé què estem fent.
0: Recordeu que la setmana passada una investigació del diari The New York Times destapava una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants.
2: Però, i la porra què?
0: Sí, és el moment de resoldre la nostra...
2: Foli!
3: Porra experta!
0: Perquè fa uns dies aquí, en directe, els experts vàrem gosar encertar la selecció guanyadora d'Eurovisió 2026.
1: Alguns, sobretot.
2: Quins nervis.
0: Escoltem aquell fragment de programa per comprovar els nostres pronòstics.
2: Flashback. Crec que guanyarà Israel.
0: Laia?
1: Jo faig boicot perquè a Catalunya no hi deixen participar.
0: Vale, doncs et poso Israel, també.
1: No, sí, pobra, Anna. Tu. Letònia.
0: Letònia. Doncs jo diré Romania.
1: Ui. Quedarà una Eurovisió maco.
0: En cas que ningú de nosaltres l'encerti, s'aplicarà el mètode de desempat indret just, pel qual guanyarà qui digui el país amb la frontera més propera a la ciutat de Viena.
3: La puntuació.
0: A veure, jo vaig dir Romania, que van quedar tercers, i físicament era el més proper a Àustria, mentre que Laia i Sergi van dir Israel, que van quedar segons.
1: Que jo no vaig dir Israel!
0: Per tant, repartiment
2: sí,
0: de punts. Repartiment
2: heu guanyat, Laia!
1: Són misògins!
0: Bé, ja ha arribat... no som els misògins, per algun motiu. Ha arribat la Laura Grau, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, perquè estem parlant d'Eurovisió.
1: Ara, gràcies, Laura, gràcies.
0: Perquè teníem la porra pendent, la porra experta.
1: Perquè són fans d'Eurovisió,
2: no,
1: i són aquest tipus de persones.
2: No,
1: amb Israel, sense Catalunya, tot bé.
2: Tenim un toc, que ens va deixar...
1: Ara, gràcies, Laura.
0: Ah, gràcies, Laura. Bé, ara són les 8 i 7 minuts del matí. Seguim amb més música, amb aquesta cançó tan lluminosa com és el Simple Song de The Shins. I recordeu, l'11 de juny, aquí, a Porra Experta Mundial de Futbol 2016.
2: Visca.
1: Una altra cosa, també.
2: Calla.

0: Així sona els experts.
1: Quan és el màxim que heu portat una roba així seguida?
2: Home, a campaments, una setmana.
1: Sí, una setmana sencera, a campaments.
2: Ja s'ha dit tot, eh?
1: Bona oloreta, no?
2: Home, oh,
3: ah, que peste!
4: Quan va durar el confinament estricte de no sortir de casa?
1: Collons,
2: dos mesos.
4: Una samarreta del refer pur tràmit.
1: Samarreta!
5: I bueno, ja se pot morir.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Un quart, menys 5 de 9, ens fem una pregunta. Per què els arbres ens fan tant de bé?
7: Avui dilluns, 18 de maig, és el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes i posem una mica de dades científiques de per què cal, encara que sigui de tant en tant, entrar al bosc, Laia.
2: És que estem tan desconnectats de la natura que necessitem, i una mica vergonya em fa el reconèixer, una app que ens ajudi a reconèixer el cant dels ocells.
8: Totalment.
2: O apuntar-nos a un bany de bosc per passar una estona caminant pel mig d'un alzinar. Però bé, sí que tothom ha de reconèixer que hi ha un benestar quan estem envoltats de natura. Notem que el bosc ens sentim bé, però potser no sabem per què. Doncs mireu, he vingut per explicar-vos-ho. La ciència diu que estem biològicament dissenyats per interactuar amb els compostos orgànics que emeten els arbres.
1: Això és la resina?
2: No, els compostos en general. Val. Està comprovat que desplaçar-nos pel mig de natura ens redueix la pressió arterial, ens enforteix el sistema immunològic de qualsevol persona. Sobretot, especialment, es fixa en l'estudi en què això és molt beneficiari per la gent que són com treballadors d'oficina, gent que té, més a més, uns alts nivells d'estrès. Per tant, gent que senzillament està com allunyada d'aquest bosc i que senzillament el que has de fer és tornar-hi de tant en tant perquè et beneficia, doncs, aquesta interacció.
1: Però poc o molt els que estan en una oficina estan al costat de mobles que venen d'arbres talats del bosc.
2: No, parlem d'olor de bosc, parlem d'éssers vius, etc. O sigui, el nostre cos reacciona als fitoncides, que són uns olis essencials volàtils que els arbres segreguen per protegir-se de bacteris i insectes. No estem parlant de la resina.
1: Val.
2: Quan inhalem aquestes substàncies, doncs quan estem rebent una dosi directa del que podríem dir salut química, com un medicament, diguéssim.
1: Molt bé.
2: Els passejos pel bosc actuen com un regulador del sistema nerviós autònom i equilibren la balança entre l'estat d'alerta i la recuperació que necessitem. O sigui, és com una mena d'entremig molt interessant en què estàs expectant, però també d'una manera passiva. És a dir, estàs gaudint del paisatge, però relaxat, perquè no et sents amenaçat i estàs com això, gaudint del que veus, no? Per fer una altra conclusió científica que fa anys que jo esperava. Gimnàs 0, bosc 1, perquè un esportista que tria entorns naturals pels seus entrenaments obté benefici doble, l'esforç físic i també l'efecte protector de l'atmosfera forestal. Per tant, ja no cal que aneu més al gimnàs, us aneu al bosc a passejar i, escolta, dos en un.
1: Bueno, això aquí tingui el bosc a prop, no?
2: Bueno, pots agafar un tren i anar al bosc.
1: Ara, de seguida, per anar a fer esport, has d'agafar un tren.
2: Quanta gent agafa el cotxe per anar al gimnàs?
4: Ara, la Laura anirem a llocs on es pot aprofitar encara una mica aquesta època de l'any abans que arribin els guiris, depèn d'on visquis, això també.
8: Que jo ara em surt com una mena de pressa per intentar cremar tots els plans d'estiu per poder-los fer tranquil·lament.
4: O cremar els llocs on, perquè no hi vagin els guiris. No?
8: També, però ja arribem tard.
4: Ara de seguida, abans, però els hipnosi, potser alguns de vosaltres vau descobrir aquesta banda tan peculiar fa, un parell de setmanes, a l'Apolo, al desconcert d'ICAT. Els hipnosi, que ens canten Got de llet a les 8:14.

0: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Dos minutets passen d'un quart de nou del matí. Laura, anem al tema. És possible poder fer coses abans que arribin els guiris? I fins i tot m'aventuro a reapropiar-nos de llocs o usatges.
2: A mi em sap molt greu haver de fer aquesta secció, perquè vol dir que estem tan malament que realment ens hem d'organitzar abans que arribi tot el turisme massiu.
3: Ho estem, i punt, i ja està.
2: I aprofitar justament per exprimir els nostres espais, el nostre lloc, el nostre poble, abans de que no ho puguem gaudir perquè sigui impossible, no? Però jo aquests dies de maig, sobretot abans de que comencin a cobrar-se les putes zones blaves, perquè això funciona així, n'hi ha moltes que comencen l'1 de juny, als pobles de costa, diguem-ne.
4: Ah, no sabia això.
2: Sí, això és un gran mal, un càncer que tenim molt controlat.
3: No és tant l'1 de juny com el 15 de juny, crec.
2: 1 de juny, 15 de juny, s'ha d'anar controlant. Alguns flipats fins i tot 15 de maig, eh?
3: Carai.
2: Depèn d'on vagis.
4: Vol dir que durant la resta de l'any no teniu zona blava?
3: Depèn de quines zones, no. Depèn de quines zones sí, però hi ha zones blaves turístiques i zones blaves com de cendra, que aquestes sí que són sempre cobrades.
2: Però els residents també, eh?
3: Sí, home,
2: sí. Es disfruta tot.
4: Que fort.
2: Llavors s'ha d'aprofitar per fer una mica de platja, per exemple.
5: Jo vull anar a la

0: Laia, cap a la platja, ja.
1: Sí, ara hi corro.
2: Que a tu t'encanta.
0: A tu t'encanta.
1: I més aquesta època d'estar glaçada a l'aigua.
0: Sí, això
2: sí. Sí, això és veritat, sí. Que, mira, s'ha de patir una mica. Però, bé, que hi ha gent que fa el primer bany de l'any, l'1 de gener, i no i passa tant, res. Per tant, ara no ens morirem per fotre'ns a l'aigua al maig.
1: Exacte. No m'hi trobarem.
2: La qüestió és intentar anar a la platja justament, Laia, ara, que...
1: Que no hi ha tanta gent,
2: exacte,
1: almenys.
2: No hi ha tanta gent, no hi ha gent amb altaveus per tot arreu, les dutxes ja funcionen, em sembla, si no m'equivoco. No?
0: Veurem.
2: No has provat.
0: Com que encara no ha començat la campanya, com aquell qui diu, veurem quan arribi, no sé, finals de maig, principis de juny, que s'activi la campanya, veurem quines funcionen.
2: Mira, no, t'ho juro que aquest any, com no funcionin les dutxes de la platja, m'emprenyaré.
0: Home, que tenim aigua assegurada fins a mitjans de l'any que ve.
2: De veritat, com em treguin les dutxes de la platja, em penso colar totes les piscines de tots els hotels que segur que estan ben plenes,
0: Sí, les necessitem.
2: Llavors, és això, ara és moment d'anar a platges típicament massificades, com per exemple, doncs, a la Costa Brava, a la Costa Daurada, aquestes platges que és que ja ni tu penses d'anar-hi a l'agost ni al juliol, a la platja de Sitges, per dir alguna cosa. Doncs ara aquests dies toca anar a aquestes platges als caps de setmana, a les tardes, si sou d'aquests pobles. A mi m'encantava quan vivia a Blanes, perquè a les tardes de maig i juny ja podies anar a la platja i a la vegada era això, que no tenies allà com tota la cua de cotxes i d'anar a aparcar al cap de setmana, ja feia calor, et podies banyar, etc.
0: I has estat últimament a Blanes?
2: Demà hi vaig.
0: Val. Perquè... Ho dic perquè no sé com estarà la sorra, que teniu uns problemes en aquesta població.
2: Problemes.
0: Que fa la sorra que no vegis.
2: Sí, és veritat. Aquest any no hi ha hagut caia temporal, crec que no estarem tan malament.
0: Però, si no, tranquils, que malgrat sempre hi ha sorra.
2: Exacte, ja vindrem a robar-vos.
0: Veniu malgrat, sou tots convidats, en qualsevol moment de l'any hi ha espai per tothom.
2: Però ja saps el que passa, no?, cada any. Que venim a robar-vos-la literalment.
0: Ja.
2: O sigui, agafem camions i ho portem sobre de Malgrat de Blanes.
0: És una vergonya.
2: No, ja sabeu que ens hem carregat tot el fons marí fent aquestes coses.
1: Ai, per favor.
2: No, és broma, eh?
0: No, és així, tal qual.
2: En sèrio, al llarg de la Tordera ens l'hem carregat així.
0: Exacte.
2: Demà per què aniré a Blanes? Doncs perquè tinc la sort de ser autònoma i ja ha obert el meu xiringuito preferit, en el qual és impossible dinar un dia de la segona quinzena de juliol que tot surti dels collons, perquè sempre està ple. I penso anar demà, dimarts 19 de maig.
1: Home, així t'hauràs
0: ben fet, clar que sí.
2: I tant. Llavors, són d'aquest tipus de coses que s'han de fer. Si podeu fer-ho les entre setmana perquè sou autònoms o perquè viu al vostre poble de costa, doncs és perfecte. I si no, al cap de setmana jo penso que encara podem rascar alguna cosa.
1: Encara hi ha una mica
0: de lloc, jo crec que sí, encara sí.
1: Sí, però ja ho veureu que ho heu d'haver planificat perquè ja hi haurà molta calor aquest cap de setmana que ve, sembla, i per tant no sereu...
0: Que vingui, sisplau.
2: Sí, però és això, eh? S'ha d'apretar ara. Llavors, és un altre molt bon moment per estar, per exemple, a Barcelona.
0: Val. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja
2: de Barcelona una nit de juliol. Aviam, s'ha de dir que aquí hi ha turisme tot l'any, que no ens estem salvant en cap moment de res.
0: Era el que anava a dir, Barcelona sí que no te la treus en cap moment de l'any.
3: Mira, abans d'entrar a la capital, diu l'Anna, el nostre grup d'oients, vaig anar ahir mateix a Sant Antoni de Calonge. Estava buida,
0: clar,
3: amb les dutxes funcionant.
0: Molt bé.
2: Bé.
3: I pàrquing gratuït, no fins l'1, fins al 15 de juny.
0: Veus?
3: Enciso que afegeix, Sergi, t'apel·la, diu, la nostra frontera és el riu Tordera. Et sents transfronterer en aquest sentit?
0: Sí. Quants cops m'han dit, l'Àfrica comença...
3: El Tordera, sí.
0: El Tordera.
3: Per donar-te també a tu la raó, la Raquel diu, la gent no sap que té boscos molt a prop de casa, no cal anar al Pirineu. La majoria de gent té un bosc a 5 minuts amb cotxe. I diu, la meva feina és dur persones a la muntanya com a instructora de marxa atlètica i us asseguro que els beneficis del bosc són enormes.
2: Veus?
3: Però ara estem a la platja.
2: Sí, bueno, ara també podeu anar al bosc aquests dies, si voleu.
0: Ara estem a Barcelona.
2: Estem a Barcelona intentant aprofitar.
1: Això sí, si aneu a la platja, aneu-hi amb tren, perquè ahir passava per damunt del pont de la P7, vaig veure una cuada de cotxes ja, com si fóssim el mes de juliol, tot diumenge a la tarda, una cosa...
0: Noies,
1: parats estaven,
0: si funcionessin els trens, també,
2: ja,
0: suposo
2: també
0: que hi aniria més gent.
2: Esperem. Vale, mira, una altra cosa que podeu fer abans que arribin els guiris, agafar l'R1 tranquils. Encara que arribeu tard, com a mínim tindreu cadira i podreu anar gaudint una mica de les vistes, perquè t'ho juro que l'R1 és... Bueno, què t'he de dir a tu, Sergi?
0: És que
2: no es pot entrar.
0: No es pot entrar.
2: Temporada alta no es pot entrar.
1: Però posis més freqüència, no, l'estiu?
2: No, i a més que dius, què passa, que et penses que la gent no treballa? O què, a l'estiu? Perquè és com, no, doncs ara l'estiu el tren venut als guiris i no passa res, saps? I tu intentes pujar a Santa Susana, que és la quarta parada de la línia, i ja no pots seure.
0: No, ja vas dret.
2: Estàvem a Barcelona perquè crec que són els últims dies, tot i que durant tot l'any tindreu problemes, per poder intentar seure en una terrassa de Gràcia tranquil·lament. Bueno, com esteu per Gràcia, Roger? Digue'ns-ho tu que vius allà, però jo crec que tot l'any tenim problemes.
1: És una quimera, no?, intentar trobar terrassa a Gràcia.
0: Esteu bé? Esteu massificats ja?
1: Les terrasses...
3: Sí, bueno, jo activament faig això d'ocupar espais perquè no entrin a... De fet, algunes alguns carrers guarnits per a festa major o alguns concerts de festa major ja posen cartells dient turistes no entreu.
0: Molt bé.
2: Per estaria tant, molt bé que l'entreguessin tot l'any.
3: Clar. Sí,
2: sí. Llavors també el Tibidabo, aquests llocs que també a l'estiu no és gaire bona idea anar-hi, PortAventura.
3: Ah, també, perdona, els horts urbans, que a prop de casa meva, sí. Que hi ha gent que fa pues, cultivar coses i tal, hi ha cartells que diu no, de tourist attraction, i pues, és el més gros.
2: Ah, mira, veus, també.
3: Més gros que no pas hort urbà, perquè ningú entri a tafanejar.
0: Sí. O a robar, fins i tot,
2: robar, eh? Sí. I també és un moment per tenir cites en llocs d'aquests que a tu se t'acut anar-hi un dia d'agost perquè, mira, se t'encés la bombeta i arribes allà i és un mirador fantàstic però que no veuràs res perquè és que estarà tota la primera línia del mirador plena de gent fent-se fotos, horrible, hauràs de fer cua fins i tot per anar-te a morrejar allà davant, per tant, és moment de quedar a Montjuïc, quedar als buques del Carmel, aquestes coses que dius tu.
3: El mes de juny és això, és el mes ideal per dir-li, conec un xiringuito a algú i que et sorprengui.
0: Exacte.

0: Mira, ara, perdona.
1: Va fer el Canigol, Pedraforca...
2: És un moment per fer cims per no haver de fer cua per arribar a dalt, perquè si no es poden...
1: La mica d'estats...
0: Ara que havíem començat la carrera de veure quin poble de Catalunya activa abans la zona blava, tu has dit, Sergi, que el teu poble era...
3: No, no, no, amb el grat no tenim de zona blava.
0: Ah, val, bueno, la Laura n'havia...
1: Jo crec que Blanes és l'1 de juny.
3: Blanes, jo diria que el 15, eh?
1: Bé, de juny?
3: Jo crec que sí.
0: Teníem un oient que ens deia també el 15. Doncs diu en Gerard des de Roses, diu... A Roses, emoji de cara d'ira vermellosa, a Roses van activar la zona blava l'1 de maig. I diu, ja està ple de francesos des de
1: fa. Mira, Roses.
3: Ja tenen els francesos a punt de pala, clar.
1: Ni que fueras tan guapa, eh? Que ets el poble més lluny de la Costa Brava.
3: Pam!
1: I li posen la zona blava l'1 de maig. Bueno, no passa res, té altres coses, Roses.
2: Poc
1: per exemple, tenen una vida cultural molt activa, però
3: sí.
1: maco no és Roses.
2: Poc se'n parla de la invasió de les segones residències de francesos, eh? Que estan tot l'any buides i arriben aquests mesos i de cop...
1: Sí, també podíeu aprofitar abans que arribin per posar-los silicona a la porta. A veure què passa.
3: A veure...
1: I per últim, doncs una mica per gaudir dels nostres pobles, que el que dèiem abans que som de costa, abans que arribi tothom.
4: A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors.
1: Clar, és que ja ho hem anat repetint, eh? Pensava que encara no ho hauríem dit i ja ho hem dit molts cops, però és això, abans que arribi tothom que té segones residències, doncs tu pots anar fent el tour de comiat dels teus llocs preferits, del teu bar preferit, de la teva plaça preferida, del teu lloc de la platja preferit... Bueno, aprofiteu per fer aquestes reunions típiques d'amics abans de la festa major, perquè si no ja no us veureu fins la festa major i és horrible. Jo intentaré personalment fer-ho algun cap de setmana d'aquests perquè almenys puguem gaudir una mica del nostre espai, fer el nostre tour de la nostàlgia, de en aquest banc menjàvem pipes, en aquest altre quedàvem per fumar amagat, etc. Perquè és que si no, bueno, ho intentaràs fer el juliol i no podràs.
2: No podràs.
0: Laura, challenge expert. Quin tipus de persona diria les següents paraules? El turisme va molt bé perquè porta diners aquí al país i a més és una indústria i dona feina i no es pot criticar el turisme.
1: Qualsevol del PSC ho
0: diria. No, però un senyor genèric, com es diria? Un nom de senyor?
1: Josep Maria.
3: Per exemple. Doncs va, fol-hi. Josep Maria.

0: Així sona els experts.
1: L'energia de l'esplai. Laia,
2: que tu no hi vas.
3: L'energia de l'esplai.
4: Te l'he posat per tu, Laia.
5: Vale, vale.
3: És d'en Mau, que aquesta cançó. És guapíssima, guapíssima.
4: Ai, ai, ai, ai. Però sí, que
0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts en punt, dos quarts de nou, hora de despertar-vos actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Avui, que és dilluns, dia 18 de maig, què cal saber?
1: Doncs sembla ser que aquesta setmana ja tindrem pressupostos. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també s'han acordat noves partides per l'Agència Tributària. L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. D'altra banda, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. El PSOE ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat, amb l'exministra María Jesús Montero. Avui, Juanma Moreno Bonilla serà a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta, per cert, ha avisat al PP que no el regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Més coses. Les execucions en països amb pena de mort s'han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. La Xina és un any més el país que lidera les execucions. I per cert que a partir d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i alguns restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Pel que fa al seu funcionament, la manera de pagar serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com ara Visa, Mastercard, Google o Apple.
0: Les 8:32, Anna, què no t'esperava saber avui?
1: Doncs mireu, no sé si recordeu que l'any passat es va anunciar que es posaria a la venda el Trump Phone, és a dir, el telèfon de Donald Trump. Doncs bé, gairebé 600.000 persones hi estaven interessades i van pagar $100 per reservar aquest mòbil. Per tant, l'empresa havia recaptat gairebé 60 milions de dòlars per tenir aquest mòbil, que ja van avisar que costaria uns $500. Doncs després de mesos d'espera i ajornaments, perquè es va dir que es començaria a repartir a l'estiu passat aquest mòbil, doncs sembla ser que aquesta setmana començaran a distribuir el nou Trump Phone. Això sí, no serà com havien promès que seria, de fet la pantalla serà una mica més petita i tindrà menys espai d'emmagatzematge, però sí que físicament serà de color daurat, tal com havien dit. Tot i així, els experts diuen que bàsicament és semblant a un mòbil de marca xinesa, pintat de color daurat i amb un preu desorbitat.
2: Vaja, una horterada de mòbil.
1: Exacte,
2: no,
1: bàsicament.
2: Una mica com Donald
1: $500.
0: Però si veient les imatges, i efectivament és pintat de daurat perquè com
2: te les puguis
0: donar com de ric o de persona que en algun moment serà rica i que vota Donald Trump, i el fons de pantalla predeterminat i diu Trump i Make America Great Again. Bueno, això ja ho podíem deduir. Bé, doncs mireu-lo, té pinta, si us agraden les coses kitsch. Ara, el titular d'esport.
1: En futbol, l'Espanyol seguirà a primera. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, haurà de guanyar l'Elx en l'última jornada, després de perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i un rècord per la història, perquè el Barça és el primer equip que guanya tots els seus partits a casa en una temporada. I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà el Barça per marxar al Dubai Basketball, una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulgui fan que el tècnic de Gavà doncs se'n vagi a un projecte molt més potent. Pascual va tenir dues reunions amb el Barça infructuoses i ha decidit marxar.
0: I el temps que farà avui dilluns?
1: Doncs avui serà un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i al prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, que de fet les més fortes seran a les comarques de Girona.
0: I ara, les Cravapels. Celebrem sempre que tornin a l'antena del nostre programa, aquest trio femení, que ens canten 30, una cançó també novíssima de fa escassos dies. La podeu gaudir aquí a ICAT.

0: No. App, l'app d'ICAT s'ha actualitzat. Actualitza-t'ho també. Escolta els experts a través de l'aplicació d'ICAT.
1: Escoltes els experts.
0: I podràs seguir l'emissió en directe, escoltar tots els continguts en podcast, veure vídeos o rebre avisos.
2: Recorda regar les plantes.
0: Avisos de la programació. Okay, l'app d'ICAT és disponible per a mòbils i tauletes tant per Android com iPhone. Connecta-t'hi. Ja!
3: Yeah. 100 persones, una cita cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
4: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
5: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
7: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
8: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
9: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
8: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
9: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
8: Calla, que ens fotran fora.
9: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
8: I realment, ho estem fent superbé.
7: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
10: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
11: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
10: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
11: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
7: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
10: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
11: I sempre que vulguis, al web i l'app.
1: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.
12: Avui, 40 minuts del matí, hora de participar, ens escriu la nostra oient oficial francesa, que és la...
13: Emmanuel.
12: L'Emmanuel, dient, a partir d'avui, que aquest matí vaig a buscar la documentació, ja seré, per així dir-ho, oficialment catalana.
14: Perquè
12: li donen la, doncs, certa nacionalitat que donen, doncs, ella que ha passat aquest procés, eh?
13: Alça, Manela!
12: Felicitats, Emmanuel. La resta ens podeu explicar coses de la vostra vida íntima, també, aquí.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
12: I aquí mateix, al nostre grup de WhatsApp, o també per privat, per WhatsApp, podeu competir al miniquiz per endur-vos premis guapos. Avui, Laia, sobre quina figura artística passarà el miniquiz?
8: Doncs no me'n recordo. Espera, recorda-m'ho tu, perquè...
12: No, sí, home.
13: Home, quin és el tema del dia?
8: Els italians?
12: Sí. Home. Per tant, avui el miniquiz que has preparat tu és sobre...
8: Itàlia?
12: No, un personatge.
8: N'hi ha molts de personatges italians.
12: Està mort, per exemple, Cosme de Medici.
8: Dante.
12: Un altre mort.
8: Un altre mort...
12: Benito...
8: Mussolini.
12: Correcte!

0: estàs escollint cançons noves, noves, eh?
1: No t'agrada aquesta cançó?
0: M'agrada més la versió que va fer en català, eh? El...
1: Home, no, però quina mania em posa de traduir les cançons?
0: Jimmy Fontana, no?
1: Jimmy Fontana, exactament, sí. Sí. Bé, doncs en Roger no podia anar més equivocat, no parlem de Mussolini.
2: Ho has preparat tu, jo no ho sabia.
1: No parlarem de Mussolini, parlarem de El Comissario Montalbano, no sé si el coneixeu, però s'ha fet molt famós a Catalunya arran no només de les novel·les d'Andrea Camilleri, sinó també de diverses sèries de televisió doncs, que han arribat també a casa nostra.
3: I perquè era fan de... Bueno, puc dir de qui era fan, l'escriptor? D'un escriptor català, o és la pregunta?
1: No, no, és la pregunta, pots dir-ho, si vols. De fet, doncs, ho explico jo d'aquí un moment, però...
3: Camilleri era fan, òbviament, de l'autor,
1: diguem-ho tu.
3: El pare del o sigui, el senyor Montalbán, collons, que tenia el seu protagonista, que era el seu detectiu privat.
1: Exacte.
3: El Carballo.
1: El Carballo, efectivament, eh? Doncs aquest personatge de ficció, com us dèiem, ret aquest homenatge a en Montalbán, a l'amo del Carballo, i efectivament
3: bueno,
1: es diu...
3: L'amo, no.
1: El creador, el pare, digue-li com vulguis. Comissario Montalbán. No sé si sou seguidors de les novel·les o de la sèrie, sabreu una pregunta que us farem avui, que és: on vivia en la ficció aquest personatge, el comissari Montalbano?
3: Entenc que és un poble de Sicília.
1: Exacte, és un poble de Sicília, que no és on treballa, el que us demanem, sinó un poble costaner de Sicília, que és on vivia el comissari Montalbano.
3: Però hi segueix vivint, suposo.
1: Sí, bueno, vivia en la ficció. Sí.
3: Però se segueixen fent els llibres.
1: Doncs no ho sé, si encara se'n fan.
3: Sí.
1: Mira, et dono quatre opcions. Opció A, el poble de Marinella. Opció B, el poble de Dona Fugata. Opció C, el personatge de Saboca.
3: El personatge?
1: Ai, el poble de Saboca. O opció D, el poble de Lecco.
4: 638-6845-65. 638-6845-65.
3: Quin és el poble del comissari Montalbano, el personatge més famós de l'escriptor italià Andrea Camilleri? A, Marinella. B, Dona Fugata. C, Saboca. O D, Lecco. Entre tots els encertants, avui us endureu un lot cultural que comissariarem, com sempre nosaltres, de continguts envejables. Aneu responent mentre escoltem les nostres estimades al·lèrgiques al pol·len. Aquesta també és la seva més nova, Apocalipsis Now.

0: estar.
1: Va, lleva't, que arrenca un nano vora dels experts. Roger Saró, Sergi Vives, Laia Vidal.
2: Con la gioia e col dolore della gente come me.
3: Comença l'hora compresa entre les 8:46 i les 9:46.
4: Exacte.
3: Concretament aquest 60 minuts en els quals engeguem, resolent, Laia, el que teníem pendent, el miniquiz d'avui de Clara Pàtina Cultural Italiana.
5: Exacte, sentim il mondo, però és que avui us parlàvem amb motiu dels 5 anys de la mort de Franco Battiato, doncs de Sicília, perquè aquest era un cantautor sicilià, i de Sicília també era el comissari Montalbano, el personatge d'Andrea Camilleri.
4: Que ben relacionat, Laia, molt bé.
5: Clar.
4: I encara ho és d'allí.
5: Sí, sí, perquè les persones de ficció no moren mai, és el que tenen. Doncs mireu, les dues opcions eren Marinella, Dona Fogata, Saboca o Leco.
4: De la pregunta?
5: De l'opció, quin era el poble on vivia l'Andrea i el personatge del comissari Montalbano d'Andrea Camilleri? Doncs l'opció correcta era la A, Marinella, era el poble on vivia, el poble costaner del poble on vivia el comissari Montalbano. A més, això es va filmar a la localitat real de Punta Seca, perquè Marinella efectivament no existeix com a tal, sinó que és Punta Seca. Es va filmar la sèrie del comissari Montalbano, als 30 quilòmetres de Ragusa. Bigata, en canvi, és el poble fictici més famós perquè és on treballava, d'acord? És a dir, que aquí hi ha diversos pobles, tots ficticis, sempre a Sicília, però que és veritat que això ha generat un turisme molt important a l'illa italiana per conèixer les ubicacions tant dels llibres com sobretot de les sèries on vivia i on treballava i on feia vida, vaja, el comissari Montalbano. Hem rebut 134 respostes, de les quals 103 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 103.
6: Vinga, doncs avui farem el número 31.
4: El número 31?
5: Doncs el 31 és la Daphne, que té un número
4: Daphne
5: acabat amb 82.
3: Daphne, a més tens estàtues teves a Itàlia. Ara t'escrivim via WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar a les teves belles mans el premi que avui has aconseguit. I ara les vostres belles veus. Laura, vés-te pensant en quantes persones italianes t'has allitat i quina és la teva sèrie italiana preferida.
6: No,
3: vale. Perquè avui és tot, vull dir, body count, escultures, pel·lis...
4: Ho entra tot aquí.
3: Pel·lis, sèries, ho he dit un oient i m'he agafat a ell. Música...
6: És incel,
3: aquest
6: concepte.
3: Sí, no, incelíssim. Gastronomia, el que vulgueu. Us sembla que comencem aquesta tongada d'àudios dels oients, començant pel nostre oient italià oficial, que és en...
4: Nacho?
3: No, aquest és l'argentí, quasi.
4: No,
3: el com ho has dit?
4: Lucenzo?
3: Quasi, has mesclat Vicenzo i Luciano i t'ha sortit Lucenzo, però és que aquest
4: Luciano,
3: és un director japonès, sí, en Luciano Alberti. Us el poso en 1.5 velocitat per anar per feina.
7: Una sèrie també interessant, italiana, que es pot veure aquí a la TV3 en versió original. Em sembla les 3 o les 4 de la tarda.
8: Buongiorno a tutte, io sono Vittorio Conti, direttore del Paradiso delle Signore.
7: Paradiso delle Signore, che parla dell'Italia postguerra e ambientat nella città di Milà. Un ipermercat on i treva noies italianes i al voltant gira tot. És molt interessant, és bonica de veure.
9: Què més? Se m'he embolicat amb una persona italiana, Déu-n'hi-do. Quan era jove, una mica d'èxit, tenies amb les noietes unes quantes noies tan boniques que la més lletja sempre va vestida de 34 botons, es diu aquí.
5: 21.
9: Tenen aquell punt de boniques. Els italians són xerraire, no ho sé, ho dieu vosaltres.
3: Bueno. Sí, Laura, hi ha alguna cosa que vulguis destacar?
6: Anècdotes italianes.
4: Viatges a Itàlia?
3: Un llibre.
6: Molt poc viatge a Itàlia. És que, mira, viatge pendent que tinc, anar a Roma.
4: Home, jo he anat a Roma, és l'únic que he fet. Ja. Viatge pendent anar a Florència, en el meu cas.
6: Molt bé.
5: Mira, un altre lloc on convé anar-hi una mica abans que arribi la calor, també, com deia la Laura abans, llocs que s'hauria d'anar... Perquè trobo que a Itàlia, en general, especialment a Roma, per exemple, fa molta calor.
4: I vaig anar per Cap d'Any, jo.
5: Ah, molt bé, molt bon destí d'hivern,
4: sí,
5: trobo
4: sí,
5: Roma.
4: Sí.
5: Thank you.
0: Hem tingut una relació de fa molts anys, des que jo era ben petita. Els meus italians preferits ha durat molt al llarg del temps i fins encara està durant ara. Els considero uns grans amics. Són els Mario Bros. I, evidentment, jo m'agafo la Princess Peach. Per jugar al Mario Kart. Està clar que les noies saben conduir més que aquests italians, perquè Itàlia es condueix fatal.
10: Bon dia, experts. El pare dels meus fills és italià. Li fa tanta vergonya que no vol parlar amb ells en italià en espais públics perquè no el reconeguin.
3: Ah, també tenim oients que ja sabeu que quan algú toquem el seu tema i no ens havia escrit mai abans, ens agreguen al WhatsApp i ens escriuen, com ara la Mir, que és nova d'ara mateix.
4: Hola, Mir!
3: Que ens, ens escriu només per dir-nos: agafa platja, es paga abans que roses la zona blava de la platja, des del 15 d'abril. Que he dit el color que no era, però vaja, la zona blava, que es fa pagar els caps de setmana.
5: Però ja no cal pagar, deixar de pagar l'hivern, perquè 15 d'abril ja...
4: Sí, estem buscant el poble on pagueu la zona turística, ja sigui blava, rosa, groga, sí, la que sigui.
3: El més aviat del calendari.
4: El més aviat del calendari,
3: vale,
4: sí.
3: De moment està guanyant Gavà. Gràcies, Mir, per posar-te en contacte amb nosaltres.
4: Atenció, un tal Víctor, des de la Control, ens diu que a Castelldefels ja des de l'1 d'abril ja la paguen.
3: De moment, que Estefa va en el lideratge d'aquesta cursa, a veure quin municipi tenen la idea de fer cobrar la zona blava més aviat en el calendari. I recordeu que, a banda d'això, que ens encanta i ens sembla divertidíssim, la pregunta del dia és la vostra relació amb Itàlia.
11: Ei, bon dia. Estic aquí de caminant per les Gavarres i acabo fent un story, sense donar-me compte, amb en Franco Battiato, amb el Centro de Gravitat Permanente, que és el que necessito. És un gran, gran, gran. I em fa ara molt reviure el Literadisco de Mine Enterprises, que està en el Cruïlla i que ja vam veure l'Apolo fa aquests mesos. Doncs res, que ens veiem al Cruïlla, xatos, petots, i bravo, en Franco Battiato.
12: I que la pizza està molt bé, però que la botifarra catalana mola molt més.
13: Cazzo, basta! Quanto li han davanti, questa stronzada?
14: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Doncs mira, he fet cas a la Thaís i he pres com a punt de partida del Worse Than Ever l'home a qui homenatgem avui 5 anys després de la seva mort.

tema que era un prodigi rítmic que no es va salvar d'aquella mania tan norantera i 2000era consistent a agafar èxits dels 80 en avall i començar-ne a fer remixos. Això li va passar a Ricky e Poveri amb el Será perquè ti amo, aquest que sentim de fons, o també li va passar a la Rafaela Carrà amb el seu A far l'amore. Però avui al Worse Never posarem la versió mix que va fer un duet aficionat a l'Italo Dance, Prezioso i Marvin, el tomat de segle, de la cançó Voglio vederti danzare, de Battiato. Molts van descobrir l'original a partir d'aquesta versió, que cal dir-ho, era molt pitjor que l'autèntica Battiato. Era molt Battiato, però nosaltres avui li retem una mica d'homenatge amb aquesta versió.

0: enganyant-nos, la vam cantar tots.
1: Hombre.
2: Em demanava reaccions, no?
0: Ah, sí, sí, què
2: la,
0: diuen?
2: La Thaís envia només emojis de vòmit.
0: Molt bé.
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: La confessió.
0: Una mica més de 2 minuts i seran les 9 del matí. Per tant, moment per fer la confessió. Roger, tot a teva.
2: Sí, la setmana passada i l'altra vaig fer el meu especial confessió de ser cambrer a la geladeria amb la seva subsequent seqüela, perquè veig que us va agradar molt. La confessió, bàsicament, és la mateixa que la d'avui. És com jo em relacionava amb els oients, és a dir, de forma racional, però com que ells no sabien, segons les meves jefes, de sentir estúpids, ni jo de sentir-me incomprès, havia de comunicar-me d'una altra manera.
0: Sí.
2: Vaig dir moltes anècdotes de cambrers i de gent que no se sap comunicar. Ara anem a Port Aventura, val?
0: Va!
2: Jo vaig treballar, el meu departament era Polinèsia i em vaig especialitzar en atraccions.
0: Tutuki!
2: Els Tutuki's Plages, on més vaig estar. I llavors em vaig trobar una mica com quan era geladé, que hi havia gent que és, no té res al cervell i és incapaç de comportar-se, no? Exemple, un dels meus subrols era omplir la barca fins al màxim.
1: De persones, vull dir.
2: Sí, home, és el Tutuki's Plage. Per què? Per un motiu molt obvi, que si voleu l'explico, que és que més ràpid anirem, no? Si l'anem omplint, bé.
1: Clar.
2: Jo estava a la cua, anava omplint la barca i veig que hi havia 2 llocs lliures, no? Vaig a la cua i dic, 2! Ah, una cosa, Laia, jo feia tot, òbviament en català, i si algú no ho entenia, feia gestos amb els quals, si ets una persona mínimament entenimentada, ho entens, no?
1: D'acord.
2: I els veia, necessito 2 persones. Què estic fent, Sergi, amb els dits?
5: El número 2.
2: 2 persones. Sí. Jo sortia algú i deia, aquí, naltros. Naltros, sí. Sí, però és que som 3. Jo era contínuament. Llavors, no, dos. És que som 3 amics, no, però vull 2. Llavors surten 2, una parella, per exemple, dic, passeu i omplim la barca. I llavors tothom de davant, s'estan colant! Jo, ja, sí, però és que he d'omplir la barca de 2 persones. Vale, això passava cada 4 minuts. O sigui, un dia...
1: Home, realment és a prova dels nervis de
2: qualsevol. No, era continu, la gent crec que preferiria estar-se més estona a la cua que no pas que algú es coli per omplir la barca i anar més ràpid. No, ells eren un tema d'orgull, eh? Per no entrar en el tema d'orgull d'homes que el seu fill de menys de 40, suposo que volien que morís, perquè els feien
1: colar,
2: feien trampa, sempre home i nena, mai altres configuracions. Vale, a la barca també un cop dintre jo feia amb gestos, perquè mantingui tothom de tot el món, deia, alceu les mans, què estic fent amb les mans?
1: Alçar-les.
2: I la gent feia, va costar, tal. Vale, i també no podia guardar mòbils ni càmeres, però em deia tothom, pots fer-me una excepció a mi?
1: A mi concretament.
2: Sí.
3: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

un cappuccino. M'agrada, m'agrada, m'agrada una caipirinha. M'agrada si és amb pinya. Bambino, fresquinho. M'agradaria xerrar català amb un italià que vagi per Gràcia. Ah, Gràcia.

0: mallorquina, puta i fina.
1: M'agrada.
0: Me menjo els pastís i m'asseca sa cadira.
2: No silence.
0: No, come on.
1: Okay.
2: One, two, three. The class is going to start.
0: Now.

0: Les nostres amiguis, les fades que ens canten I Like It, m'agrada, ja dog. Per començar aquesta nova hora de ràdio, les 9 i 2 minuts, som els experts dedicats aquí cada dia en directe. Avui dilluns 18 de maig, com sempre, amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I la Laura Grau.
1: Molt bon dia.
0: I en Sergi Vives, què
2: bon
0: tal?
2: Bon dilluns.
0: I els nostres oients que, com sempre, es posen en contacte amb nosaltres. Una anècdota d'en Siso ens diu que l'any passat, a Port Aventura, el seu fill feia 1,38. No arribava al límit. El que va fer és a posar dintre de cada sabata dos paquets de Kleenex.
1: Jo havia vist això també.
0: Ah, això existia, és una cosa que es fa.
1: És que a la meva germana també li costava arribar als metres que tocava.
3: Jo he arribat a comprar plantilles de silicona per guanyar un centímetre i mig.
0: Ho sabeu que el motiu no és per putejar, que és perquè el nen no sortia disparat?
3: Sí, però jo l'agafava molt fort, eh?
0: Sí, sí.
1: L'agafava molt fort.
0: La resta, pares negligents, volem més historiates, ja sabeu on explicar-les.
3: Sisplau, va.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aprofiteu que teniu el nostre grup de WhatsApp obert per votar la cançó de les 10. Com sempre, teniu 4 opcions que us llença en Sergi, inspirat en...
4: La Femèrdida.
3: Un 18 de maig com avui de l'any 82, naixia en Dani Alegret dels Amics de les Arts.
0: Felicitats! Aniversari feliç!
1: Per molts anys!
5: Vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
3: Sí, el Dani és compositor, cantant, pianista d'aquesta banda que es va donar a conèixer amb dues maquetes publicades entre el 2005 i el 2006, que primer era un quartet per acabar esdevenint els darrers anys un trio format pel Dani, en Joan Enric Barceló i en Ferran Piqué. Els hem ratllat molt, els Amics de les Arts, els has sentit molt, Laura, tu?
1: Jo vaig tenir la meva temporada de sentir-los moltíssim, sobretot els primers discos, després em vaig desenganxar una mica i no hi he tornat tant.
3: Etapa Gianluquera, no?
1: Sí, total, els tres primers discos a tope.
3: Doncs avui, per celebrar els 44 anys del Dani, punxarem 4 dels hits més recordats dels Amics de les Arts i us farem escollir entre 4 de les versions que van fer ara fa un any per celebrar el seu 20è aniversari. La primera, ja la sentiu, és el Gianluc, en què la banda es feia acompanyar de Sidoní. La segona és una tàctica de futbol.

0: ja veieu que la versió no parlava d'en Paul Auster, sinó que se n'anava cap a qüestions més
1: perquè
0: populístiques.
1: Perquè està viva, és una cançó que està viva i, per tant, doncs es reformula cada moment que la canten.
0: Exacte, aquest 4-3-3, aquesta alineació atacant que els Amics de les Arts doncs, feien servir per planificar una cita. Doncs una cançó que aquí, com se'n diu, van comptar amb la col·laboració dels Tiets. Més cançons dels Amics de les Arts.

0: fet molta gràcia en Sergio Dalma.
1: Sí, a mi no necessitava maquita, m'he de dir.
2: Home... El tio no desentona mai, eh? Podeu dir moltes coses de Sergio Dalma, però no desafina mai.
1: No hi anava aquí.
2: Doncs aquí haureu de jutjar si us agrada aquesta versió que van fer els amics amb el Sergio d'aquest Louisiana Waltz, Camps de Cotó. Tema que pel disc dels 20 anys, on ja ho sabeu, es van ajuntar amb en Josep Capdevila. I acabarem ben festius.

0: cançó ja no és tan de les antigues, però jo crec que és de les més reixides, no?
1: Home, a mi és de les que m'agrada més, sempre, de la història, dels Amics de les Arts.
0: Doncs aquesta era el segon o el tercer disc? Ara no ho sé dir, jo.
1: No ho sé.
0: Jo crec que anava ja més cap al tercer, eh? Ho farem amb aquesta cançó, ja no ens passa. Una cançó que aquí va comptar amb el cantant de La Pegatina, eh? Quatre hits dels Amics de les Arts, quina voleu que tanqui el programa d'avui? Jean-Luc, 433, Louisiana o Els Camps de Cotó, o ja no ens passa? Tu crec que votes aquesta?
1: Sí,
0: última?
1: Jo voto aquesta.
0: Jo també és la que he votat, però crec que no és la que sonarà.
2: A mi pot guanyar qualsevol, la veritat, perquè m'agraden totes.
3: Doncs, Laia, entre Jean-Luc i Louisiana...
2: Mira, encara Louisiana, però l'altra versió. Potser aquí em quedaria amb Jean-Luc.
3: Jean-Luc va guanyant, li trepilla els talons Louisiana, les altres dues bastant més lluny. La decisió és vostra. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la cançó que més us agradi per culminar el programa d'avui, que és l'aniversari d'en Dani Alegret. I seguirem ara amb la música de la Dua Lipa. Us acompanya aquest matí de dilluns, Break My Heart, les 9:07.

0: my heart.
1: Així sona els experts.
2: Sí, perquè avui comença el curs i hi haurà moltes criatures que començaran les classes, que entraran per primera vegada a un edifici que es faran seu els propers anys, que serà casa seva.
3: Tu creus que hi pot haver alguna cosa més bonic que això?
2: S'envoltaran potser dels que seran els seus millors amics i amigues. Potser allò marcarà la seva vida, no?
4: Oh!
2: És que és un moment molt important.
5: Sí, sí.
2: Segur que trobaran la curiositat, l'empatia necessàries per fer del món un lloc millor.
6: Ara ja em puc morir! Ara ja em puc morir!
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: I pots que no baixaré!
8: Les 9 i 12 minuts del matí, sintonia de l'espai Dilluns de Fúria amb la Laura Grau, que, de fet, a l'hora anterior ja ens recomanava i ens alertava que és època d'aprofitar certs espais abans que siguin conquerits per guiris. Doncs avui, tenint en compte que amb l'embassa del cap de setmana, que no sé si hi vas anar al final, Laura, vas poder escapolir-te a Sabadell?
9: Ahir vaig anar-hi, ahir a veure la Loot Big Band.
8: Què onda, en directe?
9: Molt bé, però si ja els he vist quatre vegades. Vull dir, jo aquest any, els bolos de Ginestà i de Ludwig van, ja començo a saber-me'ls de memòria quina cançó va després de l'altra.
8: Els dones ja per xec, eh? Aquest sí.
9: I efectivament m'encanten, eh? Però és allò de dir, bueno, ja està, un dia més a l'oficina.
8: Doncs,
9: qui voleu que us digui?
8: Podríem dir que amb l'Ambassat, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sabadell, ja donem el tret de sortida a l'època de festivals de música, visca, però hi ha una cosa que igualment te'n provoca ira.
9: Sí, en general de qualsevol festival, però n'hi ha que tenen més tendència que altres a posar-ne i a fer-ne, bueno, una cosa totalment inútil, que és el tema dels gots reutilitzables. És que ja hem de parar de dir la paraula reutilitzables perquè no reutilitzables.
8: Vull
9: dir, no fotem. A casa meva no hi caben tants gots com m'esteu fent comprar cada puto any a festivals i festes majors i festetes de tot tipus.
2: Però també podries endur-te'ls de casa quan vas al festival.
9: Vale, això estaria molt bé. Porteu el got de casa si em deixen entrar. Tu te penses que el dissabte al festival dels 150 anys d'Estrella d'Am pues podia entrar amb un got que no fos el que et donaven allà dintre?
2: Home, doncs, sí, malament, no.
5: Home,
2: no
5: aquí
2: reutilitzables.
5: Està, però aquí està...
9: No, o sigui, tu no pots entrar amb cap tipus de recipient.
5: Jo vull entrar amb el meu got de vidre a un festival.
9: Got de vidre
2: no, però tots aquests de plàstic.
5: Got de vidre de casa, una copa.
2: Hi ha moltes maneres de fer-ho millor. És a dir, probablement si posessin unes bones escombraries o grans cubells a la sortida del festival, tu el deixes allà i ells el reutilitzen per l'any següent.
9: És que jo, en herència, no deixaré res als meus fills, excepte 150 gots reutilitzables, que clar, no els he pogut llançar perquè són reutilitzables, però allà està, vull dir, no els farà servir mai tants gots reutilitzables.
5: Només serveixen per fer piles i després fer punteria amb una pilota.
2: Serveixen per fer vermuts, cotes, xerrades. Que fas has de posar aquests gots?
9: Sí, com molt fas una xerrada amb 30 persones, Laia, no més. I 30, ja en tinc, de 30 gots a casa. L'altre dia em vaig enganxar a mi mateixa al cotxe, que tinc el típic cementiri de gots reutilitzables al cotxe, de que te'n vas a una festa major de no sé on, i vinga, tothom deixant el got al cotxe, que vaig fer servir un got com a brossa, diguem-ne, doncs per tirar papers, xiclets, històries... I vaig pensar, em fa tanta mandra pujar-lo a casa i rentar-lo.
2: Que el vas llençar?
9: Que el llenço directament. I vaig pensar, és que total... Clar, és que què farem aquest got?
2: És un got reutilitzable, però no el pots llençar.
9: Laia, què hem de fer amb tants gots?
5: És que no pots fer res més,
8: ja,
5: Laia.
8: Ja tinc gots a casa.
9: Pots desfer-los i construir edificis, si vols, amb aquests gots. Però clar, arriba un punt que jo ja no.
2: Va, parlem amb la responsabilitat.
5: És reutilitzable que no reciclable, perquè recordem que és un plàstic molt complicat.
9: Clar, llavors és molt problemàtic, perquè
5: estem
9: deixant de fer servir els gots d'aquests de plàstic d'un sol ús, que eren molt finets, aquells plàstics,
5: sí,
9: però en canvi estem fent servir els gots reutilitzables com si fossin gots d'un sol ús, perquè ja no en tenim més.
5: És així.
2: D'acord, però no vol dir que no me torno els gots finets. Hem de gestionar millor els gots reutilitzables.
5: Vale, però si no en sabem i no ho fem...
9: No, peticions. Han de posar un punt a tots els festivals, cosa que n'hi ha alguns que, gràcies a Déu, ja ho tenen, per tornar els gots, et tornin els diners o no et tornin els
2: diners.
9: A mi m'agradaria que em tornessin els diners, perquè ja que et cobren un puto euro, a alguns llocs un euro i mig, pel got de merda, que a més és obligatori que el compris perquè no pots entrar cap altre,
5: és una vergonya.
9: Com a mínim que te'l tornin.
5: I tant.
9: Però si això no te'l tornen, això... m'és igual. Jo vull tornar el got, no em vull emportar cap més got de plàstic dur a casa meva, nen.
2: Però és que no t'haurien de poder cobrar l'euro si no tens dret a portar-te'l de casa. És a dir, l'euro va iniciar-se com una penalització per si tu te l'havies deixat.
5: Que sí, però és que ho fan.
2: Doncs mal fet.
5: Doncs, però ho fan.
2: Que ho facin bé.
9: Vale, però doncs això, que ho facin bé. I després...
5: I és més, si tu portes el got d'un festival de l'any passat, normalment es fan comprar al festival d'enguany. Ja no és que portis d'un altre festival.
9: Hi ha un tema de col·leccionisme que penses, però tu penses que a mi em fa il·lusió tenir el got de cada any? Que ells han de canviar tot el disseny.
5: Sí, sí.
9: Fins i tot concurs de dissenys. A les barraques de Girona, que jo me'ls estimo molt i també l'Ajuntament són de la meva corda, podíem començar per canviar el tema dels gots de barraques de Girona. Perquè, nen, cada any, bueno, concurs de disseny i així com una mica blanqueges el tema de que cada any estàs produint milions de gots nous perquè el disseny és diferent i la gent els col·lecciona. No vull col·leccionar més gots de plàstic. Me la suda lo xulíssim que sigui el disseny d'aquest any.
2: Només
9: fes-me un got amb un logo, si vols, de Barraques de Girona, Festival Cruïlla, Festival el que sigui, que cada any sigui el mateix i no em vagis canviant el disseny cada any amb l'excusa de que així me n'he de comprar un de nou. Els pots tornar en un punt de retorn i jo no em vull emportar cap puto got més a casa. No sé on posar-los.
5: Una altra cosa, deixeu de posar els anys, perquè és que és
9: la mare del truc. No pots
5: reciclar. Exacte. Traieu els anys, dieu, aquesta festa és per això. I si voleu, acoteu que només siguin d'aquell festival i us faran la publicitat en el got. Però deixeu de posar els anys i que sempre sigui el mateix.
9: I tota la història. Així el programa d'aquest any, me la suda. El programa el mires al mòbil, que tots tenim internet.
2: Sí, no.
5: Home, tantes coses que ens fan servir el QR. Ara per veure el cartell necessitarem el got.
2: No és culpa dels usuaris, és culpa dels que munten els festivals que no ho fan bé.
5: Totalment, si estem d'acord.
9: Això, i entre tots, també podríem fer una acció col·lectiva de que mai més ningú compri cap puto got més. Ja està, tothom se'l porta de casa i si no te'l deixen entrar, full de reclamacions, tu.
5: I si no, a galet. Mira, aquí em poses el combinat. Ara em poses una mica de ginebra i una mica de Coca-Cola, tota la boca i ja ho barrejat.
8: Un porró. Un oient em vol donar un, si et fa il·lusió.
9: No em fa il·lusió, no me'n donis cap.
8: Espera, que t'explico. És el got de Barraques de Girona, on hi diu no només el cartell, sinó els horaris, el qual seria bastant guai. Per no,
9: ni... Ja ho ha dit, que no teniu internet al mòbil, de veritat, és que arriba un punt.
8: Ja, però ni mòbils ni paper. És que apareix el grup d'aquest oient nostre. Apareix el seu grup soroll imminent i li fa il·lusió que tinguis el got.
2: No, però és que ell ja el té.
9: No vull més gots, de veritat. No sé, tio, passeu-me una foto, si voleu, me la penjo a la nevera.
8: Ara te la reenvio.
5: Ara te la passem.
9: No vull més gots a casa i hem de deixar de comprar-los, de veritat. Fem una acció col·lectiva. Prou de comprar gots de plàstic.
5: Doncs,
9: reutilitzable, que reutilitzable no és mai de reutilitzable.
8: A veure, galet, l'Aina diu, totalment d'acord amb la Laura, petició popular per poder-lo retornar i que tot tingui una mica de sentit. No, és que al final tornem al got de plàstic, eh?
2: No, això no.
8: Bueno, prou! Laura Grau, fins demà, gràcies.
9: Fins demà, que no vinc demà.
8: Fins dimecres.
9: Fins dimecres.
8: I ara prou, amb la Maig, des del seu...
9: Adéu, Laura Grau.
8: Adéu. Des de debut. Prou, Maig.

0: Així sona els experts.
1: Les que hagueu tingut fills ja sabreu que el moment del part s'allarga bastant. Llavors em diuen que et preparis coses.
2: Hacen coses.
1: O sigui, des de que es desencadena el part, diguéssim, fins que tu pareixes.
3: Hola!
1: Doncs hi ha unes hores inicials en què tu t'has de buscar distraccions perquè vas tenint contraccions.
4: Ai.
1: Doncs a mi em van posar, una mica sorpresa, però a mig perquè m'agrada molt, vídeos de caçadors de paraules versió aranesa. M'encanta aquesta expressió. O sigui, és que va ser el millor regal que em podien fer.
5: Jo prefereixo això, o crims, que posar-me al Google el tracklist per a quan voy a contraer-me.
1: Totalment. Tota la
6: raó.
7: Aranès.
0: Els experts. Cada matí, 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 9 i 22 minuts. Mira, Laia, seguim. Encara cueix el tema got, el tema plàstic. Ens diu en Ferran a l'Acústica, al Festival de Música de Figueres, el benefici dels gots, que ja parlem de benefici de got, van a una ONG. I només pots demanar a la barra si tens el got de l'edició vigent. Fet que, si et vols queixar, et converteixis en el Grinch de la barra. Però això està bé, almenys, comprar el d'aquella edició.
1: No, però si és el que diu la Laura. És a dir, doncs poseu una urna, o sí, i llavors puguis allà fer la donació. Però és que no cal generar tot aquest residu, perquè al final és un residu, per molt que el benefici sigui per una bona causa, crec que és una absurditat anar acumulant, és el que deia Laura, tota aquesta quantitat de gots que a més després no els pots fer servir més.
0: Anem a un altre tema que trobo que aquí debat n'hi ha poc, òptiques n'hi ha poques, que és gent que té un avió en propietat o el servei de contractar jets privats, i és que, i em sorprèn, però la Laia diu que això encara pot empitjorar, no és que existeixi ni la gent en posseixi i el faci servir i que volin contaminin, sinó que, a més, a Ciutat Real, a Castella-La Manxa, acaben d'inaugurar, és a dir, obren coses noves, el seu 6è aeroport privat. No serà, això especulo jo, no serà perquè a Espanya es van construint aeroports i algun ús els han de donar per dissimular? O...
1: No. A més, és un negoci, sí, de gent que fa aeroports privats, i ara veuràs per quina causa més concreta que és, perquè ara veuràs que t'ho empitjoro. Són aeroports privats encarats a la pràctica de la caça. I no estem parlant de la caça de proximitat per aturar la proliferació de sang glaç. No.
0: O per menjar les persones.
1: Exacte, no. La caça purament recreativa, que implica desplaçaments, això sí, en vols privats.
0: Sí, recreativa vol dir matar animals per diversió.
1: Exacte. A quin tipus de població, et preguntaràs tu, s'adreça això, no? Doncs una mica estem parlant de l'esfera de l'autoconsum entre gent superrica, perquè et situïs, perquè moltes d'aquestes finques on hi ha aquests cots privats de caça, doncs estan ja en mans de famílies molt adinerades, de les més adinerades de l'Estat. I aleshores es fan també bodegues paral·leles en aquests terrenys, també restaurants a l'abast de molt poques butxaques, i finalment aquests aeroports privats per portar els seus amics d'arreu de l'Estat, doncs, a passar uns dies fent una caça absolutament dirigida, perquè la majoria són nonogenaris i no s'aguanten els pets, i per tant els has de posar el vedell allà davant, perquè si no l'encertarien tampoc.

0: en Laos, segons llegim al País, que és una de les grans fortunes de l'Estat, segons la revista Forbes, que això doncs, ja només ens diu quin tipus de persona munta aquest aeroport pels, bàsicament, els seus amics. Des d'Ecologistes en Acció critiquen aquest model de caça intensiva. Amb aquests caçadors superrics que paguen milers d'euros per un pack complet, què els inclou aquest pack complet? Doncs mira, ells agafen el seu avió privat, aparquen en aquestes aparcaments, en aquests aeroports privats, i arriben en aquestes finques que, a més de l'allotjament, la manutenció, doncs els hi posen això, els cérvols, els porcs senglars, les cabres, els perdius allà al voltant, com si fossin de decoració, perquè ells, com si estiguessin a l'atracció de fira del tir al plat.
1: O sigui, no és que hi fossin allí del natural.
0: No, clar que no.
1: Porten les preses allí.
0: Però les porten i els hi posen ben a propet, i si cal els hi pinten amb una creu de color vermell perquè l'encertin.
1: Pot ser com si fos els Looney Tunes que et pintin una diana.
0: Sí, i a més, és que clar, podria ser. Però és que a més, clar, pensa que això des de l'administració encara es promou perquè estem parlant de zones molt despoblades on la gent se'n va i els hi venen com si fos això la màxima proposta de millora i per frenar el despoblament. Però dius, home, hi ha mil polítiques de despoblament més saludables que això. El que passa és que estan tan deixats de la mà de Déu en aquests llocs que els hi venen aquests superrics amb aquestes propostes i diuen, d'acord, així podrem treballar per aquesta gent tan superrica i fer-los de majordoms i posar-los els cérvols a 3 metres. Clar, això no és una política de despoblament, això és un xantatge. No pots no d'oferir res i oferir només això. Em sembla gravíssim i, vaja, no ho feu, això d'anar a caçar en llocs privats.
1: 3 minuts per 2 quarts.

0: de despertar us canten els tiets i en Javi Pablo al seu costat, perquè sí, us hauríeu de despertar, que ja són quasi 2:10 i seran 9:15, hora de despertar-se també actualitzats. Com sempre, amb l'Anna Closa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és dilluns, dia 18 de maig?
1: Doncs mireu, començo amb una notícia d'última hora, i és que la circulació a la línia R2 Sud es troba tallada entre Sitges i Vilanova a causa de l'atropellament d'una persona a Vilanova. Renfe informa que està gestionant transport alternatiu per carretera. Més coses, tot apunta que aquesta setmana s'aprovaran els pressupostos. El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Al migdia, el president Salvador Illa presentarà el projecte de la nova línia de tren orbital i també estan acordat noves partides per l'agència tributària. La

0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. Els sindicats convocants esperen rebre avui per escrit l'última proposta del departament per confirmar demà l'assistència a una nova reunió negociadora. D'altra banda, el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i torna a estar lligat a Vox per poder governar. Les eleccions andaluses constaten la derrota del PSOE, que amb l'exministre Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la desfeta. En plana internacional, Rússia ha atacat Ucraïna amb més de 500.000 de drons i ha fet almenys un mort i una trentena de ferits. La guerra continua escalant, malgrat la treva temporal de Putin d'ara fa una setmana. Ucraïna va fer ahir l'atac amb drons més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra i va provocar almenys 4 morts. I per acabar us explico que la cantant Anna Andreu, la saxofonista Irene Reich, Rosalía i el bateria Jorge Rossi són alguns dels finalistes dels Premis Alicia, els guardons de l'Acadèmia Catalana de la Música que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la producció d'aquí. Els premis es lliuraran el 18 de juny i entre els seleccionats també hi ha noms com Antoni Ros Marvà, Alosa i Magalí Sare.
1: 9:32, Anna, que no t'esperava saber avui.
0: Doncs mireu que la marca danesa Lego ja no limita l'ús de les seves joguines. Fins ara les capses deien que els blocs de construcció es podien utilitzar fins als 99 anys i ara s'han vist obligat a canviar-ho per capses que hi posin de 4 a més de 100. Tot plegat perquè cada cop hi ha més persones centenàries i la companyia, doncs, es veu que rebia molts retrets. Ara Lego ha canviat el límit d'edat del joc en homenatge al naturalista, divulgador britànic i fan de Lego, David Attenborough, que ha fet 100 anys i, de fet, l'empresa diu que no hi ha límit d'edat per al joc ni tampoc per la diversió.
1: El titular d'esports a aquesta hora...
0: Doncs que en futbol l'Espanyol seguirà a primera. Els blanquiblaus han certificat la permanència després de guanyar per 1-2 al camp de l'Osasuna. El Girona, en canvi, haurà de guanyar l'Elx en l'última jornada, després de perdre ahir per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria per 3-1 contra el Betis i, de fet, un rècord per la història, perquè el Barça és el primer equip que guanya tots els seus partits a casa en una temporada. I en bàsquet, Xavi Pasqual deixarà el Barça per marxar a Dubai, una oferta milionària i la possibilitat de fitxar gairebé a qui vulguin, doncs fa que el tècnic de Gavà se'n vagi a un projecte molt més potent.
1: I quin temps farà avui? Dilluns.
0: Doncs avui tindrem un temps insegur amb nuvolades i ruixats. N'hi haurà especialment al Camp de Tarragona i Prepirineu fins al migdia i a primera hora de la tarda al litoral i prelitoral central i interior de les comarques de Girona. Acabarem el dia amb les pluges que aniran marxant del país.
1: Ara els Figaflaues entren a l'antena acompanyats de la jove i en som fans cantant valenciana Naina. Entre els dos ens canten aquest tema. Shazam Laia fa referència al que va fer Eva mal fet.
2: Què va fer, demà?
1: Eva, la del Gènesi, sí.
2: Ja hi ha, no?
1: Dues paraules. La segona és...
2: El pecat original.
1: Sí, sense l'article, sisplau.
2: El pecat original.
1: És correcte.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.
5: Torna el Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Les 9 i 39 minuts parlem de cinema.
7: Has fet moltes vegades aquesta excursió?
8: Si us ho vaig dir?
9: No.
10: Però tio, ja no et reconec, eh?
9: Tot bé.
11: Tot bé.
6: A banda de les estrenes al cinema que divendres ens va analitzar el nostre crític, l'Alfons Gorina, no se us hauria de passar per alt una novetat catalana, modesta i tan sensible com aquesta pel·lícula que sentim de fons ja. Dies d'estiu i de pluja, dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són llicenciades de la Universitat Pompeu Fabra. És la història de tres persones joves, amics, i en aquest metratge que serveix només d'escenes d'excursió, o quasi exclusivament d'escenes d'excursió, de caminar, és a dir, Laia, descansar, muntar la tenda, perdre's, recular, tornar-se a trobar, descansar, dormir, barallar-se una mica, alçar-se cada cop en un lloc nou. Quasi tot el metratge és fora dels pobles. Com a molt, veiem alguna escena en algun poble petit. I els tres amics que van caminant i van parlant. Un dels tres acaba de tornar d'Erasmus i els altres dos, clar, li pregunten sobre ligues... Bueno, bàsicament li diuen quants alemanys has follat, per dir, primera escena. Els altres dos, noi i noia, allò que es van enrotllant, van fent sexe en algun racó a buscar, sense acabar de saber o voler saber què són entre ells dos. I és que tots els temes en aquesta pel·li estan soterrats, estan al sotabosc, no massa, no cal ser molt intel·ligent, una fina capa de terra o d'herba cobreix aquests temes, però amb un ditet l'espectador no li caldrà furgar massa per saber què és el que els preocupa a aquests personatges. Penseu que estem parlant de la 23ena o la 24ena, aquell moment de la vida que potser és clau perquè estàs decidint què faràs a la vida, a què et dedicaràs o qui seràs. I és una pel·li, Laia, m'ha fet venir molt a la ment aquells moments en què la Laura i tu comenceu a parlar d'excursions, i a vegades els oients en algun festival de música em diuen, sembla que a vegades desconnectis quan parlen la Laia i la Laura. Doncs aquests moments que dieu que anant d'excursió fa que surtin certs temes. Entre amics, entre parelles o que sigui algos, entre pares i fills, hi ha un moment que en caminar, hi ha coses que et surten del natural i que abans no.
12: Totalment, perquè és allò que tens moments de conversa sense que siguin incòmodes, perquè tu estàs fent una altra cosa, estàs caminant, i per tant és molt pràctic i molt, no sé, molt còmode és la paraula.
6: Però per tant estàs dient que en altres situacions potser seria més incòmode o no t'acabaria de sorgir.
12: Totalment, a vegades treure un tema expressament o es fa violent perquè no tens escapatòria, en canvi aquí és com que més aviat has de buscar un tema de conversa mentre estàs caminant.
6: Sentim la Clàudia Vila, una de les directores, i la guionista Carla Sánchez.
9: per nosaltres era molt important treure el Biel, l'Abril i el Gerard de la seva zona de confort. Ells, que estan acostumats a viure en una ciutat, la seva rutina bastant integrada i van a la universitat o treballen, encara en aquesta edat de joventut en què fas moltes coses, com deixes poc espai a la reflexió. Vas encadenant el fer, el fer, el fer, el fer. De vegades, la reflexió o el malestar també queden com amagats sota aquest constant fer. Quan les coses canvien, quan l'entorn canvia, això dona lloc a que surtin reflexions, a que potser els pensaments del cervell treballi d'una altra manera. Evidentment, les excursions justament ens donaven aquesta cosa de la reflexió, el que comentes tu, no? De que comences a caminar, potser el cap va com més ràpid, però arriba un punt que o estàs molt present, però de vegades també ens passa, no? Al contrari, cada cop hi ha pensaments que surten amb més facilitat, que també tenen el lloc i l'espai, i sobre temes que no es poden parlar amb quedem i fem un cafè, sinó temes que necessiten un espai i una temporalitat, com vam decidir que no estiguessin a una casa, en un poble, només, sinó que caminessin.
13: Estiu de pluja és una pel·lícula que va estar escrita quan nosaltres teníem 20 i pocs anys. És generacional en el sentit que parla de com nosaltres en aquell moment enteníem l'amistat, la vivíem, com ens relacionàvem amb els nostres vincles en aquell moment. Però és veritat que uns anys més tard, ja no tenim 20 i pocs, que tenim 20 i molts,
14: viejo,
13: veiem que també ens pot connectar. Són patrons que seguim representant i seguim reconeixent en les nostres amistats i seguim sentint-nos vulnerables. I gràcies als visionats i les projeccions que he tingut de pel·lícula a diferents festivals, hem vist que no només connecta amb unes amistats que es tenen quan ets jove, sinó que també els espectadors més adults poden veure's reflectits en com l'Abril, el Gerard i el Biel parlen entre ells, o com es tracten o què s'amaguen. Llavors és generacional i a la vegada no.
6: Dies d'estiu i de pluja, busqueu bé, perquè la teniu ja a la cartellera en un circuit no molt gran de cinemes. De fet, gràcies a ser un debut amb una trama petita, amb pocs personatges, amb escenaris preciosos i gratuïts de fer, perquè és la natura i et regala escenaris per fer pel·lícules, doncs això es converteix en una de les principals virtuts de la pel·lícula, que és potser una de les coses que més em fascinen del cine, que aposta pels gestos, el gust per cada gest físic, cada to de les paraules i, sobretot, el pes de cada silenci. Sentim l'altra directora de la pel·li, que és la Mireia Lazabui.
15: Sí, totalment. Teníem molt clar que volíem que la pel·lícula respirés com aquest naturalisme i ens interessava molt més capturar una sensació o una presència que no construir escenes molt subratllades dramàticament. I, bueno, sí, els plans són llargs, hi ha espai pels silencis, fer les mirades, moltes vegades és allà on passen les coses importants. També tenia molt a veure el fet que els personatges estan immersos en la natura, és a dir, que és com que t'obliga a aturar-te, no? I nosaltres volíem fer visibles aquestes pauses perquè fossin un espai on els personatges poguessin entrar en conflicte amb el que senten i amb el que porten dins. Per aconseguir això havíem de deixar respirar les escenes i confiar molt en els actors i en el que apareixia de manera espontània. El fet que sigui una producció modesta també influeix, però nosaltres no ho vam viure com una limitació. Va ser gairebé com una manera de trobar, bueno, una veu pròpia.
16: Doncs a nivell així de referents, jo crec que conscientment tota la filmografia de Jonas Trueba, sense voler, una mica de Romer també hi ha per allà.
17: I pel que fa al col·lectiu, nosaltres vam veure molt de Les amigues de l'Àgata, una pel·li que també va sorgir a la Pompeu Fabra i que creiem que ens va obrir una mica el camí i ens fer veure que fer una pel·li col·lectiva també és possible. O sigui que gràcies a elles també nosaltres hem pogut avançar una mica dins la indústria.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 3 quarts, passa un minut ja de 3 quarts de 10. Avui és dilluns, oients. Esperem que us hagueu alçat perfectament amb nosaltres. I avui dilluns, 18 de maig, dia perfecte per mirar enllà a l'agenda de concerts que s'atancen pels propers dies. I sí, tornem a sentir en Bad Bunny, Anna, perquè el cap de setmana arriba per fi en Benito a l'Estadi Olímpic en la seva gira de Vi Tirar Más Fotos World Tour.
1: Sí, de fet, ja fa més d'un any que Bad Bunny va anunciar que actuaria a Barcelona aquest 2026. No sé si per alguns se'ls ha fet llarga l'espera, però aquests concerts es faran ja aquest cap de setmana.
0: Qui tingui tíquets, que ens enviï ja algun missatge dient-nos el hype, com el porten aquests dies, i sobretot dilluns, i ens fareu la vostra crònica experta dels grans concerts d'en Bad Bunny.
1: Exacte, el primer serà divendres i el segon dissabte, i a més, l'organització ha confirmat que a l'Estadi Olímpic hi haurà la casita, que és aquell segon escenari dissenyat per oferir moments més íntims, emotius i propers amb el públic, i a més, és on hi van els super VIPs. Veurem, de fet, qui hi haurà en aquests dos concerts que comencen, per cert, a les 9 de la nit. A banda de Bad Bunny, a l'agenda d'aquest cap de setmana també hi tenim marcat al calendari el retorn de La Gossa Sorda.

0: El retorn de l'agost als escenaris és un dels esdeveniments musicals més esperats dels darrers anys en el panorama musical valencià. Després de 10 anys del seu darrer concert, el grup de rock en valencià de Pego torna als escenaris amb una gira de concerts que va començar amb doble data a Picassent. Aquest cap de setmana, la banda passarà per Cunit, també en una doble data. El primer serà divendres i compartirà escenari doncs, amb les Testarudes i la DJ Trapella, i el segon serà dissabte amb Svetlana i les Hijas de la Cúmbia. Els concerts arrencaran a les 9 de la nit al recinte de concerts de Cunit. I ara fem una mirada una mica més internacional. Escoltant la banda nord-americana Skillet, que torna a Barcelona després de 12 anys. El grup de hard rock liderat per John Cooper està de gira presentant el seu últim disc Revolution i dimecres faran parada a la sala Rasmatàs de Barcelona. El concert arrencarà a les 8 del vespre, obren portes hora i mitja abans i encara queden algunes entrades a la venda. Les trobareu per 65 euros. Seguim ara amb el concert de Pol Bordes.
1: Sempre ho dic, jo estic sumat, entro al ring fora combat, estic mal acostumat, blanc i negre no és covard.
0: El gironí passarà dimecres per la sala Volt de Barcelona per presentar el seu segon disc, He marxat per tornar, un àlbum d'estil pop experimental fet entre Catalunya i Nàpols, on l'electrònica guanya terreny. Perquè us en feu una idea, musicalment seria semblant a un Rusovski, Ralfichu o Judelain. El concert arrencarà a 3:15 del vespre i encara queden entrades a la venda. Dimecres també tenim concert de Guillem Remisa. Vagi.

0: Guillem Ramis actuarà dimecres al Barcelona Poesia. El cantautor de Roda de Ter convidarà la recitació dels seus poemes amb la interpretació de cançons del seu projecte personal. A més, per primera vegada, Guillem Ramis inclourà en directe alguns dels temes del seu darrer EP, Tot va sol, un treball que fusiona la seva vessant poètica amb la música electrònica del Jordi Torrents de la Iaia. El concert es farà al Museu d'Història de Barcelona, al Born, a les 7 de la tarda i l'entrada és totalment gratuïta.
1: Que guai, eh? Molt recomanable, Guillem Ramis, anem-hi, que és molt
0: xulo. T'agrada, Laia? Sí, sí. Doncs mireu, l'entrada és gratuïta.
1: Ja, molt bé.
0: A les 7 de la tarda.
1: Superbon horari, m'hi escolta, fantàstic.
0: Molt bé. I ara passem a parlar de la Clara Peia.
2: I ara penso que en la vida hi ha un moment que som immensa.
0: Aquesta cançó que sentim es diu Hi ha un moment que som immenses i forma part del nou disc de la Clara Peia, una obra centrada en el concepte de la solitud que està formada per 16 cançons interpretades per 16 veus diferents, entre les quals El Niño de Elche, Rita Payés, Judit Niederman, Xarimar Ester, l'Anna Andreu o la veu de la Mar Pujol, que la sentim de fons en aquesta cançó. Aquest dijous, Clara Peia el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona a 2:15 del vespre.

I ara sentim la Carlota Flaner, que aquest dijous actuarà a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell per presentar el seu darrer àlbum, What My Body Wants, que dona nom a la cançó que escoltem de fons. El concert, que forma part del Festival Observa, començarà a les 7 de la tarda. Divendres també és un dia assenyalat al calendari pels fans de la Maig.

Sentim la Maig, que és l'alter ego musical de la barcelonina Maria Solà. Va publicar el seu primer disc llarga durada a principis de mes, es diu Prou, i farà la presentació oficial de l'àlbum aquest divendres a la sala Rasmatàs 3 de Barcelona. Si voleu saber com sona en directe aquest disc d'estil més rocker de la Maig, sapigueu que encara queden entrades a la venda. Divendres a Barcelona també hi ha concert de la Carla Collado i la Mayo.

0: duet format per la Carla Collado i Mayo continuen amb la seva gira conjunta Perdiendo Aceite World Tour, una proposta musical que barreja cançó d'autora, narrativa personal i crítica social, i aquest divendres actuaran en directe a les 9 de la nit a la sala New Feast de Barcelona amb totes les entrades esgotades.
1: Jo t'estava esperant, cau aquesta punta i ja torno a estar a dalt.
0: I encara a la capital catalana, doncs aquest divendres es farà la darrera festa celebració del monocicle, el Festival de Música d'Autor d'Autora de Sant Pere de Ribes. La festa es farà a la Sala Taro de Barcelona i actuaran Guillemino, que ve de treure el seu últim àlbum, R&B, i Jove Drai, que en el que portem d'any ja ha publicat 3 senzills. Els concerts començaran a 8:45 del vespre i les entrades les trobareu per una mica més de 10 euros.
2: Són les 9:53, recta final del programa. Avui hem recordat la figura de Franco Battiato en el 5è aniversari del seu naixement i, a banda de sentir la seva música, hem sentit molta música italiana i a vosaltres, oients, us heu demanat per les vostres faleres de música, cine, personatges, història, menjar italià. Així que ara toca fer el recull dels millors àudios que ens han anat caient al llarg del matí. Voleu que comencem amb el nostre oient oficial italià, que
3: home,
2: és en, que es diu,
3: en Luciano.
2: En Luciano. Us el poso a 1.5 de velocitat per anar per feina.
0: Va.
4: No us entretengo més. Se voleu veure peli italiana divertida, mireu Manuale d'Amore o Benvenuto al Nord o Benvenuto al Sud, també al Nord i al Sud, i han fet també en francès. Una forta abraçada, anem parlant. Els italians són xerraire, no ho sé, dieu vosaltres, jo direu que sí, no?
5: Sí, m'he liat amb un italià a la Barceloneta de Barcelona. Adoro la seva forma de viure, sobretot la part més sud. Adoro la seva cuina.
6: Soc d'aquells que en el minut d'estar en terres italianes em penso que sé parlar italià i el que no sé m'ho invento.
7: Scusi, per prenotare una taula per due persone, il conto per favore, e a questa le fa molta grazia la mia bicicletta. Quanto costa questo?
8: XD.
9: Sì, sì, sì, xerraires, molt, molt, almeno la meva, els meus veïns.
4: N'hi ha de tot, ovviamente.
9: Ostras, el gran Franco Battiato. Fa uns dies parlàvem d'ell i no recordava si era viu o no.
10: L'altre dia estava mort.
9: Tan gran cantant, amb Itàlia sols tinc relació amb els meus veïns, que són italians. Que cuina superbé, sempre que cuina amb una oloreta tan bona.
11: Pizza sto cazzo mi comincia a mandar per a nulla. Pare che devo dire che buttata a dore, mi padre o mi madre, mi cari nella...
12: Hai rotto il cazzo, basta! Quanto degli anni avanti con sta stronzata? No!
2: Doncs sí, efectivament, avui el tema del dia ha estat Itàlia en tots els seus vessants, tot i que la Laia se li ha oblidat això quan tocava fer el miniquiz. Podeu competir al miniquiz per endur-vos premis guapos. Avui, Laia, sobre quina figura artística passarà el miniquiz?
0: Doncs no me'n recordo. Espera, recorda-m'ho tu.
2: Una Laia, però, que ha estat molt fina, finíssima, amb el seu apunt final quan parlava d'una immobiliària bona, positiva, ètica.
0: Per exemple, es fan ressò de les vagues que hi ha hagut de taxadors, perquè hi diuen tot el suport a la vaga de taxadors. De veritat, o sigui, és una immobiliària que jo no dono crèdit.
2: No dono crèdit, com dient. Al programa també hem estat buscant els llocs on comença abans la zona blava turística i de cop i volta no sabem com patàvem. La Laura Grau li ha exhibat aquesta cleca a la població de Roses.
13: A Roses van activar la zona blava l'1 de maig.
0: Mira, Roses.
2: Ja tenen els francesos a punt de pala, clar.
0: Ni que fueras tan guapa. Ets el poble més fins de la Costa Brava.
2: Pam! Tot i que no acabarem a Roses, sinó a Vilaseca i a Salou, des d'on en Roger ens ha fet la seva confessió d'avui.
13: Ara anem a Port Aventura. Jo vaig treballar, el meu departament era Polinèsia i em vaig especialitzar en atraccions. I
14: Tutuki!
13: Els Tutukis Plages, on més vaig estar. Un dels meus subrols era omplir la barca.
15: Sí.
13: I estava a la cua, anava omplint la barca i veig que hi havia dos llocs lliures, no? Vaig a la cua i dic, dos! I es veia, necessito dos persones. Sí. Jo sortia algú i deia, aquí, naltros. Naltros, sí. Sí, però és que som tres.
15: Joder.
13: No, dos. És que som tres amics, no, però vull dos. Llavors surten dos, una parella, per exemple, dic, ah, passeu i omplim la barca. I llavors tothom de davant, s'estanculat! Ja, sí, però és que he d'omplir la barca de dues persones. Vale, això passava cada 4 minuts.
15: Gràcies i ànimus.
2: Ànimus i
0: sí,
2: d'allò se'n surt, eh? Perquè aquí el tenim en Roger. Roger,
13: ah, sí.
2: Pots dir que te n'has sortit tot plegat?
13: Sí, d'aquella feina.
2: Has sobreviscut.
13: Ah, sí, això que deia no era una anècdota puntual, era cada barca, la gent no entenia que hi havia un número limitat
2: de persones que atendia uns 24 per barca i no ells volien entrar amb l'ordre que volien i amb, sí, atendint a infinit volien entrar, correcte, sí.
3: Va, que nosaltres anem marxant i ho fem amb la cançó guanyadora avui, la que han triat els oients, aquesta que comença a sonar és el Jean-Luc amb el Sidoní dels Amics de les Arts.
2: Avui que és l'aniversari d'en Dani Alegret, que els Amics de les Arts ell performa...
0: El piano.
2: Doncs amb ell i un feliç aniversari per en Dani, ens acomiadem fins demà a les 6 del matí. Adeu, Anna.
0: Fins demà a les 6. Adeu,
2: Laia. Adeu, Sergi. Adeu, Iem.

0: Calvin Harris, si l'heu de Jesse, donant-nos l'energia que necessitem per una nova setmana. Cançó, aquesta que arriba just a temps per la temporada estiuenca. Satisfy.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Com esteu? Bon dia des d'ICAT. 10 del matí, 3 minuts. Aquí seguim posant més color, més moviment al teu dilluns amb la família 31 FAM. Temporal.

dels talents de casa que tindrem el proper 11 de juliol al Festival Cruïlla. Roberta Bandini reinventant-se i sense perdre la seva essència amb aquesta cançó amb ADN 100% de primavera. Vinga, que no es noti que és dilluns, els ànims ben amunt, aquí que et porto la

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Passem a la previsió meteorològica.
2: Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
3: de rialles.
4: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
5: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
6: Us esperem!
7: Serà brutal!
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
8: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
9: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
8: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
9: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
8: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
9: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

Escolta, Zicat.

dilluns, més dolç, i romàntic, amb els petons dels Stay Homes. Tres veus que esperem que tornin aviat perquè ja els trobem a faltar. Seguim amb la veu de Tyla, marcant també el ritme de la indústria musical aquest 2026, al costat de Farah.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Cat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

No sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada que em fa amb bona mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Socorrista, amb Pol Bordes, ja l'estiu amb un nou material que presentarà aquest dimecres a la Sala Vol de Barcelona. I apostant també fort desdicat per les noves referències de Mama Ruixa.

Chico, experimentant el marge del ginestar amb aquest so que connecta directament amb els sentiments. You and me, baby. 6 minuts i les 11 del matí. Anem a relativitzar el dilluns amb la pura explosió del talent i carisma de Lady Gaga i Doechii, Runway.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: At least it is true that man has no control, even over his own will.

Doncs aquí ja estàvem superant el dia de Sant Tornem-hi amb la Jules, tot va tirant, doncs bona hora que té, tot va seguint el seu camí. Anem planificant una hora més d'aquest dilluns amb la tornada dels Damn Lavin, Maroon 5, Heroine.

0: ara ja és tan difícil.
1: Actitud positiva i de superació amb Javito, reflexionant sobre la importància d'avançar malgrat els entrebancs. Seguim amb una dona molt estimada a Barcelona i que ha guanyat molts premis, Olivia Rodrigo, amb el Get Him Back.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
2: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
4: L'INCAT. Que ve la nit de Sant Joan.
5: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
6: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
7: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
8: Què li has fet a la meva filla?
9: Passo algo con Manuela.
10: No passo nada.
6: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
10: Clar que no,
6: m'ho jures.
10: No, fill, no pot pagar això.
7: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

teu amor, la Ludwig Van, una de les bandes més en forma i estimades al moment, i de les que seran fart, aquests propers mesos, de tocar en directe el nou disc.

0: pur amor en essència, amb una veu del tot inconfusible i de les que ens ha robat el cor en diverses ocasions. Revivant des de Catal fenomen Sade Said amb Smooth Operator.
1: Escoltes i cas.

0: un dels grups que no ha parat, de sonar i de créixer, l'essència de Bonroller i Festival de Sexeni, treballant colze a colze amb la persona baixada, al costat del Sidoni. I més sensual i calmadeta de pulsacions, aterra i cat Jason Derulo amb el Sexy For Me.
1: I just love to say it.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.
1: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos.
2: I crec que els tenim.
3: Això ho haurem de veure.
4: Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
1: Ara sí que ho tenim tot.
0: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat. Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Kelly Saya, qui va ser la veu principal de Coers, aportant afrobeats als Països Catalans, reforçant la seva carrera en solitari amb cançons com Coco Xeri Coco. De ser dedicat al Soul House de G-Sits, el DJ de Nova York, abans que compartim aquestes dues veus que funcionen molt bé juntes, la Venus i la Muixca.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols pes, apreta'm, em deixo la pell, crema, no és suficient.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'Icat al dia d'avui parlant de sèries, perquè aquesta setmana arriba a HBO Rebelejar.
2: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
3: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
0: Els creadors són els cineastes Pol Rodríguez i Isaki La Cuesta i parla d'un problema molt actual, com és l'especulació amb l'habitatge i la gentrificació.
4: Està ambientada en el Raval de Barcelona i narra la lluita d'uns veïns d'un edifici on hi ha un restaurant centenari contra el fons d'inversió que els vol desnonar. Una història no només molt actual, sinó també inspirada en fets reals. Neix del tancament del restaurant familiar del Pol Rodríguez, Can Lluís, i així en parlava el mateix director a la tarda de Catalunya Ràdio.
5: Rebelejar és una sèrie que parla d'una família que té un restaurant centenari al Raval i que han de lluitar per sobreviure quan cauen en mans d'un fons d'inversió. I és una lluita sobre l'especulació immobiliària al barri del Raval.
0: Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella i Lluïsa Castell són alguns dels noms que formen part del repartiment de Rebelejar, que, per cert, també ha comptat amb veïns del barri del Raval com a figurants per poder retratar, diuen, millor la realitat del barri.
4: La sèrie és una coproducció entre HBO i 3CAT. A la plataforma nord-americana es podrà veure aquest divendres i a la plataforma catalana a la tardor.
0: I una altra coproducció entre HBO i 3CAT és Pubertat, la sèrie de Letizia Dolera, que avui arriba a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Saps per què som avui aquí?
7: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
4: Recordem que Pubertat arrenca quan a tres adolescents d'una colla castellera els acusen a través de xarxes socials d'haver comès una agressió sexual. Durant els 6 episodis, la sèrie parla del consentiment, l'herència familiar i el consum de pornografia. Els dos primers capítols s'emetran per TV3 a les 10 del vespre després del Telenotícies.
0: I parlem ara dels Premis Alícia, els guardons que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la música produïda a Catalunya, perquè aquest matí hem conegut els nominats de la 7a edició, entre els quals hi ha Rosalia. La de Sant Esteve Sarrovira es optarà el guardó a la internacionalització, una categoria on també hi ha noms com el del bateria Jorge Rossi.
4: També hi ha doble nominació per Alosa.
8: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de puntetes, amb el camí prou bé.
4: Estan nominades a Talent Emergent, juntament amb Pitxorines, Pau Armengol i Amaya Miranda, i també a producció discogràfica per El primer cant del matí.
0: En aquesta mateixa categoria, la de producció discogràfica, també hi ha nominada en Andreu per al disc Vigília.
9: I el sol treballa esclavo i un altre dia ens cau a sobre.
0: La cantautora de Sant Quirze també està doblement nominada. Opta, a més, també el Premi Alícia a l'autoria, també pel disc Vigília.
4: Entre els aspirants a millor directe hi ha Remei de Calafresca. L'Elèctrica d'Arma, i en la categoria de millor interpretació hi ha noms com Magali Sare i Momi Maiga. En la categoria de periodisme i divulgació musical també hi ha tres programes dels companys de Catalunya Música, la cinta de Mòbius, Set de Sons i Tots els Matins del Món.
0: I anem ara fins a Tarragona, perquè hi ha en marxa des de ja fa uns dies la mostra de teatre jove, el cicle de creació escènica juvenil, amb propostes que van des del teatre experimental fins al musical, passant pel teatre social i contemporani. Aquest vespre, sobre l'escenari del Teatre de Tarragona, hi haurà la companyia Anami Produccions amb el seu primer espectacle, What If?, una reflexió sobre les pors que tenim en el nostre dia a dia. L'entrada és gratuïta, serà a les 8 del vespre i serà en aquest cas fins a completar l'aforament.
4: I si us agrada el fado, aquest vespre sapigueu que teniu doble cita al Teatre Poliorama. La primera part del concert la farà Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona la farà la veterana Sara Correia, nominada als Grammy Llatins. El concert es farà a les 7 del vespre.
0: I si us agrada Maria Jaume, atenció, agafeu l'agenda de concerts, perquè el 5 de juny tocarà l'Església de Sords al Pla de l'Estany dins del Festival Recòndit, i ho farà acompanyada parlat també del grup La Publicitat. Si voleu anar al Festival ICAT, us conviden a una invitació doble per a un concert i a una nit de càmping a Esponellà. Tot això ho podeu aconseguir responent una senzilla pregunta a la web d'ICAT. Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
4: Que passeu molt bon dia!
10: Escoltes ICAT.

9 hora del dilluns, que hem obert amb una de les nostres artistes més estimades i nominada a molts premis, la Rosalía, que la teníem tan divina com sempre. I al ritme d'aquesta batxeta avança el dilluns, Aicat, amb I un rajola somiat.

0: iCat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.
1: El Ziglu, una d'aquelles cançons que transmeten nostàlgia i ganes, que no s'acabin aquells moments que ens fan feliços. Vinga, fem ara parada a la música més black, més funky, que factura des de Barcelona el grup de Pol Clusellas, Petit Ibèric amb Bruixa.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: I no el pots treure?
2: Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
5: Sí, sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
5: Clar, igual a Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
6: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
7: Com és la nit de Sant Joan?
8: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
9: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
11: Què li has fet a la meva filla?
12: Passa algo con Manuela.
13: No passa nada.
9: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
13: Clar que no.
9: M'ho jures.
13: No, fill, no pot pagar això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Escoltes i cas.

0: Changes, Tommy Richman, amb un grup de la música disco dels 70, fent canvis positius per seguir atrapant-nos amb les seves cançons.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I diuen que els canvis sempre són bons, i si no, que li preguntin a Bruno Mars.

bastant fort, dedicat per sonar de màgia balear de Maria Jaume, sonen ses campanes. I a punt per sonar, la reina del pop, per anys puguin arribar a passar. Madonna, preparada per revolucionar la indústria musical aquest 2026, amb un dels primers tastets amb Sabrina Carpenter.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
3: A mi m'encanteu vosaltres.
5: T'has aturat avui? Cada migdia a iCat et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
5: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.
5: Pausa.

Quina meravella de veu i quin tros, de cançó. És Quina Bons, una altra bona lliçó musical de part de Rey. I donant-nos l'energia que necessitem pel dilluns, Queen 92, forat de ritme i energia positiva amb el Best Day. This is the

Guillem Bautista, un dels autors de cançons més atractius de casa nostra, escrivint i cantant històries que no estan mal. Doncs, gens malament, ens anem acostant al punt de la una del migdia, compartint ara la pura eufòria que ens arriba des de la costa oest d'Olmos Mundi. Lost.

0: Escoltes i cas.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
3: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.
0: Escoltes i cats.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
3: ICAT. 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
4: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
5: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
6: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
5: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
6: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
5: Calla, que ens fotran fora.
6: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
5: I realment, ho estem fent superbé.
0: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel.
1: Escoltes ICAT.
7: Les històries

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Tallera.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: El programa que desperta Catalunya.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dilluns, efectivament, se'ns nota a les cares. Sort que ara mateix ens esteu escoltant la veu i prou. I avui inaugurem setmana de pausa amb la mirada posada a Lleida i a la forta escena pop d'allà, d'aquella ciutat bonica. A la boira també hi posem la mirada. I això de la boira ens va de conya avui per fer un símil amb el que li està passant vitalment al nostre convidat d'avui. Del seu nou disc n'extraiem que veu les coses cada vegada més clares, per tant, menys boira, i alhora sabem que és una persona que, tot i viure a Barcelona, està superconnectat a l'escena lleidatana, i de fet el disc és una declaració d'intencions perquè les col·laboracions són de ponent. Maria de Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Avui diversos conceptes, per exemple, ser un artista emergent després de tres discos,
1: sí,
0: què vol dir això de ser un artista emergent?
1: Com, que és quan es deixa d'emergir.
0: Quan es deixa d'emergir. Crear lluny de la capital en els inicis i ara amb la mirada posada a la ciutat que va veure néixer el nostre convidat. També desfer-se d'aquesta confusió nocturna. Saps la nit que ens confon? Que ho va dir una vegada un personatge així de Telecinco. Bé, doncs aquesta persona que tenim asseguda aquí s'ha desfet d'aquesta confusió nocturna. Ens hi posem?
1: Som-hi.
0: És dilluns.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dilluns dediquem a programar els nostres estimats oients, que són els més romàntics. Benvingut tothom a pausa.

0: A les 2:02 d'avui dilluns, dia 18 de maig, saludem la persona que ocupa avui el sofà de convidats, el senyor Quintí Casals. Quintí, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, com anem? Bona tarda, potser, no?
0: No, bon dia.
1: Bon dia?
0: Hem consensuat que és bon dia, llavors a les 3, quan ens acomiadem, diem bona tarda.
2: Ho hem fet així. Tot i que bon dia gaire no em fa de bon dia.
0: Depèn de per aquí. Quintí Casals, per cert, és el Llung Rajola, que no em diguem.
1: És que ja és una conversa d'amics, això.
0: És un detall, ja.
1: Com estàs? Llung Rajola. Molt bé.
0: Et veig molt bé, eh? Sí? Veig molt shiny.
1: Gràcies. Bueno, mira, en un dia plujós com avui, pues jo estic shiny, així que...
0: Ens va molt bé.
1: Deleitem-nos.
0: Sí, exacte. Gràcies per aquesta actitud, que ens la contagis a nosaltres una miqueta. Ens anirà molt bé, fotem-li-ho.

0: Això, aquests OOOs, no et sonen molt 2.000 euros, Mariona? 2010...
1: Sí, però ens encanta.
0: Corall, és així, i un rajola, hi ha una inspiració aquí una mica?
2: La veritat és que ara que ho dius, no ho sé. O sigui, la inspiració així que vam trobar amb el Pep aquí era sí. que volíem ficar bombos a la Charlie CX. Sí. I teníem un piano com molt trencat perquè hem intentat que tot el disc tingui un toc una mica de pop, però guarro.
0: Saps? Sí, sí, que guarreja tinc... una mica.
2: Guarreja una mica, però perquè també és el meu estil. Jo crec que un rajola sempre set com un projecte molt eclèctic, amb moltes sonoritats diferents, i al final, pues, quan has de fer un disc amb bachata, pop, corrido, tal, vull dir, has de trobar un element que sigui un conductor, i vam trobar el guarrerío com... Pues, com
0: i dins de la bachata i del corrido tumbao m'agrada molt que guarregi la cosa.
1: Sí.
0: Sí, perquè sí. si no ens quedem un lloc de confort que ens agrada
2: és que
0: com
2: jo crec que quan tens un pop amb aquest missatge que intento donar jo, que va més enllà del pop clàssic, sí. que sigui una mica punky i que guarregi també a nivell sonor també és positiu.
0: Aquesta que sentiu es diu Addicta a la serotonina i és la cançó que obre El món no està fet pels romàntics, que és el nou d'aquest músic lleidatà, que sí, que insistim, el veiem molt shiny i que, a més, aquesta cançó ho hem de comentar. Fran Lluís, una abraçada, shoutouts. Aquesta és la cançó que ha sonat a la Volta a Catalunya.
2: Sí, sí, sí, va ser la cançó oficial de la Volta.
0: I què tal? Va rebre inputs de la gent del ciclisme?
2: Sí, inputs de tot el món, a més.
0: Què dius?
2: Sí. Ja en parlarem, però com que jo sóc un artista eternament emergent, al final fa molta gràcia quan passen una cosa d'aquestes que tens altaveu, perquè de sobte molta gent comença a escoltar-te i molta gent et dona com el seu... Bueno, et piropeja, no? Des de l'altra punta del món, que xula aquesta cançó, tal. A més, sonava a canals tipus Eurosport, tal. Vull dir que l'ha conegut molta gent arran d'això i és guai. Perquè penso que els altaveus serveixen per això.
0: I tant. Tu com et sents, com creus que si li diguessis al Quintí de fa 5 o 6 o 7 anys, aquell Quintí que va començar amb la música una mica de rebot sí. i que se sentia certament insegur, una mica impostor fins i tot, això sí. ho has dit en algun moment,
2: sí.
0: com creus que reaccionaria aquell Quintí? S'ho creuria, això que està passant?
2: Jo crec que sí. És a dir, al final... Tot el camí que he anat fent ha estat gràcies a gent que m'he anat trobant i ha estat gràcies a gent que m'ha ensenyat a poc, creure'm també el meu personatge, creure'm també el meu art, creure'm també les meves cançons. A mi em passa moltes vegades, no només amb la música, que penso que el que faig és fàcil, perquè ho sé fer jo.
0: Vale.
2: I després t'adones i coneixes músics molt bons. Tinc una amiga que és director de l'orquestra. I ella al·lucina...
0: Es pot saber com es diu? Com... d'aquesta persona? No, per enviar-li...
2: Dafne.
0: Dafne, una abraçada.
2: Una abraçada, Dafne.
0: Sí, no ens està escoltant, potser sí.
2: No crec, però potser...
0: Hòstia, podríem convidar un dia una directora d'orquestra.
1: Seria molt guai.
2: Pues sí, si vols,
0: ja
2: passaré.
0: Ja en parlarem.
2: I ella, en canvi, flipa de que jo siga capaç de composar, de fer lletres, de dir el que dic, no? I jo, per mi, és fàcil, perquè a mi se'm dona bé escriure i se'm dona bé... composa i, en canvi, no se'm dona bé tocar cap instrument, llavors...
0: I crec menys que... dirigir una orquestra, imagina, no?
2: No, i menys.
0: Que complicat que deu ser.
2: Jo l'he anat a veure i és al·lucinant. De repent veus... Com és que tothom sap el que ha de fer? Si, no? Vull dir, és molt bèstia. I ella, en canvi, al·lucina de que jo siga capaç de generar unes melodies o unes lletres pues, com les que faig.
0: És que és guai, perquè en realitat ens posa una mica a terra, també. Moltes vegades parlem de tocar de peus a terra, però això també ho és, És a dir, quan hi ha un síndrome d'impostor, si vols, que diuen que, per cert, síndrome d'impostor és una cosa que els homes també ens hem quedat. Però ho dic perquè ho sàpigues, Mariona, els homes també en tenim, d'això, vale? Però quan sents una cosa d'aquestes, que algú que fa alguna cosa superdifícil i complicada, també flipi amb el teu, com a mínim et situa una miqueta, no?
2: Bueno, jo crec, mira, està bé que ho diguis perquè justament aquest disc va una mica d'això, no? De saber de no mirar tant com el veí, de no estar tan pendent de les coses que fa l'altre, sinó més aviat de valorar el que fa un o qui té a la vora o de cuidar el que es té i jo... Dèieu abans, has escrit aquest disc en un moment que estàs shiny.
0: Sí.
2: Més que shiny és com que he après potser a valorar una mica més el que tenia a la vora i anar-me'n a dormir i fer la reflexió setmanalment de dir tinc salut, tinc gent que m'estima a la vora, tinc família, tinc moltes coses que un altre igual es desperta i li falta una cama o se li ha mort el pare o i aquesta persona igual mira un altre i pensa m'agradaria ser aquesta altra persona i a aquesta altra persona li passa una altra cosa molt greu. Vull dir que tots tenim els nostres problemes i les nostres coses i justament aquest disc l'he escrit com en un moment de jo després de molts processos vitals de creixement de donar pues, agraïment i valor al que tinc al voltant.
1: Hi ha un punt de rendir-se, però no rendir-se de tirar la tovallola, sinó de dir mira, l'univers és completament aleatori, em rendeixo a com el poder que té aquesta cosa i anar tirant.
2: Jo penso que sí, perquè per exemple el disc aquest, jo considero que és un discàs, però fins a la sacietat, és a dir, considero que és un disc amb majúscules, considero que és el millor que he fet i considero que és el millor que puc fer en les condicions que ho he fet. Ho he fet mentre tenia una feina de 8 hores, mentre estava entre Lleida i Barcelona amunt i avall, he sacrificat moltes coses, no sabeu el que costa fer un disc, bueno, tu sí, Mariona, i sacrifiques moltes coses, temps, diners, energia, necessites estar molt alienat, necessites contínuament defensar-ho, avui estic aquí, he d'estar amb una actitud pues de defensar, no?
0: Podries no estar bé avui.
2: Podria no estar bé. Podria no estar bé.
0: Estàs bé per això, Avui sí, estàs bé.
2: Bueno, no cal entrar en detall.
0: Avui...
2: No cal entrar, no cal entrar en detall.
0: Estiguis com estivi, sí. Estiguis, dius que sí, que estàs allà.
2: Llavors,
0: callo.
2: Clar, jo sento que, responent a la Mariona, de que sí, jo he fet el millor disc possible i a vegades sents, pues, bueno, a partir d'aquí, això que diuen, no, amb treball arribaràs on voldràs. Dius, sí, sí, però també necessites un punt de sort i l'univers és així, és capritxós. Uh-huh. Llavors, tu pots fer les coses que has de fer, fes-les, fes que passin, però a partir d'aquí després l'univers és com és.
0: Clar, l'atzar, per exemple, et porta a que tu no havies fet música, però algú t'anima o tu t'animes perquè veus gent que en fa. Clar. De sobte un dia estàs convivint amb un paio que es diu Martí Mora, que és el senyor Chen, i fas una cançó amb ell, en una època que potser és menys shiny que l'actual, pel que deduïm de les cançons. Mm. També sé que hi ha un moment que te'n vas amb l'atxa d'Astral, no? Que estàs
2: començo amb l'atxa.
0: Ah, comences amb ell i
2: sí,
0: després...
2: Sí, és a dir, començo amb el Dimos, que de fet col·labora aquí el disc.
0: Atxa d'Astral és Pau Gang, eh?
2: Sí, i justament com que l'Àlex Alcalde, que també vivia amb nosaltres, que és el que em fa els videoclips i tal, li havia fet algun vídeo a la Peu i a l'atxa i tal, vam dir, hosti, per què no fem... Per què no tirem la canya a l'atxa i fem alguna cançó a la Crack House i tal? I vam començar a anar allí, ens vam caure bé, vaig començar amb l'atxa, després va venir el Martí, el senyor Chen, a viure a les Ceps, on vivia jo, i després, pues, bueno, fruit de les coses, vaig conèixer el Pep, que és amb qui he fet els últims dos discos, però són gent que a mi m'ha ajudat moltíssim, perquè, clar, jo no sabia fer música.
0: Tu no venies a la música.
2: Clar, clar.
0: És aquesta la... Escolta'm una cosa, quan coneixes en Pep, canvia tot. Pep Saula, de Saxènia, oients?
2: Jo crec que és un... O sigui...
0: Hi ha maig.
2: Hi ha molt maig. Jo vaig flipar molt, perquè jo el vaig conèixer que era un nen, en el sentit de fem la col·laboració de Crema Catalana.
0: Encara ho és, no? Vull dir, mira la cara.
2: No, té 25
0: cara.
2: Anys, ja.
0: No, però mirant-li la cara, vull dir, té cara de nen.
1: Tindrà eternament 12 anys.
2: Sí, és bastant twink. Però vull dir sí. Que en el sentit de que... a veure, el que vull dir és que era un nen, molt nen.
0: Era un nen de veritat.
2: Molt nen, molt nen. I jo estava fent el disc amb el Chen, encara no l'havíem ni tret. I de sobte veig un nen que a nivell de producció dic, ui, ui, ui, aquest tio toca moltes vores. I després ja quan va ser de dir, ui, aquest tio l'he de fitxar d'alguna manera, va ser quan em va enviar com el contracte una mica editorial, saps? Vull dir, em va enviar com un full amb tot de termes legals del que signàvem, el que deixàvem de signar per l'ESGAE i tot això, i vaig dir, un moment, dic, això ho has fet tu? En el sentit de... Jo a mi, aquestes fulls me les passen a nivell discogràfic. Dic, però això ho has fet tu com a nivell independent. Diu, sí, sí, no existia el ChatGPT, no, que era el 2020, allò.
0: Era ell
2: no.
0: Amb tot el que té al cap.
2: Era ell amb tot el que té al cap. I sí, al cap d'un temps vam fer la primera cançó, que va ser Baby Independent, vam fer el disc de Peter Pan i ara hem fet aquest.
0: Escolta, ara seria el moment, Quintí, d'en Pep Saula dient la seva programa.
2: Ah, vale.
0: Tu ja saps que el programa és...
1: Una capsa de sorpreses.
0: I que va apareixent gent, que apareixen convidats. Vale? Però avui ha passat això.
3: Ei, Albert, ei, Quintí, aquí Pep Saula, refredat i des del seu llit a Lleida. No estic per massa conversa, però sí que us envio una abraçada molt forta a tots dos.
2: que ja m'ho ha dit
0: és la,
2: tot.
0: És la tristo, és la tristo. Que ja, creus que ja t'ho ha dit tot, eh?
2: No, dic el Pep, dic sí. Que ja... No, és que el Pep quan es fica malalt està molt malalt.
0: Ja. Yeah. És... Jo també l'he vist molt com generant una escena d'afters a Lleida.
1: Clar, t'anava a dir, potser no està refredat malalt... i té ressaca.
2: Clar. Sí. És que fa una veu que jo potser és més ressaca. Va anar a l'embassat? Te'l vas trobar o...?
0: No me'l vaig trobar.
2: Va,
0: no.
2: Pues, si no va anar, estava malalt. Si no hi hagués
0: Lleida.
2: Anat.
0: Està a Lleida, ell.
2: Està a Lleida.
0: Dubto que, hagués anat a l'embassat ahir. Bueno, ahir també podria deixar tot dir.
2: El Pep puja i baixa de Lleida com qui, sí, com qui va comprar el pa, eh? Sí, sí.
0: Bueno, Pep, una abraçada.
2: Una abraçada, Pep. Recupera't. Sí, sí. Sisplau.
0: No volem... Quants anys té?
2: 25.
0: Pix.
1: D'aquí dos anys se li cal.
2: És el 2001.
0: Club del 27, dels 27, eh? Cuidado, eh?
2: Ui.
0: Kurt Cobain.
1: Jo l'he superat ja.
0: Ah, sí, tu sí.
1: Sí, bueno, em queden un mes i mig per parlar-la.
0: Amy Winehouse, Kurt Cobain, Pep Saula. No, no.
2: Vigila, que jo pensava que la palmaria també.
1: Sí?
2: Sí, sí.
0: Sí, bueno, tu vas ser un peça durant una bona època de la teva vida.
2: Sí, sí. Masses anys, masses anys.
0: Masses anys, eh? Sí. Lliga també cançons com aquesta de Serotonina i altres cançons que sonen aquest disc amb aquesta, amb aquest fet de voluntàriament apartar-te de la nit, perquè la nit me confunde, que dèiem abans. Qui ho deia, això?
2: Sí.
0: No sé qui ho deia, un famós d'aquests.
1: De... Algú de Telecinco, poder.
0: Dinio.
2: Exacte, hosti, Dinio.
0: Un cubano, que va ser actor porno després, oi?
2: Dinio, vaya
0: mítica. Dinio va dir, la noche me confunde.
2: Té discos d'or i de plata, i de platino, sí, Dinio. Ja. Sí, jo... A mi no em fa cap reparo dir-ho. Jo durant molts anys he perdut l'oremus, saps, de nit, i he tingut excessos i en set masses anys. Però bueno, hi ha un dia que també has d'agafar el toro per les banyes i dir prou, i sincerament, des de que ho vaig fer, la vida m'ha anat millor, m'ha portat canvis que m'han ajudat. Vull dir que a vegades, quan ets una persona sensible, t'intentes, no estic justificant-ho, però t'intentes com ficar aquesta màscara perquè estàs amb gent i tens ansietat social i veus i fas el merda. I a la llarga... se t'acaba menjant un personatge que no ets tu, que és el que deia, no? El gremlin aquest. Jo ho vaig passar fins i tot com una mica malament, de dir, però és que tu ets un infant terrible, tu no pots, no pots canviar, no pots... I què va? Si esteu en aquest punt... Sí, sempre hi ha com aquell punt de bogeria que no te'l trauràs mai, però que tenim tots cap a uns cap a un cantó i els altres cap a un altre, no? Vull dir, però jo estic molt bé com estic ara, ha estat un procés llarg, ha estat un procés de moltes lluites internes, externes, ha hagut dies que la lies, tal, vull dir, però com tot.
0: Hi ha molt gent al voltant, dient-te,
2: sí,
0: frena.
2: Sí, sí, sí, clar, sí, clar.
0: T'ha anat bé, suposo.
2: Sí, sobretot va haver un dia amb uns pares que a més va ser després d'un concert que anava fava i tal, i diu, tu fes el que tu vulguis, fes el que vulguis, ja ets gran, però el que no pot ser és que estiguis en un lloc on has d'estar bé, i ho has salvat perquè ja és el teu ofici també, no? Vull dir, però nosaltres ho hem notat i t'ha anat d'un pèl de, jo què sé, de liar-la, caure o el que sigui, i ells me van dir com d'una manera molt madura, tu sabràs el que fas, ja ets gran, però potser ja toca com aquest Peter Pan, no? Pues anar deixant que voli, perquè no... La vida és anar tancant etapes i ja. Ser un nen gran està molt bé a nivell poètic i des de fora, però des de dins dones pel sac a la gent.
0: Bueno, es pot abandonar... Es pot tenir un nen interior.
2: Sí, el nen interior el tenim tots i l'hem de tenir tots sempre, però estem parlant d'un Peter Pan com a nivell no tan metafòric, no? De com s'entén aquest Peter Pan.
0: Aquest disc del nostre convidat d'avui, en Llung Rajola, que es diu El món no està fet pels romàntics, es diu així, oi? No m'he equivocat. I la cançó que ha dit en el títol, justament, comença dient jo que he begut whiskies en dejú. Val? Sé que hi ha molt humor a les teves lletres, però si es cola molta veritat també,
2: sempre,
0: llavors
2: sempre,
0: jo,
2: sempre, també
0: celebro,
2: alguna mentireta, però...
0: Bueno, també aquesta cançó ho diu, eh? No, quina cançó era que deia, bueno, us he mentit una mica, us penseu que sóc així, sóc d'una
2: manera. Sí, sí, home, clar que sí.
0: Hi ha molta veritat en aquest disc, hi ha molt humor sempre als discos de Llung Rajola. De fet, m'agrada molt com acaba una cançó que es diu, espera com es diu aquesta, que és molt llarga, ja no tinc el títol aquí, es diu Famós Català, efectivament, que al final diu, calla, calla, que m'han etiquetat a un ritme d'abril de Someva. Hoy se come. Bueno, després parlarem d'això.
2: Hoy se come, hoy
0: després
2: se come.
0: Parlarem de la rellevància, de ser als llocs oportuns en els moments oportuns. El que farem ara és saludar una persona que col·labora en aquest disc. I, de fet, fèiem menció d'aquesta cançó, i ara la sentireu, perquè saps qui col·labora en aquesta cançó, no? Que es diu El món no està fet per romàntics.
2: Ah, sí.
0: Doncs que parli
4: d'abril. Hola, jo sóc l'Abril. Qualsevol altre dia que m'haguéssiu preguntat us hagués dit que em costa molt trobar un moment de pausa, que sempre intento rascar moments amb la família o amb els amics i que això ja em serveix. Però just avui la meva iaia està molt malalteta, està a l'hospital i m'he quedat aquí a Lleida per estar amb ella. No he anat a classe ni estic fent les mil coses que tenia apuntades al meu Google Calendar per avui. I demà, doncs, ja veurem. I, doncs, aprofitant la situació en la manera més bonica possible, recordar que sempre podem decidir i nosaltres quan volem fer un moment de pausa, encara que sembli molt difícil i que la voràgine de la vida costa molt d'aturar perquè tot s'ha de fer ja, i si no estàs perdent el temps, també és molt important saber quan toca fer una pausa i decidir fer-la.

0: El món no està fet per romàtics, o potser sí, i com sentiu, això ja no sé en quin gènere estaríem aquí, és cubano, això, es vindria
1: sí,
0: a cubano.
1: Ritmos latinos.
0: Ritmos latinos,
2: eh?
0: Sí.
2: Caribe
1: mix. Sí, és que... Què volies dir-me?
0: No, et volia dir que és una cançó que potser, a nivell de... Ara està cantant l'Abril, perdó.

0: Jo no sé si l'Abril és la next big thing, eh? M'agrada molt com canta aquesta persona,
1: és
0: eh?
1: És molt guai.
0: Abril, no, és que jo... Lleidatana.
1: Abril Pinyol. Pinyol, però sí, Lleidatana. Però Abril, la que no té el punt.
0: La que no té el punt. Sí, sí, hi ha una artista que es diu Abril, que és valenciana.
1: Sí, amb un punt, al final.
0: Amb un punt, al final. Sí. I aquesta és l'Abril sense el punt, mm-hmm. que és Lleidatana, i aquest disc, insistim, que és un disc farcit de col·laboracions lleidatanes. Mm-hmm. Deia això dels sons llatins i això de Cuba, perquè a l'Abril li hem dit també que parli de tu.
1: Ah, molt bé.
0: Parli de la relació que té amb tu. Val? I la cosa té a veure amb Cuba. Ja
2: mira, doncs em fa molta il·lusió que en aquest nou treball del Quintí haver-hi pogut col·laborar, perquè hi va haver un moment que vaig anar a viure amb la Blau, una amiga, durant una temporada a Barcelona, i el nostre hobby era ensenyar la cançó de Alokamaku a cada persona de Barcelona que coneixíem, no? Per posar-la en context lleidatà. I llavors recordo un dia que estàvem fent pila a la classe del batxi, bueno, campana, en lleidatà es diu fer pila, vale? Que si no, no s'entén. I estàvem al bar de confiança i de sobte ja havia el Quintí a la taula del costat i una mica friki fan els vaig dir als meus amics en plan, és el Llongrajola, saps? I vaig anar a demanar-li una foto i tinc la foto encara, que jo anava amb mascareta perquè era 2021 i bueno, he passat d'allò a formar part del seu treball, o sigui, em fa super feliç i super orgullosa, així una mica rotllo friki fan, saps?
1: És veritat tot.
0: És veritat tot?
1: Sí.
0: Te'n recordes d'aquest dia?
1: Sí, és el bar de baix de casa meva de Lleida. A més, que és un bar que tothom que fa pila va allí. Sí.
0: Tothom que fa pila va allà?
1: Sí, sí, vale. Sí. Bueno, és un bar que està molt a prop de 3 o 4 instituts, llavors allí reuneix molta gent. Sí.
0: Per cert, el que maco, si voleu fer una mica de... bueno, d'escampar el lleidatanisme pel món, poseu la cançó d'en Quintí.
1: El meu primer hit, no?
0: És el teu primer hit, el que maco.
1: Sí, sí.
0: A més, també és versionant Orixes, no?
1: No, clar, clar, és una versió d'Orixes que molta gent no ho sabia, al principi.
0: És que és antiga a lo cubano, eh, ja? Comença
1: clar,
0: a tenir uns quants anys, eh?
1: Jo també començo a ser antic.
0: No tant, en tens 30, en tens?
1: Dos, 32.
0: 32. Vas començar amb 22 anys, més o menys, fent música?
1: No, vaig començar el 2018, per tant, tenia 26. Mm-hmm. 26, vaig començar tard.
0: Tot això per dir-te si encara et consideres un artista emergent.
3: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
4: Sí, tio. 5è disc i per fi guanyo...

0: Efectivament, famós català, amb el featuring que el sentim de fons a Saxènia. Aquesta cançó que trobo que és el sarcasme fet cançó, l'ironia, sí. Si vols l'ironia.
1: No ens anem... és una caricatura pura i dura i una sàtira a la realitat.
0: Una sàtira, exacte.
1: Dels famosos artistes catalans.
0: Però és que és això, eh? Sí. En la majoria, en la gran majoria dels casos, del que es tracta és de fer el teu concert i resar per que tot vagi bé, per no haver d'anar el dilluns següent a l'oficina.
1: No, a mi m'ha passat d'estar a unes proves de so contestant Teams, i és el que hi ha. Al final, el 90% dels artistes catalans tenim una segona feina, i gràcies a Déu que la tenim, perquè el model no és sostenible ara mateix. És a dir, sí que és veritat que hi ha números i que hi ha molta gent que estan fent números molt bojos dins del mainstream, però no considero que sigui suficient com per dir que la música catalana està en el seu millor moment, quan la majoria d'artistes no poden viure, no només de la música, sinó que els que hi viuen malament, també.
0: Saps? Sí, precàriament.
2: Bueno, anem, Quintiel, al tema d'emergir, i parlem una mica del concepte aquest d'artista emergent. Què vol dir exactament? Tu et sents emergent? És una cosa que et posen més als mitjans de comunicació que tu mateix?
1: No, jo crec que és una broma que utilitzo jo i molts altres artistes que fa temps que estem a la palestra i no acabem d'emergir, no? Que dius, bueno, fa 5 anys que sóc emergent, perquè és una frase que fa molta gràcia de dir. Però jo crec que un artista emergent sempre ha de portar com la novetat dins de la motxilla. Jo crec que un artista no pot ser emergent o revelació si ja porta 6 o 7 anys o 3, no? És a dir, jo crec que un artista... jo sóc un artista consolidat a nivell d'artista, perquè jo trobo que el meu art i les meves cançons estan consolidades, però sí que és veritat que és un projecte que mai ha fet un pet i que mai ha fet el pet suficient o el soroll suficient com a per a que la gent es fixi del tot amb ell, no? Però jo em considero un artista consolidadíssim, en el sentit de que les cançons que faig estan de puta mare.
0: És que a vegades, això, mira que n'hem parlat des del principi de temporada, quan vam estar en aquest format, pausa, cada dia, de 2 a 3, Aicat, amb la Mariona Batalla.
2: Bon dia.
0: Jo també, hola.
1: Bon dia.
0: Quan vam estar en això, va venir de seguida va venir en Ferran Palau, de seguida va venir en Joan Aril. Recordo amb ells dos, que són artistes consolidadíssims, dient, què és l'èxit? Què és l'èxit? Èxit és poder seguir fent discos i poder escampar en el teu art, o com a mínim fer el teu art, no? Directament, poder tenir aquesta pulsió artística i gravar.
1: Jo crec que l'èxit, primer de tot, és com una qüestió de perspectiva, el que tu entenguis per èxit. Hi ha gent que necessita fer un Sant Jordi, però avui en dia ens han explicat que l'èxit té com una sèrie de pautes que has de complir per ser exitós, a nivell de... tens aquests reptes, no? Com a artista tu fas cançons, doncs has d'arribar aquí, aquí, aquí i aquí. Si no, aquest projecte està fracassant. Però és qüestió del món que vivim avui en dia, que estem contínuament amb una pantalla davant, no? És a dir, contínuament ens estem emmirallant amb la gent que tenim, que seguim a les xarxes socials, i crec que s'ha banalitzat l'èxit d'aquesta manera per això, però realment l'èxit cadascú el pot entendre a la seva manera, i jo, per mi, èxit, encara no hi he arribat, seria com, més que poder viure de les meves cançons, que jo pogués viure de mi mateix, en el sentit de, perquè tu saps que ens hem entrevistat diverses vegades, pues que també pinto, que he set copy publicitari durant molts anys. És a dir, jo sóc una persona que

0: cançons tingui o no aquest èxit que ens han explicat que han de tenir. Yeah. Llavors,
1: ho estàs dient, que l'èxit és poder fer cançons?
0: Sí.
1: Poder generar art.
0: Sí, clar, el problema clar, que tenim ara és que a mi em costa com molt més del que hauria. És a dir,
1: si jo costa més una... del que et torna?
0: Sí. Aquest és el... per mi èxit seria que no passés això, ja. Saps?
2: Clar, és que a mi de vegades també em fa la sensació que en els projectes més underground, diguéssim, hi ha aquesta tendència com a romantitzar aquesta precarietat, no? Perquè és com, bueno, sí, pues el Quintí que fa la música, tal, s'ho curra molt, i és com, bueno, però al final és una despesa de temps i de pasta que no té retorn, i això també desgasta una mica.
0: Desgasta moltíssim, però moltíssim. És a dir, hi ha dies quan tu et sents... que no t'acaben de sortir les coses o que acabes de treure un single que t'esperaves que seria... bueno, que et canviaria la vida o un disc tal... si veus que les expectatives que t'havies fet no surten, és molt frustrant. A mi em va passar amb el segon disc. Jo el segon disc el trec al 2023, és el moment en què hi ha una eclosió brutal de la música catalana, hi ha grups d'èxit, la banda del Pati,
1: sí, tal,
0: i el disco que jo presento és un disco molt pop i com bastant de radiofórmula, i no ens acaben de sortir les coses, i jo allí ho passo malament perquè jo m'estava mirallant tota l'estona a la gent que li estava anant bé. I aquest és el contrari, aquest és el que us deia abans. Jo he fet el millor disco possible que podia fer amb els mitjans que tinc, i a partir d'aquí sóc molt conscient que he fet un discàs. Vagi com vagi, jo tot el viatge que m'enduc que he fet a la música està aquí. És a dir, jo no m'esperava mai omplir un Helio Gabal, no m'esperava mai cantar a un Apolo davant, pues, com l'altre dia el desconcert davant de 1.000 persones, no m'esperava mai. Li dius al Quintí que va començar, faràs un disco amb l'Hacha de la Peón, amb el senyor Chen, amb el Pep Saula, que en aquell moment no el coneixia, però ara produeix a tot Kiski, i el Quintí de... aquell que va començar diu, però què dius? Sí, saps? Sí. Vull dir, i pues, per això també estic agraït, de que jo m'enduc un viatge que... Les cançons, com veus, dic, les seguiré fent. Si surt bé o surt malament, pues, farem lo possible perquè surti el millor possible, però que...
2: Però hi ha com un punt, Quintí, com de molta maduresa, perquè a mi fins i tot com a artista em passa. Per exemple, jo el fenomen de la viralitat el porto molt malament, perquè sento que hi ha una persona que treu un tema i pega un pet, i de sobte... altres artistes que porten molts anys consolidant la seva carrera com a artistes mai no arriben a tenir com aquest engagement. No et costa molt com no comparar-te amb altra gent, o fins i tot sentir que venen generacions noves de gent més jove que fa les coses d'una altra manera, que ja treballen des d'un altre lloc i que entenen molt millor com funciona la indústria que nosaltres?
0: Sí, o sigui, penso com tu, però a la vegada també penso que, bueno, que me... és que no sé com explicar-ho. El tema de la viralitat és viralitat. I un dia ets viral i l'endemà no ho ets. Hi ha un munt de projectes que tenen una cançó, one hit banger, i ja està. Si jo em viralitzo demà, tinc tres discassos a darrere. En el sentit de que tinc un sotabosc de música bona i que si de repente tinc una altaveu brutal i em descobreixen i diuen uau, aquest tio és una passada, i a més té tres discos que sonen diferent entre ells, però és la seva veu igual i les seves lletres igual, pues és el que et dic, que al final jo em quedo amb tot aquest, amb tot això que he fet, i si això no passa, pues estaré content igual, perquè
1: encara hi ha els discos.
0: Sí, els discos estan allí.
1: És a dir, tu estàs dibuixant un escenari que és fas el pet que deies abans, poso per cas a un dels temes d'aquest disc, ara per exemple fa bum, no? I quan l'aire tot, qui miri enrere i descobrirà un repertori.
0: Clar, descobrirà un artista.
1: Si no fas el pet, el repertori segueix sent.
0: Clar, doncs. Jo crec que descobriran un artista que té un camí darrere, no?
1: Sí.
0: I això és guai.
1: Hi ha una cosa que és... crec que necessària dir-la, i l'estàs dient tota l'estona, que em van parlar amb en Pau Guillemet Guillemino, crec, que en Pau ens va dir, és que avui en dia, perquè parlava del seu fill, en Pau, el seu fill comença a produir, té 13 anys, o 12, o 11, no sé què em va dir, és molt petit, i va dir, hòstia, papa, és que no m'escolta ningú, i el Pau li va dir, vols calmar-te una miqueta? I el Pau ens deia, és que sembla que avui en dia l'artista tingui només una possibilitat, no? Que és, surts avui amb un single, ho ha de petar molt, una coreo a TikTok que més o menys funcioni, un vídeo que el Pau deia que ha d'estar fet per un director de l'ESCAC, sortit de l'ESCAC, sí, com a mínim, o sigui, ha de ser increïble, uh-huh, vale? I una cançó que a la primera tal, perquè si no se t'acaba.

0: cut one shot.
1: Saps? A veure,
0: és... I en el teu cas estàs demostrant que no, no només hi ha un tir, una possibilitat, n'hi ha molts més, hi ha una carrera a fons.
2: Però el que diu el Pau, llastimosament, és veritat de que la novetat i l'èxit, com que estem tot el dia mirant una pantalla on contínuament hi ha inputs exitosos, inputs virals, el fet de que surti algú nou amb una cara nova, sigui més o menys talentós i funcioni, pues, llastimosament té molta importància avui en dia. Uh-huh. I el que estic dient jo de coure un projecte a foc lent i tal acostuma a ser algo com molt més romàntic en aquest sentit.
0: Mira, aquest senyor que estem sentint de fons li va venir l'èxit de manera molt sobtada també, perquè era un producte, perquè li van fer una boy band que es deien qui era aquest?
2: Take That
0: eren, eh? Robbie Williams després va demostrar el que tot personatge sortit d'una boy band ha de demostrar, que és un tio madur que també té coses a dir, i realment en tenia coses a dir. Ha tirat aquesta?
2: Molt.
0: Aquesta?
2: Sí, no.
0: Va bé, Àngels?
2: Àngels, bueno, de fet, mira, estàvem parlant de la cançó que fa que un projecte exploti.
0: Sí.
2: Si heu vist el documental de Robbie Williams, ell, quan surt de Take That, primer treu Rock DJ, i és un temazo igual, però no consideren encara com les emissores ni res, com que la gent no tenia ganes de que el Robbie Williams acabés de triomfar. Surt de Take That, és el raret de Take That, el que, bueno, també una mica Gremlin, que diguéssim. I clar, hi ha un moment en què treu Àngels i allò ja és, o sigui,
0: és impepinable,
2: és un temazo.
0: No poden dir que no a la ràdio, això.

0: És llarga, aquesta cançó.
1: On han quedat, Albert, les baladetes de Flamisell a l'aire? S'ha perdut, ja.
0: Bueno,
2: s'ha perdut.
0: Sí. Jo hi vaig estar al concert de Ludwig van i quan m'ha encantat el concert de
2: Mosca... És un disc de balades.
0: Sí, en un concert de Mosca va ser com Mòbils, Flamisells no, però bueno. Mòbils sí. Va, tornem al disc, al teu disc, no?
2: Vinga, som-hi.
0: Junga, anava a dir Jung.
2: Junga.
0: Junga, escolta, que per cert, el teu nom va sortir d'un Instagram de rajoles, de veritat.
2: Sí, sí, sí.
0: M'he assabentat avui. M'he dit si som...
2: No.
0: Sí? T'ho juro. Som aquest país que s'ha ubicat, no fem pregunta. Intentem sempre fugir una mica de la pregunta de rigor, yeah, la pregunta que faria tothom. I preguntar per el nom del grup...
1: Ens fa vergonyeta.
0: Ens fa vergonya fer-ho perquè ho fa tothom. Llavors, jo crec que no t'ho he fet mai, aquesta pregunta.
2: Bueno, pues anem a respondre.
0: Era un Insta de rajoles?
2: Sí, jo em vaig fer Instagram el 2015, sí, perquè no me'n volia fer perquè era com de poser en aquella època. I jo tenia pues, 20 anyets i tal, i em feia com, bueno, com una mica de vergonya aliena de fer-me Instagram. Tenia Facebook, i jo pensava que amb el Facebook podia anar fins a la fi del món. I em vaig fer un Instagram que es deia El Rajola, que pretenia ser un Instagram de rajoles pues, per estar allí de stalker, no? De bueno, pues, estic
0: puta,
2: aquí...
0: Mira el puta.
2: Estic aquí, però no estic aquí. I vaig fer un parell de posts de rajoles. De fet, crec que el primer encara hi és. I l'altre el vaig borrar. I després ja vaig veure que allò era un món increïble. Instagram.
0: Enganxat a Instagram, tu, o no?
2: Sí, sí, sí. Jo a TikTok no, però Instagram estic molt enganxat.
0: Serotonina tot el rato, eh?
2: I llavors me vaig ficar Jung Rajola, perquè era quan hi havia pues, tot el tema de la Peung Gang, tot això, i m'ho vaig canviar, i quan vaig començar a fer música, pues, me van dir... Jo, quan vaig preguntar quina IKEA em fico, quin àlies em fico,
0: sí,
2: perdó.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I em van dir, si tu ja et dius Jung Rajola a l'Instagram... si ja ho tens fet.
0: Que el problema dels que us vau apuntar a la moda de posar Jung davant és quan sou vells. Llavors, heu de fer consens, vale? Us ho parleu entre tots, vale? Jung mare Dioner, que ara és Jung pare, ja ho sabeu, vale? I quan sigueu vells us canvieu el nom, però tots el mateix dia.
1: Però hi he de dir que Old Rajola m'agrada bastant.
2: Is coming.
0: Però us el deu de canviar tots a la vegada, saps?
2: Quedeu un dia. Guapo, eh? De repente, tothom qui tenia el Jung ficat, ara Old.
1: I fa una mena com d'aniversari, de no, ara tots ja som Old, com sí, sí, prou.
0: Que vingui el Jung Beat.
2: O sigui, això molaria, eh? Com un concert dels Junguis.
0: Exacte, seria guapo, això.
1: Com el que vam
2: Vinga,
1: fer Martí.
2: Vinga, Icat, treballar.
0: Escolta, jo, Martí ho vam fer, Martí Mora, el senyor Chen, el Martí...
1: Galgo,
0: el Galgo Lixi, Lento.
1: I el Martí.
0: El Michi i el Martí, sí. Sí, sí,
1: I vam fer concert i projecte de Martís, doncs ara heu de fer projecte de Jungs.
0: Doncs endavant.
2: És veritat.
1: Qui vindria? Jung Mare?
0: Jung Mare,
1: Jung Beef?
0: Jung Beef, ha de venir Jung Beef.
1: Jung Rajola? Jung Rovelló? Joder,
2: Rovelló
1: sou bastants, eh?
2: N'hi ha. Home, si ve Jung Beef, jo firmo, eh?
0: Els Jung d'Estats Units no han arribat a vells, per tant,
1: no.
0: Alguns no poden
2: no, és veritat,
0: venir.
2: Eh?
0: I respon Jung, m'està dient Dani Espósito. Molt bé, Dani. Vinga, més cançons.
3: Pausa.

0: A veure, diuen que l'ànima pesa 21 grams, no? Oi que sí? La pel·li aquella, 21 grams, famosíssima. No sé si t'importa gaire el que pesi la teva ànima, però veig que el que sí que t'importa és la teva ciutat. I aquesta, sí. I aquesta cançó queda claríssima, es diu Mans, Fang, Temps i Aigua, que ens portarà a parlar de la llei de dignitat d'aquest punt, d'aquest personatge que tenim avui assegut aquí.
1: La boira.
0: Que és tan de Lleida que viu a Barcelona però segueix escrivint coses de Lleida. I això és una cosa que no passa en totes les ciutats. Li passa al d'en Peralbo amb Torelló, que tot arreu fa menció a Torelló, i a vosaltres, els de Lleida, trobo que us passa molt, que no us expulseu mai a Lleida, malgrat viviu a Barcelona.
2: És que les arrels són les arrels.
0: Sí, 100%, però hi ha gent que no tant, vull dir. Tu com definir, o sigui, tu què diries? És molt difícil, la pregunta. Quin és el caràcter lleidatà?
1: Bueno, jardinets.
0: Jardinets guapos, eh?
1: Jardinets guapos.
0: Si vols unes d'allò de podar... Per
1: no pateixis. El caràcter lleidatà jo trobo que és un caràcter realment obert, tot i que el lleidatà moltes vegades no ho sap. A mi em passa moltes vegades que, com que conec molta gent de fora, gent de Xile, gent, aquesta noia que et deia de França, gent de les Espanyes, tinc molts amics gallecs, tal, quan arriben aquí, diuen, no, és que els catalans sou tancats i tal. I penso, dic, jo considero que els catalans no som tancats, perquè jo quan ve a Lleida algú de fora, jo puc deixar-li al meu amic de fora, a la meva colla, que aquell amic de fora, quan jo torni al cap de 2 hores perquè havia de fer tal cosa, ja és un odinoi.
0: Sí.
1: No, però això en el passa. Sentit sí, que sí. Això a Barcelona, en canvi, entendre. Jo fa 10 anys que visc aquí, tinc 0.5 unitats d'amics d'aquí, o sigui, de Barcelona a Barcelona, altra cosa és dels voltants i tal, en el sentit de que crec que aquí la gent, com que sent les persones com si fos un aeroport, això és una ciutat pues, molt cosmopolita, la gent va i ve i tal, m'he trobat parlant amb molta gent de que els grups de gent de Barcelona són a vegades més tancats del que jo m'imaginava en comparació dels de Lleida. És a dir, jo puc estar anant amb un grup de gent de Barcelona que mai acabaran... No acabaré mai d'entrar del tot com, per exemple, podria entrar si porto amb algú de Lleida, amb algú de fora a Lleida, no? Yeah. Llavors,
2: això... I, per exemple, Quintí, creus que connectaries més amb algú, per exemple, com deia l'Albert, el Dan Peralbo, no? De Torelló, que de Barcelona.
1: És que amb el Dan hi he connectat des de sempre. O sigui, és un noi que em cau superbé.
2: I creus que té a veure amb que teniu potser uns codis socials
1: sí,
2: diferents
1: que
2: el
1: de Bar?
2: La
1: gent de comarques
2: no?
1: Crec que té uns codis molt més de que la gent, ara em perdó, però com que té un valor categòric de persona i aquí les persones van i venen i són potser més espectres, no? De pues ara et vec un rato i sé que aquesta persona pues ara està estudiant aquí però tard o d'hora marxarà. Vull dir, jo crec que la gent que té grups d'amics aquí a Barcelona tenen el grup de tota la vida, però és molt difícil accedir a aquest grup.
0: Costa solidificar també, sí, és veritat, quan ets a fora. En fi, tu has decidit no deixar mai l'imaginari d'allà i com dèiem, aquest és un disc on les col·laboracions són, no sé si totes... O gairebé totes lleidatanes.
1: Totes són de Lleida, menys la Black Music Big Band, que no
0: que
1: és tant de composició ni res, a dir, van ficar pues, les seves veus i també els seus instruments, però a nivell d'artistes són tots de Lleida. Sí.
0: Mm-hmm. Quan es parla d'escena catalana, molts cops estem parlant d'escena barcelonina. O això ens passa, aquesta sensació tenim a vegades des d'aquí, no? Sembla que a vegades ens n'oblidem del que passa fora, però això potser té a veure simplement perquè treballem nosaltres a Barcelona, això per començar, clar. I perquè molts de vosaltres heu vingut a viure a Barcelona.
1: Jo considero que Barcelona és una ciutat que no podem oblidar, que és un nucli artístic brutal i si tothom intenta passar per aquí i construir una carrera aquí és perquè la majoria, en gran part de coses, passen aquí i negar això és absurd, és a dir, jo crec que hem de, o sigui, hem de tenir en compte de que Barcelona és el que és i nosaltres som els que també ens hem d'adaptar i venir aquí, però sí que és veritat que cada cop més gent de comarques surt a la palestra i surt com un projecte que es poden mirar i això està molt guai també.
0: Hem de fer una públic, què fem, Mariona? Tu tens, sé que tens moltes preguntes al tinter.
2: Sí, però tu manes, Albert.
0: No, jo no mano.
2: Mira, doncs, tiro una última...
0: És horitzontalitat de pausa tota la vida. És un programa que, per cert, deixem-ho dir, oients, podem permetre'n ser horitzontals, perquè som tan pocs que és com fàcil d'arribar a un acord. Si fóssim un equip molt gran.
2: Realment som un podi, som tres i prou.
0: Efectivament, digues, Mariona,
2: perdó. Que em fa la sensació, no?, com que, almenys des de Barcelona, sembla que ciutats com Lleida, per exemple, com que les coses us arriben més tard o que directament no arribin i que és per això que heu de venir aquí. És una realitat com tangible o és que els hem fet aquesta idea?
1: No, primer de tot que Lleida està molt isolada. Lleida no té cap ciutat com, per exemple, pot tenir Tarragona, Terreus, amb la que competir. Llavors, Lleida contínuament s'emmiralla en Barcelona i Barcelona no veu a Lleida, però perquè és que no té... O sigui, hauria de mirar més a Lleida en el sentit de que és una capital de província catalana, sí. Però... Més enllà d'això, a nivell artístic, a no ser que surti un moviment com pues, Carrincló, Rumbero o algo així, que de sobte faci que la ciutat de Lleida brilli i que tingui com un punt on mirar, Barcelona no li interessarà.
0: Parles una mica de si surt una cosa exòtica, més o menys exòtica.
1: Exacte, exòtica. Llavors, en el sentit de Lleida és exòtica per la gent de Barcelona, més que res, perquè la majoria de gent de Barcelona no ha estat mai a Lleida.
2: Ja.
1: És a dir, però Lleida ciutat no han estat mai. Llavors, jo no els hi puc demanar que... O sigui, jo, primer de tot, sí que els hi demanaria que hi vagin, que es fotin una caragolada, que una mica de brasa, visitin la Seu Vella, que gaudeixin del sol, perquè Lleida és molt més sol que boira. A Lleida fa boira 15 dies a l'any, vull dir que no... No, és veritat que al final som el LP de Catalunya i som com la broma fàcil, sí. Però que Lleida té moltes coses bones a les quals ens poden fer país, sento.
2: I creus que un artista
0: que no
2: de Lleida...
0: Que no hi ha tractors, tot el dia pels carrers? Vull dir que no cal que aneu exacte. Així vigilant,
1: bueno,
0: que no t'atropelli
1: sí
0: un John Dere.
1: Pel mig de la ciutat.
0: Bueno, veus, sí. El John Dere, però... saps John Dere?
2: Sí.
0: És la millor marca que hi ha de tractor de la història.
1: Sí, és Lamborghini.
0: És Lamborghini, John Dere. Imagina't. Ara anirem a públic, però abans, Mariona...
2: Això, l'última cosa, Quinti, si creus que un artista de Barna s'ho ha de currar menys... que un artista de Lleida, per arribar al mateix lloc, diguéssim.
1: Bueno, però és com dir que un d'Osona, perquè hi ha teixits culturals que ja estan formats, s'ho ha de currar menys. Jo trobo que aquí hi ha com uns teixits fets que fan que sigui tot una mica més fàcil i fluctuï tot millor, i a Lleida no hi són. A Lleida comencen a ser-hi ara, gràcies a que, bueno, que hi ha molta gent que hem vingut aquí, hem après coses i estem fent... Bueno, estem lluitant per a ser una mica mainstream, també.
2: Mm-hmm. Bueno, esteu creant escola.
1: Exacte,
0: sí, 100%,
1: totalment.
0: 100%. Hem de fer la publi. Jo sento, vull dir que estic molt bé mirant-vos a xerrar, a vosaltres.
2: Però s'ha de cobrar.
0: Però s'ha de cobrar, hem de cobrar.
3: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
4: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Com és la nit de Sant Joan?
6: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
7: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
8: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
9: Què li has fet a la meva filla?
10: Passó algo con Manuela?
11: No passo nada.
7: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
12: Clar que no, m'ho jures.
13: El meu fill no pot pagar això.
8: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
14: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
15: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
14: No ho has entès. Alberto, PD, PD, amb D, de punxar discos.
15: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
14: Calla, que ens fotran fora.
15: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
14: I realment, ho estem fent superbé.
3: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel.
16: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
9: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
11: Un dia...

0: para mí.
1: Aquesta veu que sentiu és la de la Joana de Selva Nua.
2: Exactament.
1: Per cert, grup que es pren una aturadeta, han anunciat recentment, Selva Nua, i ens entristeix molt perquè a mi m'agraden molt les cançons que fan. Ens agrada molt la veu de la Joana i la lírica de la Joana. Cuidado, sí, que és una de les grans poetes de l'escena catalana.
2: En aquest tema es veu, no? Vull dir, jo tinc una manera potser sempre més literal d'escriure i ella, en canvi, fa unes metàfores, lo dels records en aquarel·les, quan parla dels papers aiguats, i no sé, trobo que és una gran poetissa, la Joana.
1: Que sigui una aturada momentània, Joana i companyia.
2: Esperem
1: només
2: que sí. Momentània, un tema seu. No, o disco. Momentània.
1: Ah, sí?
2: Sí, diria que sí.
1: Ho veus, tot lliga al final. Escolta, sí. El tema de les collabs, ho hem anat dient durant el programa, no tenim gaire temps, però volíem incidir en això també, les col·laboracions en els discos. És una cosa que amb els anys ha anat passant cada vegada més. I aquí hi ha una separació clara, no?, una línia no tan clara, potser difosa, entre els que col·laboren per interès o els que col·laboren perquè és que necessiten cantar aquesta cançó amb algú. Clar, jo veient que aquí t'has dedicat a fer col·laboracions que no són els superartistes que tenen més números i tal, entenc que les col·labs d'aquest disc, Quintí i Un Rajola, són les que tu volies fer.
2: Sí, i les que volien fer ells, que crec que també és important, que a vegades quan busques una col·laboració de posicionament no ho fan amb ganes i jo prefereixo que els hi faci il·lusió, pues, com el que ha dit l'Abril, no? De que quan li vaig proposar amb ella li va fer una il·lusió majúscula i això és superguai perquè al final ells ho donen tot a fer aquesta col·laboració.
1: Aquesta col·lab de posicionament que deies existeix, això ho sap tothom.
2: Existeix i tothom l'ha fet.
1: Tu hi has caigut també en algun moment.
2: Sí.
1: I te n'has penedit amb els anys?
2: No, tampoc.
1: No.
2: Tampoc.
1: Vull dir, et sembla lícit fer-ho.
2: És a dir,
1: és lícit.
2: I em sap greu perquè ara pot ser, jo què sé, la meva col·lab més de posicionament, o sigui, que pot semblar més de posicionament és la de Cada dia amb detallets. Clar. I no és aquesta. O sigui,
1: no, perquè aquesta, encara no ho havien petat.
2: No, bueno, sí que ho havien començat a petar, però érem molt col·legues amb els tallets i tal. Ara ens veiem menys, però sempre hi ha hagut com un respecte i un col·legueu molt, molt guai. I vam fer el tema perquè ells em van proposar de fer lo de l'animalari urbà i vam fer al matí lo de l'animalari i a la tarda la col·labo. Vull dir que va sortir sola.
1: Està bé.
3: I tu creus que quan es fa col·labos en general, hi ha aquesta sensació de que se sap o que es nota qui li està fent un favor aquí?
2: Sí. Sí que es nota, sí. Però està malament, perquè a mi també me l'ha demanat gent que en teoria fiquem, no?, les paraules amb el valor, són menys, no? Vull dir, tenen menys números i tal. I dius, jo si m'agrada el projecte i vull col·laborar,
1: endavant,
2: ficaré el 200% en fer aquella col·laboració.
3: Yeah.
1: Suposo que es nota molt quan hi ha aquest posicionament, aquesta estratègia pel mig, qui no li ve de gust o qui canta...
2: Hi ha gent que només busca estratègia, llavors de paquets els hi dius fora.
3: I que pensa que també l'estratègia pot ser bidireccional, és a dir, d'un artista petit amb un gran, perquè et dona visibilitat
1: en aquest cas.
3: I al revés, un artista gran col·laborant amb un de petit per dir, oh, mireu que connectat que estic a l'underground. Vull dir...
2: Bueno, és que jo trobo que sempre ha de ser bidireccional, és a dir... és el que t'intento dir, encara que sigui més petit que tu l'altre artista, intenta fer una cançó que sigui un 11 de 10. Mm-hmm. I ja veuràs que els dos ni treureu rèdit. Això ens ha passat amb Sexeni, vull dir que la que vam fer l'any passat de Bailo Paper va ser un tema que va funcionar superbé, però perquè jo, encara que jo fos més petit, és que era un temazo, llavors pues, yeah, fem-ho bé i ja està.
1: S'ha tirat ja alguna vegada aquest senyor?
2: Qui?
1: El de la cançó, no? Hi havia un senyor que sempre deia que es tiraria i no es tirava.
2: Ah, no es va tirar.
1: No s'ha tirat mai, eh?
3: No. Molt bé. De moment.
1: Escolteu Ball del Paper, que és una cançó excel·lent. Escolta, ens queden 20 segons,
2: vale,
1: per dir concerts. Hi ha alguna cosa que es pugui dir, que es pugui anunciar? Quin dia?
2: A partir de la tardor.
1: A partir de tardor,
2: ja tenim Barcelona i Lleida tancades.
1: Vale, però no diràs quins són els llocs, perquè no pots dir-ho encara.
2: No es pot dir encara.
1: Però ja està fet.
2: Sí, està tancat.
1: Quin et fa més nervis? A Lleida, que vindrà tothom? Tota la teva família i amics? O a Barcelona?
2: Sempre és Lleida, és més nervis Lleida, perquè de sobte s'obren les llums i veus tota la teva vida allí.
1: Tota l'estirpe allà.
2: Sí, tothom. A part de fans, però sempre hi ha com... tota la família, tots els amics, tot, sempre, sempre... És maco, sí.
1: El nou disc d'en Llunc Rajola, escolteu-lo, oients, que està guapíssim, el món no està fet per als romàntics, Quintí, gràcies per venir.
2: A vosaltres.
1: Ens quedarem amb la Marta Uineta.
2: Molt bé.
1: Ens la vas demanar?
2: Sí.
1: No?
2: Clar. Lili Rose. Aquesta cançó m'agrada molt, també.
1: Sí, és de les amagades del disc i jo trobo que és molt defensable, aquesta. Quintí, que vagi molt bé. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Mariona Batalla. Demà, per cert, ve Arnau Tortera. Dos veses.
3: Uau!
1: Tu i jo hem de parlar, Mariona. Adéu, gent. Que vagi bé.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Ben tornada.
1: No, dijous vaig treballar.
3: Però divendres no.
1: Ah, val.
3: Llavors és ben tornada.
1: És broma, de dijous. No, pensava que m'aguantaria més de 30 segons, no, però no.
3: Aquí l'overshare és que estem obligats a fer overshare, si no ens fan fora.
1: És veritat, ho sí. Posa per contracte.
3: 100%.
1: Escolta, com estàs?
3: Bé, jo molt bé.
1: Ah, vale, jo també.
3: I tu?
1: Molt bé. Va. Família, això és el LOC, el primer compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns 18 de maig, sabem que... Aquesta nit un paparazzi dormirà...
1: Paparazzi.
3: Dormirà molt tranquil perquè tenim la foto del DOSPA d'aquest 2026.
1: Oh!
3: En aquesta hi trobem a la Kendall Jenner, la Kylie Jenner, el Timothée Chalamet i en Jacob Elordi dins d'un cotxe, passejant per Los Angeles, tapant-se la cara amb les mans per no ser descoberts pels paparazzis, però... Bueno, els hi va sortir molt malament.
1: Sí, els
3: perquè...
1: hi ha sortit molt malament, també et diré, jo no en reconec ni un.
3: Llavors, perquè aquesta és la foto viral, però n'hi ha d'altres que se'ls veu un close-up de la cara i reconeixes de les quatre celebritats.
1: Quin gran paparazzi, eh?
3: Tot tan 2000-ero.
1: Sí, és molt 2000-ero.
3: I cada dia estem més a prop de la confirmació de la relació entre en Jacob i la Kendall. Recordem que els rumors diuen que la Kylie, ara que és la reina de les superestrelles i del networking de Hollywood, va ser qui va fer de Celestina entre ells.
1: Ai,
3: dos.
1: Ai, que romàntic.
3: Poden fer dos pasties, que és perfecte.
1: M'encanta. Tinc una mica de FOMO ara.
3: Normal, jo també. Hem de buscar un nòvio que tingui, saps, dos germans o algo.
1: Sí, uf, que raro seré.
3: No, sí, així fem dos, anem a sopar junts.
1: Vale.
3: D'altra banda, tenim també... La gent va molt suelta. Avui tothom s'està deixant fotografiar.
1: Quina il·lusió.
3: Bad Gyal i el seu nòvio, Noah Brown, atenció, amorrejant-se a l'aeroport de Barcelona.
1: Hòstia, però amorrejant-se
3: no,
1: molt.
3: No un pico de...
1: No, amorrer.
3: Adéu, amor. I abraçades, i llengua, i ha d'absolutament tot. Sembla que s'estan acomiadant. Sembla que ell marxi perquè va amb motxilla, etcètera, etcètera. Se'ls veu molt acaramelats.
1: No, estan molt enamorats.
3: Estan enamoradíssims. Sort que en Javi Hoyos ha publicat el vídeo perquè jo no estava tranquil·la.
1: Es nota que és primavera. Ni que el temps ens estigui intentant dir que no. Bueno, sí, perquè està plovent i ploure és molt de primavera. Però es nota que és primavera. La gent és addicta al morreig.
3: Sí, però també tenim mala notícia, no?
1: Sí, és veritat. No tot és bo. Les males notícies també ens inunden a Can Loft. Perquè resulta que en Ted Archie i l'Àngela Mármol, família, ho han deixat. En Javi ja va explicar que estaven passant per una crisi molt greu, que l'estan intentant solucionar, però no ho sé, i finalment aquesta crisi, bueno, ha pogut amb ells, això és així. Han penjat una foto a Instagram en blanc i negre, com si s'haguessin mort, que potser han de deixar de penjar fotos en blanc i negre de gent rient. Perquè sembla que aquella persona s'hagi mort i només ho han deixat.
3: Ja, literal.
1: Bueno, ho sabíem tots en el moment que va aparèixer l'Àngela fent una publi sola dient que l'Archie no la podia fer amb ella per compromisos d'agenda.
3: I sobretot, després de veure el documental on es veu que la relació...
1: És una...
3: Hi havia problemes, o sigui, sí. Es veia que era una
1: problemàtica.
3: Relació...
1: problemàtica, sí. Bueno, no hi ha problemes. Ànims a tots, nois, a mi jo avui quan estava escrivint això al guió he pensat en el concepte de ruptura i m'ha agafat al·lèrgia i he hagut d'anar al metge.
3: Normal.
1: A que em punxin adrenalina al cul.
3: Normal.
1: De veritat, m'he començat a trobar molt malament. No és broma, he estat a punt de no venir un altre cop, eh?
3: No m'ho facis, això.
1: No pateixis.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
4: Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
1: Tu saps tot el merder d'Hisenda, de la Shakira, bla, bla, bla, bla?
3: Claro.
1: Doncs resulta que ella ha guanyat la batalla. Un aplaudiment. La justícia diu que no s'ha provat que visqués prou dies d'Espanya aquell any, vamos, que no tenien proves suficients i perquè ella estava de gira del Mundial. Diu ella, la Shakira, que Hisenda li ha fet passar un infern, same, hermana, i que han fet servir el seu nom per enviar un missatge intimidatori a la població.
3: Molt bé. O sigui, molt bé, m'agrada que la Shakira ho hagi dit.
1: És veritat, jo crec.
3: 100%.
1: Bueno, si no és veritat, és igual, perquè a mi m'ha intimidat i a mi també m'ho estan fent passar molt malament cada dia de la meva vida.
3: Home, és que pensa que porta des de quin any?
1: 2011.
3: Imagina't.
1: És una barbaritat.
3: Una barbaritat, Déu meu, senyor pobre.
1: Són molts anys, i si ha de ser un estrès demencial.
3: Svetlana fa uns mesos va fer un viatge fins a Tòquio per fer un tour, no sé si recordeu el Marranàcia Tour.
1: Sí.
3: Doncs el que no sabíem era que darrere de tot això hi havia una cosa, hi havia un concepte que era reconnectar amb aquest origen del grup, tornar a tocar a sales petites i sobretot amb un públic doncs, que no els conegués, etc. Tot això ho han gravat en un documental on ho expliquen tot el detall, sobretot aquesta necessitat de tornar a començar per trobar-se de nou, suposo que... Sí que és veritat que ells van començar molt chill i de cop i volta d'un dia per l'altre es van fer molt famosos sí, i vol-los a tot arreu. Aquest documental ja s'ha estrenat i està disponible a la plataforma 3CAT, titulat com el tour Marranàcia.
1: M'agrada molt el nom.
3: És molt bon tour, molt ben trobat.
1: A més, avui és Sant Eudori, que com et pots imaginar no n'hi ha ni un. I si n'hi ha algun, es va morir ahir, perquè no surt a la base de dades del loft.
3: S'actualitza diàriament, eh?
1: Sí, és una base de dades que... Bueno, riu tonto de qualsevol altra base de dades, que no sé ni què s'hi fa en una base de dades. Jo només sé que a vegades hi ha empreses que les tenen, les roben i llavors comencen a trucar en bucle.
3: Big data.
1: La big data.
3: Mira, big data...
1: Estamos un big data, tu.
3: Com el dating de 3CAT. La gran cita.
1: Ah, vale. Bueno, família, sabeu que cada dia hi ha un refranyer. El d'avui diu...
3: Ui.
1: Sant Eudot gloriós, feu-me els miracles que fèieu vos.
3: Això és de guarra.
1: A mi m'agrada, és de guarra, perquè... A mi m'ha agradat aquest. Jo quan l'he llegit he pensat... A qui he d'obrir?
3: No, literal.
1: A qui he d'obrir? Ho faig ara mateix. Va. Ahir ho vaig fer.
3: En Teudot t'haurà d'obrir tu.
1: En Teudot espero que no m'obri, perquè en Teudot és un fantasma, està mort. No n'hi ha ni un, recordem-ho, que la base de dades no surt. És perquè Teudot era un jambo que, per gràcia divina, feia tornar l'aigua en vi.
3: Sí.
1: I...
3: En Teudot era com en... Oh, oh, Rasputin,
1: na-na-na-na-na-na-na. En Teudot rima amb una altra cosa.
3: Sí, sí.
1: En Pollot.
3: És que quan acaba Moche sempre va de la mà d'una gran cosa.
1: Sí, és fantàstic, però bé.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: El tema del dia d'avui és la Dua Lipa! En parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona, contentes i acompanyades amb la nostra dona de negocis fantàstica, la Mariona Coll!
3: Tu de què xerraràs avui, Gala?
1: Jo faré una mica de crònica dels 150 anys Estrella d'Am.
3: Uf, gran dia, eh, dissabte?
1: Sí, va ser un gran dia. I qui vindrà avui? No, Sam, no em vagis això. M'ha saltat el cor, eh? Me fa mal el petxo. No és broma, eh? No, Déu! El petxo, que
3: Doncs avui passarà per aquí una perfecta que ja va passar la temporada passada, però que repeteix, la Mar Lucas.
1: Oh, que bé. Sempre fa il·lusió.
3: I nosaltres no marxarem sense haver-nos queixat a little bit.
1: Sí, és així, família, com cada dilluns nosaltres decidim que toca queixar-se molt. No? Tens queixes? Jo en tinc una.
3: És que justament avui jo no em puc queixar.
1: No.
3: Ja t'ho explicaré més tard.
1: Ah, val.
3: Però bé, si teniu queixes...
1: Bones notícies de Canal Alberto Gadé.
3: No, gens ni mica. Però bé, 667-07-6116, 667-07-6116, a vosaltres sí que us podeu queixar.
1: Va, som-hi. Això és el Loft. Atenció, perquè avui posem un llamp de cançó. Una cançó que és molt nova i que és del nòvio de la Llana.
3: Llana.
1: La Llana, que l'estimem i que està supermalalta. Ojalà es millori aviat.
3: Crec que ens està escoltant.
1: Ah, sí?
3: Un petó a la Llana.
1: Llana! Un petó, la nostra productora, fantàstica. Posem una cançó del seu nòvio, del seu cun bohemio, un llamp de perfecte també. Es diu Un lloc, jo l'he escoltat i m'ha agradat. La tinc a una playlist ja.
3: Doncs vinga, fotem-la aquí.

0: Benvingudes al Loft.
1: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions, rialles.
2: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
3: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
4: Us esperem!
5: Serà brutal.
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat. Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. iCat.
6: Passen 12 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Loft iCat. Som l'Alberto Gadel.
7: I la Gala Castelltort.
6: I el tema del dia d'avui és la nostra perfecta. Oi. Dua Lipa i el seu comiat de soltera.
7: Totes sabem que a ella li funciona molt un país català, sobretot quan comença a fer bon temps, tal, i doncs la seva aposta per celebrar aquest moment tan especial abans de casar-se amb el hotíssim Callum Turner ha estat a Ibiza.
6: Ibiza.
7: Està ben dit, no?
6: Ibiza. Realment, si no fos per la celebració del comiat de soltera, no seria cap mena de notícia que Dua Lipa hagi estat a Ibiza, perquè en els últims anys hi ha passat gran part dels seus estius. A ella li encanta, sense anar més lluny. L'any passat estava allà celebrant els seus 30 anys. Jo crec que ella s'ha casat només per estar justificat que hi torni a anar.
7: 100%. Ella està buscant totes les excuses possibles. I, de fet, tinc la teoria que ha perdut les claus de casa seva. I des de llavors ha decidit que viuria d'hotel en hotel i de país en país fins que es mori. Fins a l'últim dia de la seva vida. Però bé.
6: Això és una mica el meu somni.
7: Bé.
6: Bueno, no. Seria el meu mal son.
7: Tia, és que no pots cagar mai. Almenys a mi em passa que si surto de casa jo no puc cagar.
6: Però pensa que ella és ciutadana del món. Ella podria cagar aquí a l'estudi, dic.
7: Aquí davant.
6: Sí, ella cagaria aquí tranquil·líssimament.
7: Pues quina sort, Dua, tio.
6: És veritat que ella és com un petit tauró blanc que no pot dormir, doncs ella és el mateix però agafant avions. Si no n'agafa 86 a la setmana li comença, bueno, com una taquicàrdia, de debò, és molt perillós, es pot morir. Però bé, la qüestió és que ella mateixa ens ha ensenyat com de bé s'ho ha estat passant a la petita illa Balear en part de la seva família i els seus amics. Algunes de les humils activitats que han estat fent, totes molt típiques d'Ibiza, són llegir, molt bé, beure molts còctels, menjar moltes ostres, anar en banyador tot el dia, que això és una cosa que a ella li encanta, navegar en el seu petit iot i fins i tot muntar un cinema a la fresca. Ella és Figa Flower?
7: Ella és molt Figa Flower,
6: home.
7: Però jo crec que això ja és com una mena de Paco o algo, que te diuen, vinga, va. Perquè totes les influencers, quan van a Ibiza, fan el mateix. Tot i que ella ni el seu entorn no han confirmat que es tractés específicament d'un comiat de soltera, tot i que era més que evident, hi ha hagut molts detalls i petites referències nupcials que ho han acabat de confirmar. Una d'elles, per exemple, aquest vestit, que és un mini vestit amb la silueta recta i sense mànigues, de malla metàl·lica, cobert de cristalls de Swarovski. Li queda, he de dir, molt bé.
6: I vosaltres direu, per què aquest vestit és una referència nupcial? Doncs resulta que és una peça dissenyada al 1995 per Gianni Versace i que va portar Kate Moss en una passarel·la a París juntament amb un vel de núvia. Ella es pensava que els petits gais no trobaria la referència o què li passa?
7: No, ella confiava.
6: Ella ha dit, nois, que sapigueu que està passant això, no, potser?
7: Ella volia confirmar-ho i diu,
6: sense
7: vale,
6: dir-ho.
7: Vaig a fer-ho de la forma més complicada de la història que només un gay ho pugui identificar. I així ho va fer.
6: No ho sé, en el seu moment aquest conjunt va revolucionar la moda nupcial perquè trencava amb els codis tradicionals i per això la gent ho ha llegit com una mena de declaració d'intencions per part de la Dua, no?, de cara a la boda, potser. Jo l'odio, aquest modelet.
7: Sí?
6: El trobo horrorós, hortera. Va, és que no el puc suportar.
7: Ai, doncs a mi m'agrada, però per una cosa així, com més festiva i tal, ho trobo molt aliena. A sobre li fa molt, o sigui, fa molt per ella. La Dua no és gaire enrevessada a l'hora de vestir, però sí que li agrada portar petites coses que canviïn una mica, o sigui, com coses bàsiques, però que siguin una mica diferents.
6: Tu com aniries vestit en el teu comiat de soltera?
7: Amb un tanga d'aquests que es puja fins als ombros, de color verd, i ja
6: verd.
7: Està. Normalment sempre són verds, crec que no hi ha cap altre color.
6: No són vermells.
7: A veure, busco. Tanga.
6: Em pensava que eren vermells.
7: Tanga, ombro, home.
6: Sí, no, jo crec que són... Ai, que desagradable. Ja ho pots
7: fer. Ah, no, hi ha de tots els colors.
6: Clar.
7: Vale. Doncs de la bandera...
6: És un fil dental amb una mascareta del Covid.
7: Bueno, com la Marina Yers.
6: Sí.
7: I tu?
6: Jo, normal, amb xandall.
7: I què faries, però?
6: Si tingués molts diners.
7: Claro. O sigui, si poguessis fer el teu comiat de soltera ideal, què hi hauria?
6: No hi hauria comiat de soltera, això per començar.
7: Ah, vale.
6: A la meva boda ideal no hi ha comiat de soltera, perquè jo no m'he d'acomiadar de res, jo soc fidel sempre. I monògama. I llavors...
7: Sort que esteu transversalment ugut.
6: Sí, sort que és ironia. Bueno, no és ironia, però és... Quan va.
7: Humor.
6: Clar. No, jo me n'aniria a una boda i em gastaria tots els meus diners en que en Jordi Roca i els seus dos germans em fessin el meu menú.
7: Molt bé.
6: I hi hagués una gran fotògrafa.
7: Ah, vale, això sí que és important.
6: Sí,
7: però bé, per altra banda, el comiat de solter d'en Callum Turner es diu que serà a Sicília, però no hi ha més detalls. Però bé, ja sabem que dels comiats de solter d'home, millor...
6: No en volem saber res.
7: Efectivament. Del que sí que volem detalls és de la boda.
6: Recordem que ells fa uns 2 anys que van confirmar la seva relació... I des de ben al principi els van veure passejant per Barcelona amb el mític gelat aquell de la Creme, que des que hi van anar collons de Dua Lipa no s'hi pot anar de cap de les maneres. Que des d'aquí, això no és gentrificació perquè ho estem dient en català, és per les nostres.
7: Ah, vale.
6: Aneu a la Cremeria Toscana, que és molt millor. No el de la Creme, que això segur que ho han fet uns experts de merda només amb aquest nom.
7: Vale.
6: Cremeria Toscana, molt més bo. Està a prop de casa meu? Fantàstic. I de les notícies, bueno, que s'havien promès, ara farà un any, no?
7: Sí.
6: Ells han anat molt ràpid per mi. Jo crec que estan cremant etapes, però bueno, jo no sóc la seva psicòloga per anar-li dient.
7: És que, saber, jo no entenc res de la Dua Lipa mai, del que fa, però sempre estic a favor.
6: Però ella és YOLO.
7: Per això.
6: Ella s'ho va inventar.
7: Ella va dir, un hot pa mi. Ja està. L'amo.
6: El cas és que tenim molt pocs detalls de com serà aquesta celebració.
7: De fet, he de confessar que un dia, amb el meu amic Pol, amb el qual som molt fans de la Dua Lipa, vam decidir tornar-nos bojos després de veure aquest post a Instagram on hi apareixen diverses fotos que deixen veure clarament que és a Estagaró, la Dua Lipa.
6: Que guai!
7: Aquell cap de setmana el va passar a Estagaró, aquella setmana o no sé quan. I les nostres teories van fer que creiéssim que havien anat a veure l'hotel La Gavina, que és un hotel molt viral d'Estagaró, per anar a fer la seva...
6: Bueno,
7: per...
6: El seu casament.
7: Sí, perquè allà fan casaments de persones molt riques, rotllo. Han arribat a posar com un llat a dintre la piscina i coses així. No. Fan coses bestials i és un hotel de molt alto standing. Rotllo, saps aquest que és com crec que és superior a les 5 estrelles?
6: Sí, no sé.
7: És que no sé com funciona, però
6: la
7: bé.
6: La veritat, ni idea.
7: Però és un hotel de rica. I llavors, hotel de rica al costat del mar i la Dua Lipa per allà passejant, dic, aquesta s'ha anat a provar el menú que fan allà per veure si li agrada o no.
6: I vas anar a l'hotel a demanar-ho?
7: He intentat aconseguir informació de moltes formes i ningú em diu res.
6: Ningú et diu res?
7: Ningú em diu absolutament res.
6: Però en plan, no ho sé, o és un no ho sé que va condicionat per un contracte de confidencialitat?
7: És que hi ha gent que em diu no ho sé, hi ha gent que em diu no ho sé, però és que mai em diuen res. Rotllo, si tu reserves i ets la Hannah Montana, no ho diran els treballadors.
6: Clar.
7: Ho diuen a últim moment, o fins que no apareix la Hannah Montana per la porta
6: i
7: vestida
6: diuen,
7: de blanc.
6: I diuen, la Hannah Montana.
7: Diuen, hòstia, la Hannah Montana, però té
6: no
7: la marinera.
6: Sé. Realment quadraria, seria fantàstic i podries anar.
7: No, si hi va, jo tinc amenaçat a tothom, eh? Que m'avisi si la veu, per Estagaró, perquè m'hi llenço. Vaig amb la meva 49.
6: A mi quadra, recordem que ella és una enamorada de les platges catalanes.
7: Claro.
6: Per tant, farà il·lusió. Els diaris italians La República i La Sicília han publicat que la boda podria ser a Palerm, però capital de Sicília.
7: Collons.
6: Entre el 5 i el 7 de setembre.
7: Aquest rumor ha sorgit després de veure que el resort Villa Igia tancarà per aquestes dates. Resulta que aquí hi ha 72 habitacions, 28 suites i accés directe al mar.
6: Clar, a més, ell això, si no hi és, no hi va.
7: Clar, però és que això és una mica la vibra de la Gavina d'Estagaró, per tant, és que, tia, això és exactament igual que Estagaró, la puta cúpula. Bueno, ell està decidint entre aquests dos puestos, no és broma, eh? Però bé...
6: Tant de bo se decideixi per Estagaró.
7: 100%. A més, aquest puesto té un restaurant especialitzat en productes de mar, coses que ell,
6: li encanta,
7: li funciona més que res.
6: Menjar-se una ostra...
7: 100%.
6: Ell en alguna entrevista de fa temps havia dit que no s'imaginava una gran boda, sinó una cosa més alternativa. Però bueno, potser no acaba de quadrar amb aquests rumors, aquests llamps d'hotels que estem veient, potser s'ho ha repensat.
7: Home, és que potser ella el que vol és fer una cosa com... mar.
6: Friends and family.
7: No, ella ha decidit que fer-lo al costat del mar i en un puesto així com vintage li sembla que és més d'alternativa, però al final ella és rica, per tant no sap distingir gaire bé la realitat.
6: No, és veritat.
7: No? Perquè clar, és que tampoc és... O sigui, crec que has de convidar molta gent.
6: Però ara ja no està per aquí, no? No està pas a Ibiza, allà. Ara ha marxat, ell.
7: Suposo que haurà tornat ja cap a casa a passar la
6: passata. Crec que ha agafat un avió.
7: Ha agafat un avió per anar al Festival de Cannes, de fet. És la reina del FOMO. En fi, després seguim parlant de Dua Lipa i les coses que llegeix a Mariona Córdoba. A veure quines lectures ens porta la Dua.
6: A veure si són bones. Ara posem una mica de música, una cançó que de sobte també molt de gust.
7: Ah, que sí, sempre entra. Justin Bieber i Nicki Minaj van decidir fer la tamacla de la història. La tamacla, eh?
6: Ei,
7: seda. O què?

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
5: El programa que desperta Catalunya.
0: Això és El Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. ICAT.
6: 3 minuts per 2 quarts de 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel
7: i la Gala Castelltort.
6: I per fi, després de tant temps esperant, per fi ha arribat l'època que cada setmana toca anar a un festival i fixar un festival diferent. Aquest cap de setmana, concretament, va arribar el moment que jo portava esperant 8 mesos, ara entendreu per què, i és que us estic parlant en família dels 150 anys Estrella d'Am.
7: Ai, sí.
6: Ells s'ho mereixen tot. Suposo que a hores d'ara tots sabeu què és, però bàsicament Estrella d'Am va decidir celebrar el segle i mig omplint el fòrum amb un llamp de cartell.
8: Jo vull córrer pels camps, yeah.
6: Hi havia Oques Grasses, Love of Lesbian, lol. Mushka, Detalles, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà, Maria Jaume... Bueno, tots els perfectes, més perfectes, és fantàstic. De seguida parlarem dels concerts i els artistes, perquè vam poder parlar amb alguns d'ells, però abans de la festa algunes persones van fer un dinar al Barbó Catadors, oi?
7: Uh-huh. Vam anar al Barbó Catadors, que encara té el cartell, o sigui, com el,
6: sí,
7: el rètol de l'antic, que posava no sé què...
6: O-A-A o alguna
7: cosa així. I posa O-A, O-A.
6: Sí.
7: I vaig dir, bar, oa, oa, què tal, no sé què, ara en

0: que era un autobús on no hi havia seient, sinó que hi havia tot una... Al final del tot hi havia un banc que feia, resseguia com el cul del, de l'autobús, per tant tu t'asseies mirant a la cara del de davant, hi havia unes gàbies enmig de l'autobús per ballar, a dintre i poder ballar, i llavors unes barres amb, per poder estar de peu i ballar, i una barra a dintre.
1: Vas ballar?
0: Jo vaig estar tancat a una de les gàbies, donant absolutament tot. Amb la, tenia la Mariona Córdoba i la Mireia Jordà just davant.
1: Anda.
0: De la tela marinera. Però sí que és veritat que va ser molt divertit el discobús per mi. Bueno, dels pics de la meva vida.
1: Sí.
0: Feia molt que no anava un discobús des de l'acampada de jove.
1: Sí, des de l'acampada jove, que allò també té la marinera.
0: Però crec que era el mateix, tia.
1: Pot ser.
0: Perquè quan vaig entrar vaig dir, ai, això me sona.
1: He estat en un puesto així.
0: Jo ja he estat aquí.
1: És un sueño febril d'aquests demencials. Després d'aquest petit discobús, vau arribar al festival, i jo també, evidentment, i va començar amb Ginestar. Heu de saber que el festival tenia dos escenaris. Ells van tocar el petit, que era molt gros, però no tant com el principal, i van omplir molt bé la zona. Jo vaig fitxar des del minut 1, perquè vaig arribar abans del que tocava, i des d'aquí diré que no entenc per què a ells sempre els hi toca obrir els festivals, perquè em sap greu, perquè ho fan molt bé.
0: Però igualment sempre ho peten, o rotllo...
1: Sí, sí, no, no.
0: La gent hi va.
1: Sí, la gent va veure'ls, clar, però perquè ho fan molt bé, però jo entenc que com a artista també et fa il·lusió tocar a les 10, 11, 3... Clar. No? No sempre a les 4 de la tarda, que no hi ha ningú.
0: Sí que és veritat que sempre els posen molt endavant.
1: Ai, a mi em fa ràbia, però perquè ells ho fan molt bé. Llavors, ganes de veure'l un dia a les 4 de matinada, que serà demencial, perquè em fotré plorar a les 4 de matinada, però bueno.
0: Que tanquin algun festival ja.
1: Sí, que potser és una putada per ells i no volen, eh?
0: Ja, potser ho demanen.
1: Jo, a mi em dius, has de cantar a les 4 i em cardo un tret, també t'ho diré.
0: I és que, de fet, crec que el Pep de Figaflaus ho va explicar un dia, que quan va haver de tancar Canet va ser dur, perquè, clar, tu has d'arribar a les 5, 6 del matí a tope d'energia.
1: Sí, sí, és molt heavy. Després de Ginestar, una de les meves persones preferides d'aquest món des de fa dues setmanes també va petar-ho fort.
0: Ai.
1: La nostra estimada Maria Jaume. A veure, no.
0: Jo mai perdonaré el conductor d'autobús que va decidir anar 10 quilòmetres... bueno, no, va decidir anar a la velocitat que tocava, a la velocitat legal. Jo no li hagués demanat i li hagués pregat, si no hagués estat dins una gàbia, que hagués accelerat al màxim perquè m'estava perdent la Maria Jaume.
1: Doncs no vull ser jo la teva causant de fuma, però ho va fer perfecte. Ella és fantàstica. Jo sé que va passar per l'Off fa un temps de presentar-nos el seu àlbum, però l'he començat a escoltar fa poc i tenia unes ganes de veure-la en directe, perquè a sobre a YouTube s'ha publicat, bueno, es va publicar fa com dues setmanes, al Club Social Carme, que és aquesta mena de Tiny Desk a la catalana, i t'ho juro, no, per començar, que té 50.000 visites aquell vídeo.
0: Normal.
1: I després que potser 25.000 són meves, no és broma. Cada dia me'l poso, almenys dos cops.
0: El seu directe és meravellós.
1: Ella ho fa molt bé. De fet, vam poder parlar amb ella i aprofitant el context històric que ens ha brindat Àlex Tous amb el seu vídeo de 25 minuts, li vam demanar quina era la mentida més grossa que ella havia dit mai.
2: La teva amiga et diu, aquest home queda bé. Tu ets sincera o ets de la que dius, vale, sí, et queda bé?
3: Bueno.
2: Hem pillat la Maria Jaume, onda!
3: Que saps què passa? Que sóc molt transparent. En plan, la meva cara és molt expressiva. Amem, no te queda mal, però igual...
1: Però... Potser m'agrada més l'altre.
3: Potser m'agrada més l'altre, o aquell era molt guapo, no sé què. Però no diré, estàs espectacular, estàs increïble.
2: Ho rebaixaràs.
3: No, perquè després ella sabrà, no s'agradarà i dirà... Que cabrona, saps?
2: Que dura, que dura.
1: Perquè ella ens va dir que no mentia.
0: Sí.
1: I tu vas intentar-li treure, però és que és bona.
0: És que no m'ho crec.
1: No, no, jo tampoc. Però ell és bona.
0: Ella ha decidit ser media trainer.
1: Ah, vale, sí.
0: I esquivar...
1: Ho diu a la gent media trainer.
0: Jo també.
1: Amb ella no, mai de la vida l'odiaria, és perfecta.
0: Però és que és impossible no mentir, tia. Una mentida encara que
1: sigui. I a vegades perquè t'avorreixes.
0: És que ni això. Segur que ha mentit al col·le.
1: Segur.
0: Alguna merda li va
1: curar. Una nota a l'agenda que vas firmar tu i no la mama. No. Algo així.
0: És que això em fa ràbia.
1: No només vam poder parlar amb la Maria Jaume, perquè també vam parlar amb els tiets, que tot i estar dues setmanes incomunicats per la travessa, estaven prou assabentats al tema. Que ha tornat a la travessa, com ha anat?
4: Sí, penya, molt guai. Ens hem passat molt bé.
5: Tenim una ressaca emocional important.
4: I ressaca en general.
5: Jo pateixo per la veu. Tu tens veu, però
4: jo
5: de tant cridar-te pel mig de la muntanya m'he quedat afònic, tio.
2: Clar, jo no sé si sabeu tot el que està passant ara mateix a internet.
5: És que hem estat dues setmanes incomunicadíssims.
2: Uala, pues tenim...
1: Àlex Tous i Mireia Salaé.
4: Ja, hem sentit bueno, alguna cosa. Hem sentit alguna cosa.
5: Ens ho ha mig explicat en Ruts ara amb la furgoneta, però...
2: Llavors, més o menys amb el context, ens heu de dir quina és la mentida que més us ha anat de les mans a vosaltres.

0: Bueno, de fet tenim una cançó del principi que diu jo mai he mentit la meva edat, ah, que feia una carrera quan feia batxillerat.
1: Vale, sí, bueno, però això era una tàctica, saps, de lligar quan érem petits.
0: Quan teníem 16 anys dèiem que, sí, que estudiàvem, sí, medicina.
1: Primer de biologia, de no sé què, saps? Anaves estirant fins que ja era insostenible. No,
0: clar, això només val per una sola nit.
1: Clar.
2: A mi m'encantava fer això.
3: És que és de divertida, no?
2: Jo encara ho faria molts cops, però a vegades ja no cola, perquè clar...
3: Sí.
2: Ai, m'encantava fer-ho. No, jo és que ara estudio medicina, estudio literatura, qualsevol mierda.
3: La putada és quan menteixes de l'edat i no, i t'oblides de mentir. Bueno, és que a mi em passava de mentir pel curs. Llavors m'havia d'inventar que havia repetit algun curs. I jo he repetit primer de batxi.
2: Quina merda, tio.
3: Ja, i a vegades m'ha passat de quedar un altre cop amb aquesta persona uns anys més tard i que me preguntés alguna cosa sobre això i, clar, jo quedar-me com dos segons de li-li-li pensant, hòstia,
2: ara què fas?
3: Seguir endavant amb la trola.
2: No dic, plan, vaig deixar la carrera, no. Tu què? Medicina, buah, m'encanten els... al ferro.
3: No, he repetit primer de batxi, normalment, eh?
2: Ah, vale.
3: Clar, primer de batxi, perquè era com una cosa que podia ser clàssima, però és qualsevol merda, medicina, jo què t'he de dir?
2: Clar, no, seria complicadíssim.
3: Opero l'apèndic? És que, clar, imagina't que cada pilota em diu, té, opera-me, i jo, voy.
2: Els que no entenien en quin idioma estaven parlant i de què els estaven parlant eren els catarres, que a part de no entendre'ns, els hi pelava estoicament el que els estàvem explicant. O sigui, va ser una situació salvatge, per mi molt violenta, però bueno, tot i la barrera lingüístico-generacional, vam treure informació.
4: Mira, jo te'n diré una de quan era petit, que va provocar ell, que em va tirar una pedra al cap un dia.
1: Té la marca.
5: Així es veu, pots aprovar-la?
2: Ai, sí.
3: Sí, la cicatriu.
2: Quina barbaritat.
4: Jugàvem a tirar-nos pedres, som de poble. Em va tirar la pedra i tot de sang i no sé quantos. Vaig arribar a casa i he caigut del columpio i vaig guardar el secret anys, eh?
1: No diré a la família que havia estat jo amb una pedra.
2: Que maco, això també és ser un gran amic.
3: Jo aquí no vaig entendre, en cap cas, quin era el secret fort. Que l'havia amagat que el seu amic li havia tirat una pedra.
2: Sí.
3: Ah, vale.
2: Tia, hi ha un tall generacional, potser és molt heavy aquesta mentida, és que jo no ho sé.
3: Jo vaig pensar, merda, o sigui, per què no dius? M'ha tirat la pedra en Manel. I ja està.
2: Tu t'has fet mai un trau?
3: No.
2: Saps que jo no. El I cap, em fa no. molta por que em passi.
3: Però el cap?
2: Sí.
3: Per què?
2: A tu t'agradaria de sota fer-te un trau? A mi no, però penso que és una cosa que si no ets un marronero, amb 15 anys ja no et passa, m'entens?
3: És que se sagna molt, amb lo del cap.
2: Jo em vaig partir la ceia en un concert.
3: I no t'ha sortit molta sang?
2: Moltíssima.
3: Aquí, tio, no sé què passa, hi ha full de sang.
2: No, molta sang.
3: És horrorós.
2: Si no n'hagués, malament.
3: Ja, bueno, però tanta, tio, i que cicatritzi més ràpid, perquè llavors et munta un show per una merda ferideta.
2: Sí, és així.
3: Mare meva, quina por.
2: A mi em faria molta por, però bé, tornem al tema i abans d'anar al concert que porto esperant 8 mesos, que per sorpresa ningú és el Doques Grasses, vam passar per la VIP on ens van trobar les nostres microcelebritats de nínxol catalanes, com ara la nostra perfecta més perfecta, Berta Roca.
6: Quina és la mentida més grossa que heu dit vosaltres mai?
7: Hòstia, és que jo he dit moltes mentides, sobretot quan acabo de conèixer algú. Doncs conec un noi, bueno, ara no, però fa molt de temps, lo típic de... Oi, tu què et dediques? Hòstia, doncs mira, no, els meus pares són empresaris, i quan parlen de diners, en plan, quants diners tens a la compte? I jo, 100.000. I els homes creuen, saps? Sí. M'encanta fer-me la superrica.
2: Jo faig el taxi, això. No, és que jo sóc actriu.
6: Exacte. Literal. A mi una cosa que em passa és que dic mentida, o sigui, com que ho exagero tot molt, però mentides com absolutament innecessàries. Què has fet avui? Ah, no, res, doncs avui he dinat amb l'Aila. L'Aila està a Cadaqués. Ens ho hem passat genial, hem menjat macarrons, he menjat un caldo fet per mi. I llavors penso, però per què he mentit?
2: Perquè dona, a mi m'agrada, aporta dinamisme per mi.
6: Doncs mira,
2: a la vida.
6: Soc molt dinàmica.
2: Les dues Bertes més perfectes del món.
3: A mi fa una gràcia veure les juntes perquè per mi no enganxen ni amb cola. Però
2: no,
3: llavors,
2: però s'hi amen.
3: Estan tot el dia parlant i penso...
2: Són fantàstiques.
3: Millors amigues.
2: També vam parlar amb una persona que ja havia passat pel loft abans, en Nil Puigol.
3: Sí que és veritat.
8: Jo és que de petit era molt mentider, eh?
3: Hi ha alguna cosa que se t'anés de les mans?
8: Jo crec que la típica de l'amiga del poble, no? Si faig liar amb una amiga del poble.
3: I tothom era com, sí, tira un nòvio en Barcelona, no sé què. Sí. I dius, bueno, a veure.
8: Jo crec que aquesta seria una de les mentides.
3: I llavors com ho vas salvar? Vas fer veure que no passava
8: res?
3: No,
8: bé? Simplement no. Si em preguntaven, no, ja no me'n recordo.
2: Ja no me'n recordo, eh?
3: Que mono.
2: Sí.
3: Ell és el millor, però t'he de dir que m'ha sorprès no veure'l amb la Martina.
2: Sí, no hi va poder anar i ens ho va avisar des del principi que no hi era.
3: Ni algun rodatge, alguna història.
2: No sé, vés a saber. Realment la festa dels 150 anys estrella està petada de loftis, perquè ens vam trobar un altre lofti que de fet passarà per aquí en breus, en una hora literal, i és que ens vam trobar la Laia Castel.
5: És molt llarg, la resumiré molt, però bàsicament va ser una multa. Que, o sigui, em va arribar una multa a casa, la vaig voler amagar, llavors em va arribar com un altre paper, jo pensant-me que era com que havia d'anar al jutjat o una cosa així. La vaig amagar molt als meus pares i es va fer molt gran la pilota.
9: Rotllo?
5: Rotllo que, o sigui, va arribar un punt que em vaig despertar enmig de la nit tota bullint, com que no podia aguantar més la mentida.
2: Oh, l'alta.
5: Sí, sí, i mon pare va picar a les 8 del matí a l'habitació i jo m'he de confessar, he mentit. I però va durar setmanes o mesos, la bola.
2: Malalta de mentir, sí.
9: I de què era la multa?
5: O sigui, res, era una multa de que no havia passat la ITV, però com el meu pare m'ho havia recordat molts cops, no li vaig voler dir que m'havien castigat.
2: Ella és la millor.
3: Sí que és veritat. Ella és fantàstica, però tampoc entenc la gravetat.
2: Vale,
3: de la...
2: perquè les nostres mentides crec que són molt més cruels, les meves almenys.
3: Sí, no, les
2: meves mentides, bueno, és que ara no em fotré dir-les, però jo a lo d'amagar una multa no tinc cap necessitat, imagina't.
3: És que...
2: Sí, entén-me.
3: No, no, té per ser, és que penso... Aquí la gent és... Oh my God, she's so crazy.
2: Sí?
3: Perquè és que... Jo que això, dic... Vaya merda mentida, això és... Algo dia a dia.
2: Sí, jo per aportar dinamisme a la meva vida faig això.
3: Literal. La gent no sap mentir, que avorrida és.
2: Sí, és molt avorrida.
3: Tu tres, tio.
2: Ja sabeu, a veure... Ja sabeu que jo no suporto parlar amb la gent perquè m'incomodo molt fàcil i per tant ens deixarem estar de preguntes Som Eva Codet i passarem als dos concerts importants a la Batllada.
3: Això què és?
2: Love of Lesbian. LOL. La pitjor tortura que jo he patit mai, i mira que vinc d'un mal de queixal on quasi pateixo, no és broma, una sobredosi de Nolotil per calmar el dolor. Que pensava que em moria, que vaig tremolar i tot. Vale, està de debò
3: a punt
2: de patir una sobredosi. Del metge, eh? No em vaig automedicar, jo aquestes coses no les faig. Però bé, a Love of Lesbian estava tot ple de vells.
3: Bueno, clar.
2: Però uns viejacos molt antipàtics. Profundament antipàtics, que per algun motiu que desconec ens llançaven mirades d'odi a mi i a la meva amiga. De fet, mira aquest senyor. Ell m'odiava. Oh, jo vaig voler-me gravar un vídeo que...
3: Jo pensava que era hashtag humor.
2: No.
3: Ah, ell ho feia de debò, eh?
2: No, no, no era humor. Jo vaig voler-me gravar un vídeo on surto molt lletge, per això he retallat la cara al senyor i prou, i el senyor que tenia darrere va decidir que jo era el pitjor que li havia passat mai a la seva llarga trajectòria de vida, i després d'estar murmurant amb la seva nòvia que ens odiaven, perquè ho vam escoltar i no ens paràvem de mirar, va decidir fer-me una botifarra, és a dir, aixecant-me el dit del mig. No irònica el vídeo, no era irònica. Ell ens odiava.
3: Bueno.
2: Estava en un entorn molt hostil, jo, fent cua per oques grasses. I a més, va... bueno, jo vaig pensar que ja... Bueno, va marxar a mig concert a fer pipi, perquè recordem que és un viejaco, per tant, ell no coneix ni el col·làgen ni una bufeta en condicions. I fins aquí el moment de Love of Lesbian, perquè jo estava esperant això. O que es van començar extremadament puntuals i jo des del principi vaig plorar molt, de fet vaig plorar tant que en cap moment vaig notar que hi havia problemes tècnics.
3: És que s'ha comentat molt dels problemes tècnics i no els he entès.
2: Tothom diu que se sentia fluix, jo no ho sé, jo el que vaig notar és que ells estaven tristos al final. Després tota la resta del concert els hi va pelar estoicament, el pitjor bolo de la història, per mi no és ni broma.
3: He de dir que jo estic enfadat perquè no van callar la puta boca en tot el bolo.
2: Sí, sí. Cada vegada que acabava una cançó es fotia a parlar, que jo pensava, calla i canta, que tens una feina que fas 3 cops a l'any perquè no fas ni un puto bolo, però que fas un bolo a l'any i t'hem de donar tots les gràcies i barallar-nos entre nades per aconseguir entrades i et fots a cantar entre cançons? De debò és que ho trobo salvatge. Jo saber, jo ells saben que jo els hi compro tot, que jo no he set mai un públic exigent i no ho seré mai. Pues ara ho estic sent una mica, però és que estic de debò cansada de veure el mateix bolo en bucle, el bolo en bucle, amb les cançons de merda que trien les pitjors. O sigui, carden totes les cançons de la seva discografia i diuen, quines són les més dolentes? Aquesta, aquesta i aquesta. Qui tria les cançons?
3: No ho sé, però és, són sí que és veritat que és horrible.
2: Les pitjors cançons de tota la discografia. Esta persona que lo ha hecho, hay que cogerla y matarla.
3: 100%.
2: De veritat t'ho dic.
3: Sou que és espanyol.
2: Sou, oh, que és gràcies, segur. La millor discografia de la història, les millors cançons de la història. No pot ser que tingueu Fill de Maria, Pedres dels Avions, Cara de Cul i us foteu a cantar In the Night? Estem al 2026.
3: Perquè això ho deu triar algú
2: 2026!
3: De fora.
2: 2026!
3: Però que això ho deu triar algú de fora, segur, perquè si no, no té sentit.
2: 2026 i cantes Bye Bye? I Bambi? Va vèncer un gin tònic? Però i a més, per què fas apologia a l'alcoholisme? És que no ho puc entendre, de debò! No pot ser que canteu John Brown i us deixeu ping-pong, que vaig estar tot el concert esperant ping-pong i no parau de cantar mierda i mierda. Ens dona temps de fer una versió? No! No et dona temps de fer una versió! Canta una cançó que sigui maca, sisplau! És horrorós, estem al 2026! I aquesta cançó és una mierda! I els encanta cantar-la i no paren de cantar-la yeah. tot el dia! Para ja!
3: Per què la canten, aquesta? Perquè jo vaig marxar just després d'aquesta, crec.
2: És asquerosa, aquesta cançó. Però asquerosa, de veritat. És que el... no diré el que faré, perquè anava a dir una barbaritat.
3: No.
2: Però comença per... I...
3: Perquè és veritat que Josep calla la puta boca una estona.
2: Calla, ningú li importa el que estiguis a punt de dir en anglès. Calla ja, da igual, no fa ni tanta... És que ningú t'està demanant que siguis graciós. Els graciosos hem de ser nosaltres.
3: T'he pagat perquè cantis, no perquè facis un puto podcast. Agafa una entrevista de les mils que
2: tens. I a més, per què t'agrada? O sigui, de sobte t'encanta parlar, però no des ni una entrevista, de debò. És que deixem-nos estar ja de contradiccions. És asquerós, això. I jo tinc molta por als estadis perquè crec que faran la mateixa merda. No el mateix bolo, evidentment, però sí la mateixa merda.
3: No.
2: Que és agafar les pitjors cançons de tota la seva discografia.
3: I parlar.
2: I parlar, que callis, que no vull saber res. Que no t'entenc quan parles.
3: Per començar.
2: Però no perquè sigui ozonofòbica, perquè no. Ja saps que jo em lio amb tothom d'Osona. Vale? A mi m'encanta Osona.
3: Però no diu res. O sigui, no diu res.
2: No diu res. És que no hi ha contingut.
3: Ara va.
2: Que cantis.
3: És que literal. Sona in English, tio, què?
2: I fins aquí. Ja està, ja m'he calmat. Estic millor.
3: Mira, jo que no soc fan d'oques, oficial ni res, vaig pensar, vaya merda de concert.
2: Tens un escenari que dona voltes, que gira l'escenari a mitja actuació. És broma que tu no pots fer unes cançons a l'alçada?
3: No.
2: Però bé, no, és igual. Fins aquí la celebració dels 150 anys, família. Jo tinc la sensació que el festival va durar un segon, a més, m'ho vaig passar molt bé. Des d'aquí, si algú d'Estrella ens està escoltant, torneu a fer, si pot ser abans dels 200 anys, que ja no podré ni ballar, ni fotre res, ni saltar. Però torneu-lo a fer i que duri més.
3: Tindrem 70, eh?
2: Serem ancianes.
3: Serem nosaltres els de Love of Lesbians.
2: Hòstia, nana.
3: Que pringada. Anar a veure la Muixca. I nosaltres, la puta generació guachi-guachi, aquesta nova que hi ha.
2: Anar a veure una cançó feta a mi.
3: Que parlen en IA, en binària.
2: Serà molt desagradable. Ara posem una mica de música de la nostra generació, una mica d'Oques, Gràcies i Figaflaues. Això és Toca, una altra cançó que no van tocar.

0: Estàs sentint el Lo.
1: Torna el Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.

0: de dilluns a divendres a l'hora del cafè.
1: Yeah.
0: El Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Falten 8 minuts per les 4 de la tarda i seguim al Lofticat. Som la Gala Castelltort
3: i l'Alberto Gadel.
2: I noies, uf, pelos, perquè ja va venir el Love la temporada passada i era gairebé obligatori que tornés. Avui passa per aquí la cantant i creadora de contingut que ja fa anys que s'hi dedica.
3: Ara feliç d'estar aquí. Merci per trucar-me, per invitar-me. Jo encantadíssima de venir con les vegades que vulgueu.
2: Que guai. Home, tu sempre seràs benvinguda aquí.
3: Sí.
2: Demà comences la... Bueno, comences. Ja el primer esdeveniment.
3: Sí.
2: Com l'activació?
3: Hem fet partits amistosos,
2: vale.
3: Ja com per anar tantejant allà una mica. Però demà és el primer dia que... Bueno, fem la gala de la Queens League, que crec que es diu Kings of, no? Algo així. Bueno, és que els noms...
4: Soc no se'n
3: fan, eh? Sí, dolentíssima. Bueno, i després, la primera setmana de juny, ja comença. El dia 3 comencen els partits ja del torneig important.
4: Tens nervis? Has hagut d'estudiar molt? Normes...
3: Bueno, m'he hagut d'estudiar una mica les normes de... Perquè si ja amb el futbol soc dolentíssima, amb el futbol de la Kings o de la Queens, pues hi ha normes molt diferents, no? Com que a vegades hi ha cartes que són d'una jugadora té un gol que compta per dos, a vegades pues això, han de fer un 1 contra 1, 2 contra 2, o coses així, rotllo, que és bastant diferent del futbol normal. Llavors, pues si tu has de mirar una mica per
2: abans.
3: Anar...
2: Sí. Yeah. Però les cartes, qui les treu? Hi ha com un dau, també, oi?
3: Sí, també tiren un dau, bueno. Sí, hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Tu ets una de les presidentes d'aquesta edició.
3: Sí.
2: Com t'ho van proposar? Com t'acau aquesta proposta? Com t'arriba?
3: No, pues tal qual, em van trucar... Mira, estem buscant més... pues això...
2: De... Presidentes, no?
3: Sí, més presidentes perquè portin equips de la Queens i... I al final, pues, bueno, vaig dir, mira, jo no sóc molt de futbol, no sé si té molt sentit que vagi, però en realitat em feia gràcia...
4: Clar,
3: això.
4: Comprovar-ho ni que sigui, no?
3: Sí, era com... La gràcia que em feia era de dir, és que no, a mi realment no em quadra res, però també és apoyar una mica també al futbol femení i tot el que sigui feminisme per mi, sí.
4: Toma ja, molt bé. Sí.
2: I a més donar un públic, no?, que potser el teu públic no coneix tampoc gaire la Queens i diuen, doncs som-hi, ara estem...
3: O al revés, també que em conegui un públic totalment diferent.
4: I que de sobte potser descobreixis que t'apassiona el futbol.
3: Bueno,
4: o que no el suportes.
3: Apassionar...
2: No és la paraula.
3: No és la paraula. Però si em comença a interessar una mica, dic, bueno...
4: Clar.
3: Però no... O sigui, crec que no tant el futbol, rotllo futbol, que m'és una mica igual. El meu nòvio sí està més per posats en partits i així, però jo passo una mica. Però sí m'interessa molt el futbol de la Kings o de la Queens perquè és molt dopamínic. I jo soc molt dopamínica,
2: vale.
3: Perquè m'he criat també amb les xarxes socials.
4: Sí,
3: i al final
4: addictes al TikTok al final.
3: Sí,
2: home,
3: sí, bàsicament.
2: Mai caps què passarà realment.
3: Sí, bàsicament.
2: Comparteixes, bueno, hem vist el cartell i hem vist noms molt reconeguts, l'Abril Cors, l'Andrea Garte, i a la Rivers, i a la Clares. Ràpidament, què fa exactament una presidenta? Tens algun tipus de poder o és més aviat doncs, que tu dones
3: imatge,
2: la cara?
3: Sí, en realitat és una mica posar, donar la cara, no? I crear tot aquest equip. Pues no només jo, també tot el meu equip, que m'ha ajudat un muntó, però és de... a l'entrenador, bueno, és que som un munt de gent, les jugadores, de venga a quadrar, que si l'equipació, que si els entrenos, que si el nom, que si l'escut, que si no sé què, o sigui, ha sigut com bastant treball pues per organitzar-ho tot, no?
4: I tu ets competitiva, si el teu equip perd, et picarà.
3: Sí, soc competitiva.
2: Molt,
4: I tens algun rival concret, algun altre influencer que de sobte també ho sigui molt de competitiva?
2: En aquests amistosos ja s'ha vist alguna cosa?
3: Sí, jo crec que en realitat com totes som mig amigues.
4: Clar.
3: Bueno, amigues és una paraula una mica tal, però som companyes i ens coneixem totes i tal, pues hi ha bon rotllo i al final ens piquem perquè és la gràcia.
4: Bueno,
3: no?
4: Clar, si no seria avorridíssim.
3: Sí.
2: Home, és que si fas una 100%. Patxanga i allà pique, imagina't
3: claro.
2: Una Queens League, que
3: claro.
2: Hi ha tothom allà, les cartes, els daus i de tot.
3: Claro.
2: Ara fa un temps, però, que tu vas comentar que tot aquest tema de eventos, tal, xarxes, sí que és veritat que s'havia quedat una mica més aparcat, que sí, t'havia centrat més en tot el que és l'estudi, música, etc.
3: Sí.
2: La Queens League, però, t'ha fet conèixer altres creadores potser que fins ara no tenies sí present.
3: Sí. De fet, l'altre dia que teníem un partit amistós també amb la Cèlia i el seu nòvio, que són majíssimos, i em van caure superbé. I no els coneixia, i encara no havia quadrat amb ells tampoc.
2: I últimament també estàs molt per aquí a Barcelona, oi?
3: Estic molt per aquí a Barcelona perquè també el meu nòvio és d'aquí, llavors estic també intentant venir més, i també és com tornar a casa. Porto molts anys a Madrid ja visquent allà i em feia pena, ja era com...
2: Però, i la casa aquesta que tens, que t'he vist que l'has com redecorat? Ah, és a Madrid.
3: És a Madrid.
2: Vale.
3: Jo visc a Madrid des dels 19 anys.
2: Vale, vale, pensava que havies vingut aquí.
3: No.
2: No, hola.
4: Però t'està agradant tornar més.
3: Sí.
2: Home, de fet, sí, t'hem vist moltíssim amb la Berta, amb la Sofia Matos, amb sí, tota la gent de Shark t'hem vist.
3: Sí, sí, sí, sí. Són molt majos, tio. A mi m'encanten les festes de Shark i sempre que puc vaig. Igual fa 6 anys que vaig ja, eh? 5 o 6 anys.
2: En sèrio?
3: Des dels primers, sí,
4: hola,
3: sí.
4: Que heavy.
3: Sí, sí, sí.
2: I escolta, ara com estàs sentimentalment? Estàs en un moment tranquil? Estàs en un moment molt revuelto?
3: No, enamorada, enamorada.
2: Ah, perfecte.
3: Feliç,
2: llavors,
3: molt feliç,
2: feliç, contenta i amb sí projectes i feina, no?
3: Sí,
2: que guai,
3: bàsicament.
2: Doncs, me n'alegro moltíssim. Ara sí, repassem una mica la teva trajectòria, perquè nosaltres t'hem de dir que ens encanta el fet aquest de que siguis una de les OG influencers.
4: Això sempre fa il·lusió, de les primeres.
2: Literal. Sí. Fa com, de veritat, que fa com molta il·lusió saber que tu has estat com molts anys veient la indústria des de dintre i totes aquestes...
3: Ara farà quasi 10 ja.
4: És que és una barbaritat.
2: És molt heavy.
3: Des de que tinc quasi consciència.
2: Literal. Si no recordes un dia sense fer un TikTok gairebé.
3: No, no. Ah. Bueno... musicales, sí, clar, bueno, sí recordo la, com l'època on no hi havia tantes xarxes socials, ni telèfons, ni rotllos, en plan que...
4: Però eren enanos, o sigui, acabem sí de néixer literal.
3: Sí, jo anava al col·le i després els meus plans eren anar a patinatge o fer alguna cosa d'esport, i si no anava a piano, si no a anglès, extraescolar i ja està.
2: I recordes el primer cop que diguessis, voilà, puc viure d'això, de les xarxes?
3: Això ja va ser una mica més sobre els 18 anys, quan vaig acabar la selectivitat, que ja vaig dir... Vaig començar a tornar a connectar amb les xarxes socials una mica per pagar-me la carrera, perquè pues, mons pares podien arribar fins a un punt, però no tant, no? Llavors... pues això, bàsicament va ser la manera en la que vaig dir, bueno, torno, i després em vaig enganxar i vaig dir, és que en realitat això m'encanta, em fa feliç, pues m'arrisco i que sigui el que hagi de ser. Jo ho tenia com tan clar en el meu cap que això anava a funcionar sí o sí, que per mi no era com ni...
4: Clar, una opció que no pogués passar, en plan sí, que no anés bé.
3: Sí, sí, sí, bàsicament.
2: Que fort.
4: I ha canviat molt el món, o creus que ha canviat molt el món dels influencers respecte a quan vas començar?
3: Molt. És que ara hi ha molts influencers.
4: Clar, en què ho notes, a part d'això, que n'hi ha molts?
3: Sobretot, en les campanyes. Perquè ara, rotllo, vull dir, el pastís és el que hi ha, saps?
4: Sí.
3: I ara jo crec que també... a part que es reparteix entre moltes, també... És complicat perquè hi ha les que portem molts anys que igual sempre havíem tingut com uns preus superalts i no sé què. Ara, clar, hi ha un munt de gent que s'ho poden repartir més en petit, clar, saps? O sigui, és un món, sí, sí, sí, és un món.
2: I sobretot, no ho notes com, per exemple, crec que abans, quan vosaltres vau començar, les públics eren una mica menys com
4: orgàniques,
2: buscades.
4: Menys orgàniques.
2: Sí, menys orgàniques, com més, jo què sé, portar...
3: Sí.
2: Potser era fins i tot una tonteria d'anar amb una cosa a la mà i fer un TikTok amb aquella
3: sí
2: cosa, o un vídeo de transicions amb aquella cosa. I ara, de cop i volta, el món de la publi de TikTok s'ha convertit, bueno, en un estudi,
3: cine,
2: en
3: sí
2: un cine que t'acabes.
3: No, però sento que ara també ens estan... És que no sé com dir la paraula sense dir una paraula que no vull dir, no? Però estan com molt capficats tota l'estona en intentar... com molestar-nos. Saps què vull dir? En plan, sento que ja estem en una època on la gent està com una mica en contra de tot el món aquest influencer i de les influencers i tot, i ens culpen d'absolutament tot el que passa a nosaltres. I I també ara que han posat tota la llei aquesta de la Publi, no sé què, que ara et multen, però unes multes que dius...
4: Sí? T'ha passat?
3: A mi no, perquè jo des del principi he tingut molt, molt cuidado, però hi ha amigues meves que tenen, que han tingut multes igual de 15.000, 10.000 euros per no posar Publi a una cosa que és superorgànica o un event, o no desgravar els regals que et donen. O sigui, unes coses que són... Com que jo, a mi no m'acaba d'entrar molt al cap que tingui ningú sentit, no? Però bueno, per això us dic que és tot un món, això, sí. I que t'has de ficar a mirar-ho tot amb lupa. Perquè...
4: Quina barbaritat, això, bueno, clar, aquí no passa, perquè aquí hi ha tres seguidors.
2: Literal, però que bèstia, clar, no havíem pensat
3: bèstia.
2: Mai. Tot
3: és
2: aquest món
3: bèstia.
2: de les lleis i tot això, sí que és veritat que mai hem investigat gaire.
4: No.
2: Que fort.
4: Ho hauríem de mirar bé.
2: Doncs sí. I alguna vegada has tingut alguna etapa de comparar-te sobretot amb aquestes, amb aquesta nova onada com de gent, etc, de pensar, uau, ara arriba gent nova, saps?
3: Sí, però a nivell guai, com que em motiva un munt perquè guai. Hi ha com tota una nova generació, pues, de la, que si la Fabiana Sevillano, la Marina Barrial, que són influencers que ho estan fent superbé, que comuniquen superbé, que tenen idees superguais, i m'encanta com veure-les i com inspirar-me de noves idees de comunicar diferent o millor, o com intentar millorar també i anar adaptant-te com a el que va nou, saps? Perquè canvia, tots els anys canvia en realitat i t'has d'anar com readaptant.
2: Clar, reinventant-te constantment, oi?
4: Sí. I després de tants anys exposar, sents que has après a controlar el nivell d'exposició que dones? O sigui, tu ets conscient de la quantitat de gent que et mira?
3: És que no ho intento, sempre dic el mateix, en sèrio, no ho intento mirar com a gent, jo ho intento mirar com a números i ja està, perquè si no se'm fa com molt gran.
2: Clar.
3: Però si és veritat que sí, jo intento com ser conscient de que tinc un mínim, perquè jo no sóc mare i jo no he d'educar ningú, no? Però sí tinc un mínim de responsabilitat sobre els joves que em segueixen de donar un bon exemple, i no fer coses que puguin mal influenciar o el que sigui. Llavors intento sempre com... Pues això, pues tenir, no sé... Que semblen tonteries, no? Però al final a mi m'agrada rotllo, pues no dir igual paraules que no...
4: Masonants.
3: Sí, yeah. O jo que sé, no tenir mals hàbits, que ja només per la meva vida no vull, saps? Però tampoc vull que la gent els vegi al revés. Vull tenir bons hàbits i que la gent també vegi que està guai, saps? Rotllo, jo que sé, cuidar-se o fer una mica d'esport. Tampoc vull exagerar perquè tampoc vull fer sentir malament a la gent. Crec que hi ha d'haver com un equilibri, no?
4: Bueno, també que la gent s'hi pugui sentir identificada, clar. No?
3: Exacte, sí.
2: I a vegades no et fa com por haver de reviure coses que, jo que sé, t'han passat o el que sigui sota la mirada aquesta de tothom?
3: Sí, però jo estic una mica acostumada. Jo intento veure-ho més com a que... Jo tinc, o sigui, bueno, jo crec molt en les energies i a l'univers i al destí i totes aquestes coses, vale? I jo intento pensar sempre que si la vida i l'univers m'ha donat aquesta exposició, moltes vegades és per alguna cosa, i jo tinc com l'obligació a mi mateixa d'intentar utilitzar aquest altaveu que tinc per ajudar a altres persones, vale. o ajudar a la vida, no sé, el que sigui, no? Depèn de què coses, però jo ho intento, sí.
2: Que guai. Bueno, perquè ens ha respost un pilar de preguntes que teníem apuntades, ara mateix ha fet pim, pim, pim, vinga, sí. Som-hi.
3: Jo és que jo xerro molt, eh?
4: No, molt bé.
2: Perfecte,
4: bueno,
2: tia.
4: És fantàstic.
2: Digue-li a totes que xerreu també un pilar, perquè a vegades hi ha algú més tímid i tal, i dic, bueno, va, sisplau, que és que si no... Literal. Yeah. Però bé, precisament la música crec que també t'ha servit moltíssim per canalitzar emocions.
3: Sí.
2: Ara mateix estàs concentradíssim amb la teva carrera musical, tu mateix ho has dit diverses vegades, i el teu Superstar Tour 2025.
3: Exactament.
4: Ets una superstar, ja.
3: Bueno, fem coses de superstar i ho intentem. Estem treballant molt per fer-ho, sí.
2: Que guai. Heu plantejat, però, el tour com una mica de repàs de la teva carrera musical, oi?
3: Sí.
2: Perquè, o sigui, vaig veure de superstar i tal i dic, però crec que només és una cançó que es diu coses de superstar.
3: No, és de totes les meves cançons. Jo encara no tinc tantes com... Bueno, tinc moltes, ja tinc quasi 50 cançons.
2: Hòstia, són moltes, eh?
3: Són moltes, però no totes... se les sap la gent, vull dir, òbviament hi ha algunes que saben més, com Llorando en el Lambo, Tusi, Porta el Sol o El Bachatón, que la vaig treure fa poc amb Noriel, com que hi ha algunes que sí se les saben més, però hi ha algunes altres que no i que només són més el, com els fans
4: inxul,
3: que escolten més aquella música i ja està, saps? Llavors ho estic fent de totes les cançons, però cada any m'agrada com posar-li un nou títol al tour, saps?
4: Ni ho era.
3: Exacte, sí.
2: Tu ets però més superstar o més electrolatino? Perquè...
3: Bueno, estic és una mica de les dues, eh?
2: Vale.
3: Sí, estic com en un mix allà d'electrolatino i superstar.
2: Superstar, ets la barreja ideal.
3: Sí.
2: El teu últim tema, que és Sapo Perro amb Juan Magán.
3: Sí.
2: Com es torna a donar aquesta col·laboració? Perquè per mi ja sou millors amics.
3: Pues, a ver, millors amics no, perquè m'encantaria, m'encantaria, però no ens expliquem tot el que passa tots els dies, però sí és veritat que des del principi que jo no havia tret ni música, ell va ser un dels primers que em va donar la mà i es va pujar a Puerta del Sol, que és la segona cançó que jo trec fa com quasi 3 anys ja, i des d'aquell moment no m'ha parat d'ajudar sempre, donar-me consells, a creure en mi sempre. Sempre que té una entrevista i té l'oportunitat com de parlar de mi i tenir bones paraules sobre mi, sempre ell és un amor de persona. Qui l'ha conegut en persona pot veure que és una persona que es nota, que és propera, que és humil, que no sé, que és com si estiguessis parlant amb un amic amb una educació increïble, o sigui... En sèrio, que jo l'estimo un muntó i mai m'oblidaré de la gent que m'ha donat la mà al principi.
2: Que guai.
3: Sí, sí.
2: I escolta, les persones que teniu com tant seguides, per exemple, Juan Magán, tu, etcètera, utilitzeu Mejores Amigos o teniu unes
3: secos? Jo no l'utilitzo, tio. Tothom em diu, no em tens de Mejores Amigos. I jo, no, és que no et tingui, és que no et pengi res.
4: Tens una cuenta secundària?
3: No, tampoc.
2: Sí, tu no penges res, només el que tens a la principal.
3: Sí, és que jo penso que... Rollo, intento ser el més propera possible amb els meus seguidors, i jo a les històries o a TikTok, bueno, a TikTok no tant, però si a les històries intento ser com el més propera. Llavors, home, si vaig a penjar alguna cosa a Millors Amics, ja ho penjo directament perquè ho vegi tothom. Vull dir, és que no he d'amagar res,
2: sí, sí. Home, a mi em va sorprendre l'altre dia que vas fer el comunicat i tota la pesca,
3: sí.
2: Em va sorprendre com que fos com tant de casual, saps? De vaig pensar,
3: sí.
2: Carai, o sigui, no té cap mena de... Sí, a mi també.
3: És que, igualment, jo... A Millors Amics tinc ja com a 500 persones, ¿vale? Llavors dic, a veure, és que ja per penjar-ho a Millors Amics, si ho penjo ja...
4: Surt a Twitter igual.
3: Exacte, es filtrarà igual, llavors per què no ho penjo directament a la normal i ja està?
2: I ara 500 persones.
3: No, en plan, gent... És que no són com Millors Amics, són només gent de la indústria amb la que em porto, pues, artistes o influencers o allà també tinc amics del poble,
4: clar.
3: O jo què sé, pues, de tot allà... Un mix, un popurri.
2: 100%.
4: Jo et volia dir que ara he vist el cartell fantàstic del tour i he vist que no passes per Barcelona.
3: No, tio, per què no em truquen a Barcelona? Truco des d'aquí, un altaveu, sisplau, a la gent de Barcelona, ajuntaments de Barcelona, el que vulgueu. Jo tinc a totes les meves amigues i la meva família dient-me... Pots fer, sisplau...
4: Un concert a Barcelona?
3: Sí, i jo en plan, és que jo encantada, però si jo no em puc autocontractar a mi mateixa, si és que jo ho faig gratis, si vol, o sea, a Barcelona, jo el que vulgueu, en sèrio, jo contentíssima, i m'encantaria venir aquí perquè em vingués a veure tot el món de la meva gent.
4: Clar.
3: Però no em truquen.
4: S'ha de solucionar,
3: tio.
4: Doncs, tothom ha trucat ara mateix.
2: Una Mercè, una algo, tio.
3: Igualment m'encanta tenir un... Sí, també és una excusa perquè a cada show que vaig intento conèixer la ciutat. I
4: clar,
3: és una excusa perquè estic coneixent molt més del país, saps? Rollo, me'n vaig a un poble de Màlaga o un poble de Huelva o un poble de Galícia i m'encanta perquè cada poble té com les seves tradicions, les seves coses i és com...
4: És fantàstic, clar.
3: Increïble. Però dic, és que també vull venir per les ciutats de Barcelona, tio, que és com estar a casa, saps?
2: Ja...
3: I tinc cançons en català que vull cantar. Vull fer més cançons en català. Llavors...
4: Molt bé, més cançons en català. Toca ja. Molts nervis.
3: Sí.
4: Ara tens alguna cosa que estigui a punt de sortir? O que estiguis tallant alguna cosa?
3: Sí, però no en català. Tinc més
4: no passa res.
3: Sí. Però hi haurà. Estoy en ello.
4: Estarem pendents, doncs.
2: Sí. I vindràs a veure Barcelona algun cop? Ho tens plantejat?
3: A viure, ojalà. En realitat, ojalà, però és que a Madrid tinc com tota la ciutat, tot el meu treball allà i tal, però m'encantaria tornar. Però ara estic mig
2: Un peu aquí, un peu allà, no?
3: Mig, sí.
2: Home, si el nòvio és d'aquí, de Barcelona, no?
3: Sí. També m'estic... Bueno, la Queens també està aquí.
2: Clar, la
3: llavors
2: Queens
3: estic també...
2: Joder, tot
4: estic la vida t'està dient, torna.
2: Bueno, sí. La té agafada de les dues bandes, sí, crec, sí, eh? Sí, ella sí, està sí, just sí. Al mig.
3: Jo, però la que tinc una excusa per tornar, jo estic tota l'estona en plan, me voy a Barcelona, adiós.
2: Marc Lucas, moltíssimes gràcies per tornar al Love, de veritat, que ens ha fet moltíssima il·lusió.
3: A mi també.
2: Pues,
3: a mi també m'ha fet molta il·lusió.
2: Superbé, la Queens.
3: Que us vagi superbé a vosaltres també.
2: Epa.
3: Esteu invitadíssims a qualsevol show.
4: Toma ja.
3: Al que vulgueu. Jo encantadíssima de veure-us.
2: Doncs Marc, moltes gràcies, de veritat. Ara per despedir-te et posem la col·laboració amb en Juan Magán. L'última, Sapo Perro. Això és Sapo Perro.
3: Gràcies. Mango, metele mambo.

0: Això és el Love.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
0: El Love.

0: amb Alberto Gabel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Com esteu, família?
2: Vale, va, ja està.
1: Ui, ara m'he escoltat tot l'eco. Fins aquí. Passen 4 minuts d'un quart de 5 de la tarda i seguim a l'Obdicat. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
1: I tornem al tema del dia, perquè avui estem parlant sobre la Dua Lipa i la seva vida de popstar perfecta.
3: Ella és tot el que està bé i ho ha demostrat amb el seu comiat de soltera perfecta que ha organitzat a Eivissa i que ja hem comentat.
1: Sí, però com que estem parlant de Dua Lipa, hem volgut posar-nos més al dia encara amb la seva vida. I qui millor per fer-ho que Mariana Costa!
4: Com esteu?
1: Molt bé, i tu?
4: Fatal, és un dilluns horrorós avui, eh?
1: Ah, ja ho has dit, que estàs de molt mal humor.
4: Estic de molt mala llet avui.
1: Ho estàs dissimulant molt bé.
4: Que sí?
3: Ara sí,
1: una gran treballadora. A més, vas de color blanc, que no ho entenc, m'ha sorprès molt.
4: Perquè no tens... Mira, és que saps aquest dia que no tens ganes de res, tampoc de vestir-te, però tampoc vols anar lletja, perquè si vas lletja encara et posaràs de més mala llet. Llavors li he agafat una samarreta a mi mare.
1: Ah, molt bé.
4: I he dit, mira, me la foto, i ja està.
3: Vas boja avui.
1: You are crazy.
4: Què vol dir?
1: How
4: perquè,
1: crazy?
4: Perquè vaig blanca, però sí. Blanca vaig. El que no vaig és fora del blanc, negre, gris i blau marí.
3: És veritat.
4: La resta, i literalment vaig blau marí i blanc.
3: L'altre dia te vaig veure d'Octopus i vaig fer...
4: Oh. Per cert, m'he quedat la jaqueta, al final.
3: Gràcies.
4: Si no ho sabies.
3: Ah, no, jo estava en contra.
4: Sí, estaves en contra.
3: Ah, doncs molt malament.
4: Però bé, anem a parlar de Dua Lipa, que és una de les meves famoses preferides.
1: Sí.
4: Per molts motius, però realment l'únic rellevant és que és la persona que millor porta ser rica, famosa, guapa, jove i llesta.
1: Ha nascut per això, literal.
4: O sigui, ningú fa millor que ella. I no és tan fàcil fer-ho bé, eh?
1: No, és molt difícil.
4: Perquè hi ha gent que amb els diners es torna, per començar, tonta.
1: Drogadicta.
4: Drogadicta, per exemple, també. Que la vida se l'emporta per davant completament perquè la fama és molt dura. I ella ho porta tot amb una naturalitat que sembla que hagi nascut per
1: això. Ha nascut? No, no. Sembla no. 100% ha nascut per això.
4: I no només això, sinó que a més es casarà aquest any amb l'actor Callum Turner, que és un déu grec.
1: No, és una barbaritat.
4: Jo l'estimo. I crec que ja ho havíem comentat algun dia al programa, però per si no ho sabíeu, quan es van conèixer Dua Lipa i Callum Turner en un restaurant de Londres, una de les coses que els va fer connectar va ser un llibre.
1: Oh!
4: Una cosa que crec que et funcionaria molt a tu.
1: Bueno, és que clar, què he de fer? Tinc ganes de plorar jo ara.
4: Ell i la Dua Lipa es van conèixer això a un restaurant a Londres i llavors ell, jo crec que jugant les seves cartes perquè devia saber que Dua Lipa és una gran lectora, li va preguntar que quin llibre estava llegint en aquell moment.
1: Ai.
4: I ella li va dir La fortuna de Hernán Díaz. I sorpresa, estaven llegint
1: Pelacos.
4: El mateix llibre.
1: Pelacos!
4: Com és de fort, això?
1: Que romàntic.
4: Jo crec que ha de ser mentida. No pot ser que sigui veritat.
3: Ell va inventar-s'ho. Va dir, sí.
4: Sí, la... Hòstia, La fortuna, boníssim, el llibre, buah, m'ha posat la pell de gallina, m'ha encantat. Jo crec que s'ho va inventar, segur.
1: No poden ser tan guapos i tenir tanta compatibilitat.
4: No.
1: La vida, si no, m'està tractant molt malament.
4: És que és impossible que passi.
3: No, s'ha de tenir alguna cosa, perquè si... Bueno, no vull parlar del tema, que em poso trista.
4: No, a veure, a mi em fa una ràbia que digui l'Alberto. No, és que, clar, ja tinc 20... 22? 21?
1: Bueno, Mariana, és que jo, si fos
4: bueno,
1: tu, em voldria morir.
3: 22.
4: Tinc 22 anys i no tinc nòvio. Bueno, mira.
1: Same, hermana, same! Pues
4: que... Faré 27.
3: Pues que jo no he provat cap home, tampoc.
1: Llavors, ja. Has provat tot Barcelona, amor, que coño hables.
4: Ja.
3: Però no de nòvio.
4: Hauries d'haver sabut escollir ja, eh?
1: Perquè no et dona la gana.
3: No, perquè... Una altra vegada. Perquè jo me li diu, estic... I veig que no.
4: No, és que no és gens així, Alberto. Tu, a tu només t'agraden els nois emotionally unavailable.
1: Perquè estàs amb tu, amor, eh?
4: Bueno, jo també.
1: Que estàs hablando dos, que vaya tela.
3: Habló el pudo y dijo lo que pudo, Mariona.
4: Consejos...
1: A veure, tornem a Catalunya.
4: Consells tingue per mi. Si vingue.
3: Tornem al club de la lectura aquesta.
4: He portat el club de la lectura aquí. Ui, que m'ofego. En físic. I està allà dins, m'ho he deixat.
3: Ala.
4: Però bueno,
1: el nostre producer...
4: Llavors ho pot portar, potser, no? Si no, la tenim per aquí ja preparada, la Laia Castellas.
1: Que sempre ve 20 hores abans, ella és la millor.
4: Però bé, bàsicament hem de parlar dels llibres, perquè com hem vist, tenen una gran importància a la vida de Dua Lipa.
1: Sí, que maco.
4: Ja hem comentat més d'un cop que té un club de lectura dins del seu mitjà cultural Service 95. O sigui, Service 95. Gràcies, Laia Castel, per portar-nos els llibres de Dua Lipa que els tenim aquí.
1: Són els mateixos, eh?
4: Bueno,
1: de fet, són els de la Dua Lipa.
4: És que ens ho deixem, m'ho va enviar un dia com un paquetet sorpresa amb una nota escrita a mà i em va dir, nena, perquè llegeixis que et cal una mica.
1: En català, a més, que ja sabem que ella...
4: Sí, què et passa?
3: Que m'ha sorprès que ella fes aquesta broma.
1: Sí, no, oi que sí, a mi també.
4: Per què?
3: No sé, no m'ho
1: que ets al·lèrgica a la diversitat.
3: No, aneu amb compte. Arnau, truqueu a la infermeria, eh?
1: Sí,
3: adrenalina.
1: Atenció, que estava malament.
3: Un, dos.
1: Estàs bé?
4: No, tinc ressaca, vale?
1: Ah, per això és tan divertida.
4: No, és veritat. Bueno, quan estic pitjor és quan més divertida sóc, eh? Va, anem a parlar de Dua Lipa, deixeu-me en pau, amics. Anem a parlar del seu club de lectura, perquè un cop al mes, Dua Lipa, l'Alberto està trucant al 112, ¿vale? Perquè he fet una broma i no puc més. Un cop al mes, Dua Lipa el que fa és recomanar als seus fidels lectors un llibre. No només això, sinó que a més també fa un recull de preguntes de la gent i el que fa és que formin part de l'entrevista que li fa a l'autor, no? Li fa les seves preguntes i després diu, ah, per cert, també tenim preguntes dels nostres estimats lectors.
1: I n'he vist alguna i ella... No li guionitzen, eh?
4: Jo, mira, m'he mirat una avui pensant, segur que es nota que llegeix les preguntes i que no les ha fet ella, però es veu com genuïnament a ella aquell llibre li ha agradat, admira l'autor, agrada molt el que fa.
1: És molt bèstia.
4: I és d'agrair perquè...
1: Jo pensava, que... és lo típic que la gent famosa, les famoses tenen gent que li diu quins llibres ha de llegir, quins llibres estan ara de moda, quins són nínxol, però quedes bé, quin tal, quin no sé què, perquè l'Aitana fa això.
4: Clar, 100%. Es
1: però
4: fa
1: ella
4: una foto
1: no.
4: amb l'assistent, es fa una foto...
1: Ella és real.
4: No, ella li agrada 100% i, a més, una cosa que m'encanta és que les entrevistes les fa amb un somriure a la cara, que tu tens unes ganes d'escoltar-te aquella entrevista tremendes. Per tant, el que he fet és escollir tres dels llibres que ha recomanat Dua Lipa i que jo m'havia llegit també i portar-vos alguns d'ells perquè així podem compartir-los, no?
1: Il·lusió.
4: Llavors, el primer, La mala costumbre de Alana S. Portero, ¿vale? És una novel·la escrita en primera persona que explica la història d'una nena trans en un barri obrer de Madrid als anys 80. És increïble perquè, sí, és molt curtet, ¿vale? Té 252 pàgines. A mi haig de dir que les 30-50 primeres pàgines em van costar. Això a vegades passa.
1: Jo ho odio quan passa això, és que jo ja passo.
4: Però no, però pensa que aquest era el meu llibre de tornar a la lectura. En el sentit de, a mi em passa que tinc una època molt lectora, desconnecto durant uns mesos i torno. Llavors, aquest era el llibre per tornar. I a mi em van costar les 30 primeres. Un cop vaig passar aquestes 30 primeres...
1: Pel cul.
4: De cap. De cap perquè, a més, o sigui, l'autora del llibre, l'Alana, també és una dona trans. Llavors, ella, al final, ho entén perquè ho ha viscut en primera persona i hi ha moltes coses que jo crec que sí que formen part una mica de la seva biografia, encara que ella diu que això no és una novel·la autobiogràfica i que, a més, no vol que sigui considerada literatura queer perquè creu que parla de moltes coses que són...
1: És que no pot ser que en un llibre surti un gay i ja sigui literatura queer. És molt cansat, te lo juro. Si fas un assaig, vale, però per un llibre...
4: Però és que, a més, està molt ben fet aquest llibre perquè hi ha moments en què a tu se't fa un nus a la gola de dir, hòstia, és que l'angoixa que està passant aquesta noia al Madrid dels anys 80 amb tot el seu procés personal és terrible, però la tia sap fotre allà tocs d'humor que no t'esperes i que et fan de cop i volta que se t'escapi un somriure. I això a mi em funciona moltíssim.
1: Molt bé.
4: Llavors, absolut. Més llibres tenim. Tenim també La meitat evanescent, que és mític, típic, molta gent l'ha llegit, de Brit Bennett. És la història de dues... A mi la història aquesta em va semblar una barbaritat. És la història de dues bessones negres que viuen en un poble que es diu Mallard, vale? O Mallard, on hi ha molta comunitat negra. Però en aquesta comunitat negra tenen l'obsessió d'emblanquir-se la pell. Llavors el que intenten fer és aconseguir a través de matrimonis mixtos entre una persona negra i una persona blanca, que en el que sigui, no? Una cosa com d'un to més baix que el que tenen ells, intenten emblanquir les generacions que venen per darrere. Llavors què passa? Que les dues bessones marxen d'aquell poble, però amb els anys es retroben i han viscut vides completament paral·leles, perquè una s'ha casat amb un home blanc ric, i llavors viu una vida com si fos una persona blanca, tot i no ser-ho, perquè passa com desapercebuda, i l'altra el que fa és viure una vida que és la que li havia tocat viure, que és bàsicament patir en primera instància a la seva pell mateix el racisme i tenir una filla que a més és encara d'un color més fosc que ella i que per tant rep encara més racisme. Llavors aquestes dues persones es retroben i passen com un munt de coses perquè durant anys s'han ignorat.
1: Ah, aquest m'agrada més, crec, que el d'abans.
4: No te l'has llegit? Fa molt per tu, aquest. Jo crec que t'agradaria,
1: no
4: fa,
1: no.
4: No fa per tu, però crec que aquest t'agradaria.
1: És que jo, a mi, aquests llibres que són transversalment wokes m'agradaven molt abans. I ara ja, com que he set una petita lluitadora des de tercer d'ESO, m'esgoten. Perquè sento que m'estàs fotent lliçons. Llavors em fa molt...

0: que és bàsicament un thriller real sobre la violència i la memòria històrica del conflicte d'Irlanda del Nord. Bàsicament alguns volien formar part del Regne Unit i altres d'Irlanda, i llavors tot ho expliquen a través de la història d'una dona que és mare de 10 fills a qui segresten i que desapareix durant dècades sense que ningú sapigués res. Què passa? Que el llibre mostra també com tota aquesta cosa de la causa idealista, de que tu justifiques tot el que fas perquè la causa val la pena i és necessari i ho has de fer així, no hi ha una altra manera, però després, òbviament, hi ha molts personatges que s'adonen de les barbaritats que han fet i els comença a pesar tot una mica. I el que més m'agrada és que totes les històries són reals, el que passa que està escrit com si fos una novel·la, però les històries i tot el que s'explica és real.
1: Oh, que guai,
0: això. Va molt bé per entendre el conflicte, que és una cosa que a mi a vegades, tipus conflictes històrics que són molt feixucs, que
1: sí,
0: tal...
1: Costen.
0: Llavors, amb aquest llibre, que és No diguis res, que és un altre d'Edicions Periscopi, els dos aquests últims són d'Edicions Periscopi i el primer de l'Anna Portero és de Seix Barral. A mi, aquests tres llibres m'han funcionat moltíssim, han passat sols 100%. I aquest mes, per si us interessa el Club de Lectura de Dua Lipa, hi ha un que és So Late in the Day, de Claire Keegan, que és bàsicament la història de com una relació es trenca amb les petites coses. Que no hi ha un conflicte gros.
1: Déu meu, a ella no li funciona una història romàntica i prou, eh?
2: No, ella és transversalment woke.
1: Que pesada, vale.
0: Ella és la més woke, li encanten els temes de feminisme, de memòria històrica, no el sol tocar, però té com un parell també vist.
1: Aquest m'ha agradat, el de la meitat de l'edat.
0: Evanescent. Aquest és molt xulo, jo és el que més et recomano. Crec que és dels tres el que més m'ha agradat.
1: Molt bé, ja me'l compraré.
0: I res, sempre a favor de que una perfecta com la Dua Lipa, que té una vida de popstar absoluta, reivindiqui la cultura i vulgui que la gent faci coses.
2: A més, el Service 95 és com una pàgina web on hi trobes de tot.
0: Sí.
2: De tot, tio.
0: I està guai perquè ella té el club de la lectura, però després ella sempre indica, tipo, l'equip de Service 95 Five ha fet això, ho recomana tal.
1: Ai, que mona.
0: Vull dir que no es tira el rotllo de que ella ho fa tot, no, saps? No.
1: Molt bé, Dua Lipa, és que ets una gran treballadora, ets una gran persona. Que bé.
2: És que ojalá ser ella, tio, la amo.
1: Mira, veus? Jo em podria tatuar alguna cosa de la Dua Lipa sabent que mai passaria res. Clar. En canvi, d'altres persones no ho puc fer, perquè clar...
0: Perquè mai se sap quan sortirà un plat brut.
1: Bueno, o ja saps.
2: O ja hi és i estem totes fent
1: sí,
2: un plat.
1: Sí, fingint demència.
0: És que fingim massa demència.
1: Sí, jo també ho crec, però bueno, no és la nostra feina.
2: Escolta, Mariona Córdova.
1: Sí, bueno, en realitat sí, però és igual.
2: Jo tinc una pregunta per tu. Ahir pot ser que tu... O sigui, tu vens de ressaca d'avui, però pot ser que fossis al concert de la Lulivan a l'Ambassat.
0: Efectivament. Ahir vaig estar a l'Ambassat a Sabadell, que a mi res em pot funcionar més que no m'hagi de moure del Vallès, que és casa meva, perquè venen els artistes a casa meva, i l'Ambassat és un festival increïble, que no sé si hi heu anat algun cop. Tu, Gala, si hi has anat?
1: No. Jo
0: hi havies d'anar i no vas anar perquè no vas voler.
1: És històric com cada cop m'han convidat, cada cop he dit que sí, estan segura que hi aniria i no hi he acabat anant.
2: Yeah.
0: I mira que la vaig escriure ahir, li vaig dir, Gala, vens? I em va dir, no, al final no. I jo,
1: vale.
0: Et vas perdre un concert increïble.
1: Gala. Ja ho sé, vale, tinc FOMO.
2: Mariona.
1: Estava al balcó de casa meva.
2: Justificable.
1: Llegint.
0: Jo mentrestant estava veient a Quim Carandell cantant amb el Xavier tècnic de so la cançó en directe.
2: Doncs, vols que te'n posem una perquè et moris una mica més de ressaca i la Gala de FOMO i jo d'alegria per sentir la Lulivan?
0: Records de Vietnam, però bé.
2: Doncs vinga, activa els records. La Lulivan, això és
1: enganyar-te, la Lulivan!
3: Els carrers no tenen cara.
4: La Lulivan.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Si sents això, és que vius el lo. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
3: Això, vale, perfecte. Família, com estem? Passen 7 minuts a 4:45 de la tarda. Nosaltres som la Lulivan.
4: I Faro.
3: Mira, mira, a veure, pots tornar a posar, Sam?
5: La Lulivan.
3: Va, com cada dilluns tenim amb nosaltres la Laia Castells!
4: Hola!
3: Què fas avui? Ai, vinc a arreglar una mica, però a veure... Hola!
6: Hola!
3: Com estàs? Estic tan empanada i mira que jo no tinc res saca, però també sento que encara em dura, no sé, la festa.
4: 100%, perquè ens vam veure la festa als 150 anys d'Estrella d'Am.
3: Let's go!
4: I vam estar donant-ho tot.
3: Uf, i tot que ho vaig donar, no em queda res.
4: A veure, què tens? Però avui tens alguna cosa per nosaltres, no? Espero.
3: Sí, ja us dic. Vinc a ajudar a positivitzar una mica aquest dilluns tan gris i lleig.
6: Que bé.
3: Estic tan enfadada.
6: Gràcies!
3: Ens estan enganyant una mica amb aquest temps, perquè no és temps de mes de maig.
4: El maig sí, cada dia un raig.
3: Jo pensava que era l'abril, l'aigua es mil i després ja està.
4: No, i...
3: Això quan dura?
4: El maig cada dia un
3: raig. Dura?
4: Fins al juny.
3: Perquè jo m'he de posar morena i no vaig bé. En fi, en el meu intent per no caure en la tristesa i la misèria absoluta, us vinc a compartir, segons la ciència, 6 característiques que ha de tenir algú feliç.
4: Perfecte.
3: Let's go!
6: A mi aquesta cançó, mi todo, eh?
3: M'encanta aquesta cançó.
4: I això qui ho ha dit?
3: Això ho ha dit la ciència. El doctor Tal Ben-Shahar impartia a Harvard un dels cursos més populars de tota la història de la universitat. O sigui, som el que més gent es va apuntar a cursar.
6: Oh, segur que funciona molt, doncs.
3: Sí, és un curs que es deia Psicologia Positiva, perquè aquest senyor ha basat gran part de la seva investigació en la felicitat i la psicologia que l'explica. I després d'anys d'estudi i ell de fundar l'Institut de la Felicitat... fer investigacions.
4: L'escola de la diversió.
3: Sí, més mono, ha muntat l'Institut de la Felicitat. Doncs ell va identificar, després de les seves múltiples investigacions, 6 característiques que considera clau en totes aquelles persones que són felices.
4: Molt bé.
3: Som-hi. Sí, en primer lloc, abans d'enumerar els 6 punts, és important tenir clar que aquest doctor defensa que la felicitat és un conjunt d'hàbits i actituds que tothom pot cultivar i no és com un secret impossible d'aconseguir o com una característica innata.
4: Vale.
3: O sigui, es pot cultivar i es pot treballar, d'acord?
4: Doncs va,
3: així que anem amb els 6 punts. Punt number 1. Optimisme. Com no? Les persones felices creuen que poden influir sobre la seva pròpia vida i trobar solucions. O sigui, aquesta és com la clau de l'optimisme. No implica una ingenuïtat o com realment una delusion, tot i que jo sempre estic a favor de tenir delusion, però no implica tant com que creguis que tot és genial, sinó que tu sàpigues enfrontar les dificultats amb la mentalitat constructiva de ser capaç d'identificar oportunitats fins i tot en els problemes.
4: Vale.
3: O sigui, no és ignorar els problemes, sinó tenir com aquesta resolució i aquest optimisme de que els sabràs enfrontar.
4: Got mig ple.
3: Got mig ple? Got mig ple.
6: Jo dir el got mig ple.
4: Jo amo el tren de got mig ple. La Peroponi. El vaso medio lleno, cari. No sé com fan, però fan molt bé.
3: L'he vist, crec.
4: A mi fan molta gràcia.
3: Sí. En fi, punt número 2 de les persones felices. Aquesta és molt important. La resiliència.
6: Mai seré feliç.
4: Literal, jo tampoc.
3: Però es pot treballar. És una cosa que
6: seré infeliç tota la meva cony de vida.
3: Això és fàcil pensar-ho, però hem d'intentar tenir una mica d'optimisme.
6: Ella impartint la càtedra.
4: L'escola de la diversió.
3: Anem tots a l'escola de la diversió.
4: Això.
3: Anem tots a l'escola.
6: Jo em diverteixo molt, però sóc infeliç.
4: Vale, vale.
3: Bueno, és que clar, jo també ho penso, això, en plan, una cosa no treu l'altra, saps? Però bé, en fi. La resiliència. Aquest senyor diu, per si algú no se situa, la resiliència és la capacitat d'algú per adaptar-se a les adversitats i sortir-ne fins i tot enfortida.
4: Oh.
3: Llavors, segons Shahar, les persones felices no són aquelles que no han de fer front a reptes o moments durs, vale, sinó les capaces de recuperar-se després d'un fracàs, una pèrdua o un moment difícil. O sigui, no és seràs feliç si mai et passa res dolent, sinó seràs feliç si tens la capacitat de sortir-ne una mica enfortit, i en comptes de quedar-se bloquejades, les persones felices són capaces d'extreure'n un aprenentatge i continuar endavant. A mi això us he de dir que em fa una miqueta de ràbia, perquè és això de Déu sempre li dona les seves pitjors batalles als seus millors guerrers. O sigui, estic farta d'haver de treure'n aprenentatges d'hòsties i hòsties i hòsties. Preferiria que no em passés res, però bueno, se suposa que si ens estan passant coses ens ho podem prendre com que és una oportunitat per ser feliços.
4: T'he de dir, però, que aquesta és bastant complicada, eh?
3: Molt per mi em sembla de les més complicades. Les dues primeres, per mi, són les més complicades.
4: Ah, ara venen de fàcil.
3: Sí, anem a rebaixar una mica el nivell. A mi aquestes dues m'han semblat una mica complicades.
4: A veure...
3: M'encanta aquesta cançó.
4: The Happy Song, literal, eh? És...
3: La tercera és una que la meva psicòloga em va repetir moltes vegades i jo li deia que no, però bueno. Permetre les emocions negatives.
4: Vale.
3: Això és molt interessant. Jo soc una persona que sempre que té com una emoció negativa a dins, s'asseu a intentar plantejar la seva vida sencera per evitar-la.
4: Per apagar-la.
3: Treure-la. Necessito deixar de sentir-me així perquè això m'arruïna. Doncs es veu que està malament. El doctor Shahar remarca que no cal fingir una felicitat constant, sinó que la tristesa, la por o la ràbia són emocions normals i que acceptar-les i donar-los espai ajuda a gestionar-les millor. Perquè la clau de ser feliç no és no sentir mai aquestes emocions, que això també té una mica de lògica, perquè si mai sents això, com pots identificar després la felicitat, clar, no? O sigui, si mai tens com res dolent amb què contrastes. Ell diu que qui és feliç és qui sap conviure amb aquestes emocions negatives de millor manera.
6: Jo no sabia que era tan complicat identificar les emocions. És molt més complicat del que sembla. Un dia vaig anar a la meva psicòloga.
3: Et va donar la roda de les emocions?
6: No.
3: Ah, doncs és molt guai.
6: No sé què és això, però em va parlar d'alguna cosa semblant en aquesta, perquè jo no les negatives no les diferencio, eh?
3: Clar, perquè tens angoixa i ja està.
4: I ja està.
6: No les diferencio literal,
4: eh? I no saps què és cada cosa.
6: I li vaig dir, em fa asco. Però era com que jo m'intentava com aguantar el meu propi asco i em deia, amor, és que estàs fent el contrari del que has de fer, en plan, clar, si et fa asco és per algo, saps?
3: Total.
4: Que surti l'asco.
6: Sí, exacte.
4: Que no se quedi dintre.
3: Sí, és això, jo també em costa molt conviure amb les meves emocions negatives i intento sempre com, era superar aquest moment dolent, i se suposa que no, que l'hem d'abraçar i donar-li un espai també i entendre que forma part de nosaltres. Yes. Me niego, però bé.
4: Ja li traig.
6: Same, hermana.
4: No era que era més fàcil, la següent?
3: Bueno, és que, a veure, sí que és veritat que aquesta a mi em sembla més fàcil que la resiliència, perquè la resiliència implica que t'ha passat una cosa greu primer.
6: La resiliència és? Amb la, sí. Jo, la gent resilient, penso.
3: És frustrant,
6: penso,
3: la resiliència. Que... Perquè penses, ríndete. Ríndete.
4: La veritat és que utilitza molt aquesta paraula.
6: Molt, l'encanto.
5: Resiliència.
3: Resiliència.
4: Penso, no sé si ho volia dir el primer dia, vaig haver de buscar-la.
3: Això, és tenir com aquesta capacitat de perseverar. A mi m'encanta aquesta paraula, perseverem.
4: A veure, va, següent.
3: Número 4, aquesta és molt guai. Aquesta és molt guai. Les relacions personals.
4: Jo aquesta la porto bé.
3: Sí.
6: Sí.
3: Aquí us he d'afegir un punt.
6: Bé. Ah, parir.
3: D'amistat, també, se suposa.
6: Ell no. Ja. Ell res. Ell no es comunica ni amb els nòvios ni amb ningú.
3: Ai, no. Aquí us he d'afegir un punt.
4: Jo he vist a dalt d'una muntanya, Terry.
3: Doncs no, malament.
6: Terry.
3: Com ho diu?
4: No és broma, visc en un pis tan alt, que no hi arriba res.
6: És veritat, m'ha parit quan jo havia de pujar aquelles escales.
4: Quasi se'ns mor, la Julieta, pujant les escales.
3: No, pobra.
6: És veritat.
3: No, perfecte.
4: Quasi es mor, eh?
3: Doncs aquí he d'afegir una mica de punt, perquè, de fet, Harvard va iniciar l'any 1938 un dels estudis més complets que mai s'ha fet sobre la felicitat, que va durar com 85 anys, que s'anomenava Harvard Study of Adult Development, i aquest ja va determinar en el seu moment que les relacions personals són el factor que més influeix en la felicitat.
6: A veure, aquesta persona que va fer això, això és com abans, que tu podies inventar una absurditat i descobries, oh, he descobert...
3: Van estar 85 anys seguint la vida de diferents persones.
6: He descobert X cosa, i era una mierda més que evident, però clar, ja està tot descobert. Descobrir coses és molt més difícil.
4: Clar,
3: bé,
6: he descobert que l'aigua hidrata, clar, bro, ja ho sabíem tots que l'aigua hidratava, germà, joder, és que clar...
3: Ja, però molta gent jo crec que té ara sobretot aquest discurs tan negatiu, sento jo, tan perillós dels criptobros o de com sí, tot aquest self-development d'aïllat dels teus amics si no tenen objectius, si els teus amics no estan per fer diners i per ser superbusinessmen, allunya't d'ells i enfoca't. I jo crec que això és bastant perillós i hi ha molta gent jove atrapada en això perquè anem a l'individualisme màxim.
4: Perquè també estem com a l'era de la super... investigació pròpia, no sé com explicar-ho.
3: Totalment.
4: Com que estem com molt centrades en nosaltres mateixos.
3: Sí, aquest tema el preu a pagar de la comunitat és la incomoditat, però estem tant en... No, protegeix la teva pau, si et fa mandra anar a l'aniversari de la teva amiga perquè tens una mala energia, no hi vagis. No! No, perquè hem de tenir una mica també de resiliència i entendre que si tu vols una xarxa i un teixit i una comunitat, no pot ser tota l'estona la teva pau. També has de fer coses pels amics.
6: Passa un tema, que és que hi ha gent que s'inventa que ha anat al psicòleg i no hi ha anat, i llavors diu, penso més en mi i em poso a mi per davant. No, ser una tremenda imbècil...
3: Ets una egoïsta.
6: Ser una tremenda imbècil i una persona que hauria d'aprendre a callar la puta boca perquè no està sent sincera, està sent una desgraciada, no té res a veure amb treballar-se un o no.
3: No seré jo la més suïci, eh? Però Taylor Swift té una cançó que diu això.
6: Pues veus, molt bé la Taylor Swift.
3: Sí.
6: És una gran treballadora.
3: Sí.
6: Entre la Dua Lipa i la Taylor Swift, transversalment feministes.
3: Sí. Doncs, en fi, les relacions socials i els vincles, Shahar defensa això. La felicitat es veu molt condicionada pels vincles propers i autèntics. Compartir temps, parlar i sentir-se acompanyat millora molt el benestar emocional i també s'ha descobert que no és una qüestió de quantitat, sinó de qualitat. No importa tenir molts vincles, sinó que siguin bons.
4: Perfecte.
3: Anem a la cinquena, la meva preferida, la gratitud.
6: Uah.
3: Sempre gratitud.
4: Ja, jo això t'ho vull preguntar perquè no sé com es fa. Avui ho he de fer pel detox aquest de felicitat, ai, de tristesa.
6: Què? Sí. Aquesta, què?
3: Gala, no critiquem això, que és una cosa que patentaré.
4: Estic fent un detox de tristesa.
6: ¿Qué coño es esto?
3: Una cosa que em vaig inventar jo.
6: ¿Y qué es?
3: Un detox de tristesa.
6: Vale, ¿y qué es? Estic trista, no, Lola, estic supercontenta.
3: No, és curar-te una mica el cap quan sents que la tristesa s'està apoderant de tu. Ja t'ho explicaré després perquè és un mètode que he inventat jo. Però... no deixaré mai de recomanar la gratitud. Valorar allò bo que ja existeix a la teva vida està demostrat científicament que canvia l'enfocament mental. Això és una mica com el cotxe groc. Si tu vas pensar en cotxe groc, veuràs un cotxe groc, no? Doncs és una mica el mateix. Les persones felices solen reconèixer petits moments positius al llarg del dia i en són conscients i deixen que això els ompli perquè tenen aquest xip integrat de pensar sempre en més el que tens que no el que et falta. Aleshores, jo sé que sona una mica hippie, us compartiré el meu exercici facilíssim, que us podeu copiar, que és tan fàcil com cada nit quan tu t'estiris al llit, pensa en 5 coses que agraeixes del dia d'avui. Poden lluir tan simples com he menjat croquetes, avui estava una mica potxa i la meva amiga just m'ha escrit un missatge que ella també estava potxa i que si volíem fer un cafè, avui... Saps? O sigui, poden ser coses molt senzilles, però de veritat, això t'ho juro, Gala, que quan tu comences a cada dia a identificar coses així petitetes però que et fan feliç, és com que després ho tens tan integrat que en qualsevol dia tu estàs present en el moment i dius, ah, aquest és un bon moment que després agrairé.
4: I es poden repetir.
3: Clar. Jo cada dia agraeixo la salut. Cada dia penso un altre dia en el que no he hagut de rebre una trucada d'emergència per un tema de salut. Això per mi ja és la gratitud màxima.
4: Vale.
3: Saps? Però és això, jo, això de veritat que està demostrat. En el moment en el que tu comences com a fixar-te en aquestes coses, el teu cervell les identifica molt més fàcil. Igual que si estàs tota l'estona pensant en negatiu, identificarà les coses negatives molt més ràpidament.
4: Vale.
3: Per tant, sigueu... Tingueu gratitud i feu aquest exercici que és molt fàcil.
4: Perfecte. I fem l'última superràpid, ràpid.
3: L'última és la més bugu per mi, però jo us la comparteixo perquè és el que diu Harvard. Trobar sentit i propòsit. El doctor defensa que la felicitat sostinguda no ve del plaer momentani i, per tant, sentir que la teva vida té una direcció, objectius o que formes part d'un propòsit important et genera una satisfacció més gran i, per tant, més felicitat. Jo crec que aquesta, si ens ha de deixar clar alguna cosa, és que les fonts de satisfacció que tenim més a l'abast avui a dia estan fetes perquè no siguem feliços, perquè si us hi pareu a pensar, sento que cada vegada tenim més a prop la gratificació instantània i com la felicitat molt a curt termini, no, la dopamina ràpida,
4: yeah.
3: Aleshores això fa que ens costi més identificar la felicitat com una cosa així que es pot construir, que és una cosa constant, perquè si no sents com pics molt forts de moments increïbles, que és el que estem tot el dia exposats a xarxes, per exemple, sents que tu no tens aquesta felicitat. Per tant, el que hem d'intentar és això, com veure el camí com ja el moment en el que pots ser feliç i no el final.
6: Molt bé, Laia Castel. Intentarem aplicar tots aquests consells. No sé si serà possible, però ho intentarem.
4: Ho estic intentant aquesta setmana. Detox de tristesa.
6: Estan anant bé, bones dilluns.
4: Porto 12 hores fent-lo, per tant, d'aquí uns dies me'n parlem. Ara bé, amb qui hem de parlar amb vosaltres, ens heu d'enviar cançons per encarar amb força la recta final de curs. Ara ja estem totes visualitzant la nit de Sant Joan, gairebé. Per tant, quina és la cançó amb la qual celebrareu que heu acabat tots els exàmens, recuperacions, etc. per set.
6: Jo em deixo d'oques grasses.
4: Perfecte.
6: Ai.
4: As always.
6: Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva @someballà trobareu el nostre contingut més exclusiu, per com ara reels dels 150 anys d'Estrella Damm, que vam parlar amb tothom.
4: Ai, sí, és veritat, que d'aquí, i amb tu també vam parlar. Sí. Si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu recuperar en format vídeo podcast a l'Spotify, a 3Cat i al YouTube.
6: Ahà, i si no, estem cada tarda en directe de 3 a 5 a iCat. Avui no ens queixem perquè hem dit que estàvem de detox de tristesa i no sé
4: detox
6: quines
4: mires. Gratitud. Avui gratitud. S'agraeix.
6: Avui, avui només coses bones, va, família. Molt, molt, molt.
4: De love.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Els likes són una mica guarros, són guarros.
3: I el fueguito és massa evident.
2: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
4: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
2: A mi em faria vergonya enviar-lo, sí, i rebre'l.
4: No el pots treure. No, no és divertit un fueguito.
2: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
5: Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
4: Home, i tant.
5: Igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Tau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.

0: Plaça de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dilluns. Posem fil a la rutina, encetem la setmana. Avui és 18 de maig i, estimades, estimats, tinc males notícies per vosaltres. Perquè jo ara, amb tota l'alegria del meu cor, hauria de saludar a la persona que s'asseu a la meva dreta, amb qui m'agrada molt compartir dues hores de ràdio, però jo sóc una persona tremendament franca, tremendament, és que no em surten ni les paraules de com estic d'alterat. Sóc una persona tremendament honesta. Sóc com un llibre obert, saps? No tinc tapa, jo. Sóc una persona que es mostra tal com és. I us he d'explicar que avui amb l'Aina hem tingut la nostra primera discussió. Bona tarda, Aina Ostrell.
2: Bona tarda, Frank.
1: Ho vols explicar tu, o ho explico jo, o ho fem a mitges? Perquè no. jo ja no sé què vols.
2: No, explica.
1: A veure, la cosa és que se m'ha podit dir que amb aquest temps, val, ara fa dies que plou a Catalunya, fa dies que plou a tot el país. Avui et cau un ruixat, llavors surt el sol, llavors torna a mullar-se la roba que tenies estesa. I jo l'he explicat a l'Aina, així com a la redacció, mentre fas feina, per intentar, doncs, fer la nostra vida més amena. Demano perdó per això, si cal.
2: M'estaves donant una conversa d'ascensor, ho veus, oi?
1: A mi se m'ha acudit dir que es tenia a la Sissi a dintre.
2: És que de veritat.
1: I l'Aina, que s'asseu davant meu, de cop diu: Para, què has dit? I s'ha alçat. I ha vingut cap a mi amb molta agressivitat. I m'ha dit: Repeteix això que acabes de dir! Clar, jo, com comprendeu, dintre meu sentia aquesta música. Em regalimaven gotes de suor per l'esquena. I per l'entrecuix, fins i tot.
2: De fet, venies moll perquè plovia, també et diré.
1: També és veritat. I he repetit que he estès a dintre de casa, que tenim un estenedor, una sí-sí, perquè no ho deixaré pas a fora, perquè si plou se'ns mullarà tota la roba. I resulta que no ho dic bé. Resulta que no parlo bé en català. Resulta que dic paraules que no són i que me les invento.
2: Es pot saber com es diu aquesta mena d'estenedor, d'estri, que fem servir...
1: D'interior, no?
2: Per posar-hi la roba?
1: Un assisí.
2: Un assisí?
1: Un espai assisí. Mira,
2: Déu
1: mira!
2: Déu meu!
1: L'Eudald Feliu, el veus? Del loft, a l'altra banda del vidre?
2: Sí. El veig que...
1: Vols entrar, Eudald? Entra, sisplau. Asseu-te aquí al sofà amb nosaltres.
2: Vull pensar que l'Eudald...
1: També és un altre saberut. És un altre saberut de la llengua. És una persona que t'has de dirigir ell dient verga, perquè si li dius verga, se t'enfada i no et mira mai més a la cara.
2: Bona tarda,
3: Eudald. A la gent de verga se'ls ha de dir que són de verga, perquè si dius verga podria ser, bueno, un motiu d'anar a la presó tranquil·lament.
1: A veure, Eudald, com es diu aquest estri? Un estenedor d'interior, que aquests dies...
2: O d'exterior, perquè jo el poso fora,
1: també,
2: És
1: veritat,
2: però
1: que aquests dies a Catalunya, com que està plovent a bots i a barrals cada dos per tres, doncs el fem anar molt. No és un espai assisi?
3: Jo em sap greu que t'he de portar la contrària.
2: Gràcies, Eudald, per favor,
3: Perquè per mi és una sí-sí.
2: Clar que sí.
1: És a dir, una.
3: Una és una, en femení,
2: sí,
3: és la sí-sí, com aquella princesa d'Àustria, em sembla que és, no? La sí-sí.
2: Sí, exactament.
1: Doncs, és a dir, no és... Tu defenses que no seria un espai assassí...
3: Ai, és que ho veus com no.
2: L'assassí lingüístic ets tu.
1: Sí, un espai assassí no és una espai sí-sí.
3: Exacte.
1: Per tu, pots demostrar-ho, això?
3: Ostres, tu tens, jo tota la vida ho he dit així.
1: Tens algun paper signat pel DIEC?
3: No.
1: Per la gent que fa el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Tinc aprovada l'assignatura de català de segon de comunicació audiovisual.
2: Mira, fem una cosa. Jo tinc el meu telèfon.
1: Ho estàs mirant?
2: No. Millor que això.
1: A veure.
2: Tinc el contacte...
1: Sí?
2: ...del servei lingüístic d'aquesta casa.
1: I els vols trucar en directe?
2: Els trucaré en directe.
1: Uau. S'està fent el periodisme. S'està fent la salvació del català.
3: Es respira una tensió ara mateix.
2: D'acord, tinc un problema, que és que tinc l'extensió. I aquí no tinc cap telèfon fix. Bé, farem la consulta mentre sona una cançó, si et sembla, i tornant de la cançó resolem el dubte.
1: Això ha de quedar avui vist per sentència, eh?
2: Correcte.
1: Un a sí-sí o una sí-sí?
3: De moment són dos contra un.
2: Franc, és que m'hi jugo el berenar d'avui.
1: Per què no ho mires al DIEC, al diccionari?
2: Perquè no tinc clar que sigui normatiu.
1: Ah.
2: Però ho miro, ho miro.
1: A veure, sí-sí.
2: Veus, poso sí-sí amb dues esses de la segona, diguéssim.
1: Sí?
2: I em surt que no s'ha trobat res coincident.
1: I el portal és a dir?
2: També ho he buscat.
1: Tampoc, eh?
2: I em surt l'emperadriu.
1: I potser si busques a sí-sí. Perquè ara
2: no pot ser.
1: Que per un casual d'aquests...
2: És absolutament impossible.
3: Fixa't com de convençuts n'estem, que ja no cal ni que ho busquem, em sembla.
1: A veure, que vosaltres n'esteu convençuts no vol passar que tingueu raó, eh?
2: Mira, de fet hem rebut un missatge d'un oient.
1: No m'ho puc creure. Què diu?
2: Concretament és d'en Cesc.
1: Sí?
2: Que diu una sí-sí de tota la vida.
1: A veure, l'Aina, l'Eudal i en Cesc defensen una sí-sí de tota la vida.
3: T'estàs quedant tan sol.
1: Jo defenso un a sí-sí de tota la vida. No, clar, a mi no m'heu ensenyat cap document.
3: No, no, de fet tens raó, que ara mateix és com la sisí de Rödinger una mica.
1: Totalment.
3: És una i l'altra alhora.
2: També et diré que quan ets l'únic del planeta, jo conec una altra persona com tu, t'he de dir.
1: Doncs llavors ja no soc l'únic del planeta. Tu mateixa fas aigües. Tu mateixa, i mai millor dit, avui fas aigües.
2: Sí, però sou dues persones que conec, tu i la que conec jo,
1: sí?
2: És a dir, dues persones en total, respecte a la resta de l'univers, que considera que és... Sí, sí.
1: A veure, 677 50 61 53, 677 50 61 53, sisplau, dieu-nos la veritat. Com en dieu a casa? Un a sí, sí o una sí, sí?
2: Una sí, sí.
1: Que parli al poble, de moment.

0: lloc.
1: Hem sentit la nova de Soc un bohemio, de l'Artur Viñas, que ens agrada molt aquesta cançó que es diu Un lloc, que és nova de Trinca. Ens hi havíem d'aturar, ja ho hem fet. Però és que encara tenim pendent això de un assisi. Una sisi. Com se'n diu d'aquest estenedor, que pot ser outdoor, pot ser indoor, que aquests dies el fem anar molt a Catalunya, ens està funcionant per poder assecar la roba dins de casa, perquè està plovent a bots i a barrals, cada 2x3. Tenim notes de veu, a veure. Tenim respostes. L'Aina no és aquí al meu costat, perquè estem enfadats, hem partit peres, i està intentant trobar una resposta que li vagi bé a ella. Perquè ella, la resposta que vol trobar, és la d'una sí-sí, però no l'ha trobada. I l'Eudal Feliu, el del loft, ha fugit amb la cua entre les cames. A veure, tenim una nota de veu que hem rebut, ens en podeu enviar, sisplau, al 677-50-61-53. De fet, he dit nota de veu i no és nota escrita. Diu, eps, a Torelló, una espai sí-sí de tota la vida, com la emperatriz. A veure, una altra. Li he preguntat al ChatGPT i diu que és masculí. Està clar que s'equivoca i l'Aina té raó. Perdona? Perdona, no, no. Està clar que...
2: M'encanta, ué!
1: Oh, m'he avançat!
2: Mira, acabo d'arribar perquè...
1: Està clar que s'equivoca l'Aina. I està clar que s'equivoca l'Eudal. A casa també hem dit sempre una sí-sí en femení. Tenim tres respostes, el 6, 77, 50, 61, 53, mira, i les tres van en la teva línia.
2: Jo només et dic que he trucat als companys lingüistes d'aquesta casa.
1: Sí.
2: M'han dit que em faran un correu amb tota la informació detallada.
1: Però que et podien avançar.
2: Em podien avançar que jo he dit, és correcte dir una sí-sí? I m'han dit, segurament sí, col·loquialment, etc, perquè és això que dèiem que no surt el dia, etc, no? I dic, un sí-sí? I a l'altra banda del telèfon, no sé amb qui parlava, però he sentit, no! Per tant, quan tingui aquesta informació que m'enviaran amb tota la ciència que hi ha al darrere, la comunicarem aquí, al Nota de Veu. Però mentrestant, em sap greu, Frank.
1: Aina 1, Frank 0.
2: Em deus un berenar.
1: Molt bé. Jo et llanço la meva mà, mà estesa, per fer les paus.
2: Estesa, a la sí-sí.
1: Mà estesa, correcte. Fumem la pipa de la pau.
2: Perfecte.
1: Tornem a ser amigues i amics.
2: Sí.
1: Tornem a tenir una relació excel·lent.
2: Sí, sí, però ja he vist que...
1: No, no, que has guanyat.
2: Tenim una nota de veu, mira, d'un oient.
1: A veure, sí. Segur que et donarà la raó, està clar. Segur.
3: Hola. Aviam, jo no he dit mai a sí-sí ni sí-sí. Però l'estenedor aquest té forma de tisora. I tisora en francès és sí-sí. Oh! Llavors, jo diria que és femení.
1: Una sí-sí d'una sisère que es pot haver anat deformant amb el pas del temps.
2: Jo el que sí que em sembla és que tu deus dir a sí-sí,
1: sí,
2: perquè ve com de dir-ho ràpid, no? Una sí-sí.
1: D'haver sentit sí-sí, a casa, quan jo era canalla, que deien una sí-sí, jo
2: exacte,
1: vaig pensar, és una sí-sí. Per tant, un espai a sí-sí. Perquè
2: Déu
1: suposo
2: meu,
1: que jo pensava que era masculí pel tema de que l'estenedor és masculí.
2: Ah, clar, això està ben
1: pensat. Un estenedor, un sí-sí.
2: És veritat que la persona que jo conec que també es pensava que era a sí-sí, ell n'hi diu una a sí-sí. O sigui, que no és ni del
1: imagina't,
2: teu vaixell ni del meu, eh? Imagina't.
1: Tindríem tres versions,
2: correcte,
1: ja. Un a sí-sí, una a sí-sí o una sí-sí.
2: Que és la bona.
1: Doncs a Catalunya, així ens hem llevat nosaltres aquesta setmana. Va, quedeu-vos a passar la tarda amb nosaltres, que no parlarem més d'estenedors. Parlarem avui molt d'Svetlana, que tenen una sèrie documental, tenen una bona sí-sí a la plataforma 3CAT.
4: Cada dia a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Ten persones, una cita cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial, cara a cara. L'emoció està servida a La Gran Cita.
6: La Gran Cita, amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3CAT.
0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
7: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
0: El programa que desperta Catalunya.
8: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. De 5 a 7, a ICAT. Nota de veu.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
8: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró
8: i Aina Ostrell.

0: Avui venen Svetlana, això vol dir que passen pel nota de veu la Júlia i en Roc, vaja, no la Júlia i en Roc amb el seu cos, amb el seu culet, amb les seves ganes de ballar, sinó que les seves notes de veu i també fragments de la sèrie documental. És que tota l'estona em surt de dir documental, i és una sèrie documental, Aina, que de fet tu ja has vist. Abans, però, d'obrir aquest meló, tornem al meló de la Sisi.
1: Molt ràpidament, dir que estem rebent tants missatges al 677-50-61-53 que hem hagut d'endollar el telèfon perquè s'ha quedat sense bateria.
0: Literal, eh? I ara mateix l'Aina té el braç estirat perquè li arribi a la corrent.
1: Exacte. Per tant, demà farem un recopilatori de les notes de veu i missatges que hem rebut amb opinions.
0: I la data bona, la resposta oficial del Departament Lingüístic d'aquesta casa.
1: Jo crec, Frank, que aquest ritme l'hauràs berenar tot Catalunya.
0: A veure, de moment, un berenar en joc que tu ja t'has autoatorgat. No. Però no tenim veredicte final.
1: I t'he de dir que encara que costi de creure, en aquest WhatsApp nostre, el 677-50-61-53, hi han arribat encara més versions.
0: Et veig molt envalentonada i que no m'hagis d'acabar convidant tu a berenar.
1: A veure, veurem.
0: Demà sortirem de dubtes, val? Demà a les 5 de la tarda, demà dimarts 19 de maig, tota la veritat sobre la Sisi, un Sisi, una Sisi, una Sisi, una a Sisi.
1: Has dit quatre vegades del mateix.
0: És igual, ja ens entenem. Hi ha moltes maneres de dir-ne, val? Demà obrirem aquest meló per tancar-lo definitivament.
1: Fet.
0: Vinga, va. I ara anem a Svetlana?
1: Doncs sí.
0: Avui venen amb una sèrie documental que tu ja t'has empassat, has aprofitat aquest cap de setmana per fer envasat i per engolir tot el material sobre Svetlana.
1: Correctíssim. És una sèrie de 4 capítols de 10-12 minutets, és a dir, que és força amena, de les que ens agraden a nosaltres.
0: D'aquesta mida que sempre ens diu l'Àlex Gutiérrez, que és molt fàcil per l'hora de dinar, no? Per un entràpet.
1: Et funciona sempre. I és una sèrie documental que es titula Marranàsia, que és com es titulava la gira que van anar a fer pel Japó. Si la busqueu a 3CAT la trobareu per aquest títol, posant Marranàsia o també Svetlana, també els trobareu així.
0: No poseu una Sisi, val? Busqueu Marranàsia.
1: Exacte.
0: Tot i que Marranàsia, Sisi, algun punt de connexió. Però vaja, va, prou.
1: I aquest documental, per anar fent una miqueta de boca, comença explicant els inicis de Svetlana.
0: Quines ganes de saber-ho, això.
2: Svetlana neix una mica del Covid, al final, no? Perquè amb el Roc sí que des de sempre érem les pesades que fèiem cançons a les colònies de música i juntàvem a la gent i els hi fèiem shows o a les nostres amigues. I va ser la pandèmia que no ens quedava res més que ajuntar-nos al meu terrat i fer birres. El Roc havia fet una cançó i la va ensenyar i va dir, guai. I li vaig dir, guai, això molaria gravar-ho i per què no ho publiquem, no?

0: Aquesta va ser la seva primera cançó, que resulta que va néixer durant la pandèmia.
1: Quants grups, quants artistes, quants projectes musicals a Catalunya es van començar a enlairar després del confinament, eh? D'aquell com asseure's davant de l'ordinador moltes hores per reposar tot d'idees i perquè acabessin florint projectes tan ben parits com el d'Svetlana.
0: Doncs sí, fort, fort. I aquest documental també al seu principi explica una miqueta per què van a Japó, d'on neix tot això.
2: Una mica la idea de venir al Japó va sorgir una mica a lo loco, no, podem dir. Sí. També portàvem dos estius corrent a full com amics i com a projecte teníem ganes de fer alguna cosa, com un viatge així una mica potent, no?
3: I bueno, jo crec que de fet també un punt molt important va ser com començar a treballar amb els de propa, que han vingut aquí. No, veniu aquí un moment, va, heu de saludar la càmera, va, veniu. No, heu de venir.
2: Mira, saludeu a la càmera. Propaganda pel fet pel món.
3: Jo recordo com que en algun cop havia sortit la cosa com, pues, anar a Japó, saps? I recordo en plan el Marc, tu, pues, hi ha una possibilitat d'anar al Japó perquè nosaltres correm amb el Shogo, tal, que el Shogo és el promotor, el que organitza tots els concerts que estem fent aquí. Recordo el dia que ens van dir sí, sí, o sigui...
2: Bueno, fins que no vam tenir la llista d'on tocàvem i els vols comprats, era com...
3: No ens ho vam creure, exacte. I aquí estem.

0: Vas de xulo, vas de gangsta i no saps ni fer dits les barres que llancen la Júlia i en Roc en aquesta cançó d'Svetlana que es diu Toy Pegao.
1: Són els reis de llançar barres i, de fet, jo et diria, Frank, que em postulo perquè aquesta cançó sigui cançó de l'estiu.
0: La de Toy Pegao?
1: Sí.
0: Estiu 2026.
1: A mi em funciona, sí.
0: Uau, aquesta també és una bona barra teva, eh?
1: Et sembla?
0: Doncs jo m'hi apunto.
2: La banda del pati que a l'incent feien bullying. Cada dia estan més calvos i no cal que dissimulin.
1: Per tant, queda entès, ells van anar al Japó a fer una gira, bàsicament.
0: I era
1: clar,
0: una mena de somni, gairebé que... És a dir, un somni sense saber que ho era.
1: Saps? Exacte.
0: Que fas un check d'aquells vitals que dius, ostres, no havia pensat mai que voldria fer això.
1: No, no.
0: I ara de cop ho he fet i quina sensació tan guapa.
1: Clar, de fet, ells expliquen al documental que, per exemple, als seus inicis s'imaginaven que el seu somni seria doncs, tocar a les festes del barri, saps, al Poble Nou. I és com hem passat, saps, de ser dos amics que volen tocar a les festes del barri a fer una gira al Japó. O sigui, és bestial. Total, que ells en aquest documental hi expliquen que, clar, tenien com una mica de por que ningú anés als seus concerts, perquè, clar, allà al Japó no els coneixia gaire ningú.
0: Svetlana en concert al Japó per interès de ningú.
1: Clar, clar, vull dir, la gent de Japó,
0: clar,
1: així d'entrada, no tenen per què conèixer-los, no?
3: La veritat va ser fort, va ser arribar a Tòquio i haver de fer el primer bolo i teníem una por a que no vingués ningú, perquè, clar, imagina't, dos catalanes al mig d'on estàvem.
4: A Shibuya.
3: Al mig de Shibuya, que fan un concert, i vam dir, qui vindrà? Me recordo, vam fer un cartell pel pas de vianants aquell gegant, i vinga, ni va la gent que vingués al concert.
4: Show tonight! Do you want to come? We are from Barcelona.
3: Clar, la gent ens mirava fatal, no, lo següent.
1: Ja veus que són tan divertits com són ells sempre també en aquest documental.
0: Ho podem fer nosaltres també algun dia. Sortim aquí a l'Avinguda Diagonal, que és el que tenim a davant a Barcelona,
1: sí,
0: i diem show this afternoon, com que tot està ple de guiris.
1: Note the voice.
0: Clar. Oh, the voice is note.
1: The voice is note.
0: Show this afternoon, show in one hour.
1: In Diagon Alley.
0: Clar. Come and laugh with us.
1: Exactly.
0: And you can sing if you want.
1: I en aquest documental també hi ha una barra que a mi no m'ha passat per alt, Frank, que és la següent.
4: Aquest viatge és com el punt i a part de l'època com d'aquesta gira, no? Farem com un break, ens tancarem i ens posarem a, bueno, pues a fer segurament un nou àlbum. Però jo crec que simbolitza molt com el punt i a part de tot aquest any i mig, no? Que portem.
1: Aquest any ens tancarem i farem un nou àlbum.
0: Ho he caçat, eh? Molt marranàsia, molt anar i tornar, però hi haurà un break, hi haurà una tancada i hi haurà nou disc a la vista d'Svetlana.

0: festa.
1: Com dèiem, ara Svetlana són els reis de les barres, ho sentim a cadascuna de les seves cançons.
2: És que les llancen ben fresques, eh?
1: I tant que sí.
2: Els Manel també fan coses de nois fins que se'ls enceta. No sé si és una imatge que vull incrustar en el meu cervell ara mateix, però ja hi és i no la trauré pas d'allà.
1: De fet, en aquest documental hi ha moments de tot. Hem volgut fer una mica de repàs del primer capítol per no fer gaire spoiler i que pugueu veure-ho tot amb sorpreses incloses.
2: Has dit que eren 4, oi?
1: 4.
2: Tots 4 ja disponibles o fan allò que tant t'agrada a tu de dilluns un, l'altre dilluns l'altre, l'altre dilluns l'altre, ja no me'n recordo del primer.
1: Ja hi són tots 4.
2: Gràcies.
1: Per tant, els podeu veure tots d'una asseguda, tots seguits.
2: D'una tacada.
1: Ah, exacte.
2: Pim, pam, pum, perquè tot just, sumats els 4, no arriben ni a l'hora.
1: 3 quarts d'hora, una miqueta més, potser.
2: Ideal.
1: I a més, sí que hem volgut recuperar un moment de, crec que és del segon o tercer capítol, que també tenen moments una mica com íntims i de conversa en aquest documental. No tot són concerts i moments divertits, hi ha moments també com més tranquils.
2: Moments íntims com tu i jo ara avui amb això de la Sisi.
1: Exactament.
2: Val.
1: I hi ha un moment on deixen anar unes quantes barres, on es fan unes quantes reflexions que hem volgut subratllar aquí el Nota de Veu perquè són molt interessants, són part de la identitat de Svetlana i també els agraïm molt que es posicionin, perquè posicionar-se amb la música, doncs, sempre cal reivindicar-ho.
3: Total. Ens fa una mica d'olla com que ens encasellin tant, no?, amb artistes queer.
4: Música queer.
3: Música queer. Jo crec que és com música catalana, no? I llavors pots trobar des de charango fins a la musca, saps? És com que tenen a veure la musca i charango.
4: Que per una banda, aquest encasellament pues segurament ens ha obert portes que no haguéssim arribat, no? I també de la quota de programadors que ens programen simplement de cobrir la quota. Doncs, ok, molt bé, ens aprofitem d'això, no? Però sí que veus ja que, no, que vulguis o no, crea una rivalitat amb tots aquests altres artistes que ens han posat dintre el mateix sac. O vens tu o venen els altres. I a vegades et fa generar competència, et genera inseguretats, enveges...

0: Xarxes van plenes d'odi.
1: L'Estat penja un vídeo de Svetlana actuada del programa de tal. Entra en els comentaris.
0: Paga pot fort.
1: I és espectacular. Amb els meus impostos van destinats aquí. I sí, per un. Vols que tots
0: recolz i així esperar. Potser l'objectiu no és tant ocupar aquest mainstream, sinó com intentar canviar-lo.
1: Que no sigui la fórmula de sempre, majoritàriament grupet d'heteritos blancs. Cantant pop rock.
2: Llavors vols dir que quan nosaltres pengem aquest programa al web i a l'Abdicat, podria ser que tinguéssim algun comentari d'alguna persona dient: amb els nostres impostos dediqueu programes a Svetlana, que és un grup de gais i que són queer i no sé què, no sé quantos. De veritat, quina mandra.
3: Sí, la veritat és que no té cap mena de sentit fer aquests comentaris, perquè és que no porten res, no?
2: Realment, com tu bé deies, molt interessants totes les reflexions que fan Svetlana, la Júlia i en Roc, sobretot en l'òptica queer, tant quan d'alguna manera subratllen i censuren aquest tipus d'actituds i de comentaris que acaben sortint i florint per xarxes, com també abans quan deien, clar, si ens posen l'etiqueta queer, vol dir que en un festival o en una festa major ja hi som nosaltres. I, per tant, un altre grup o una altra proposta artística que té l'etiqueta queer, per exemple, podria ser la de la llum, o, per exemple, podrien ser fades, ja no hi tenen cabuda perquè ja n'hi ha una. Però quina barbaritat!
3: És que em sembla una tonteria com un piano, és a dir, posa els grups que vulguis i ja està, no?
2: Clar, això amb linka, i ho parlava abans a la redacció, amb tu, Aina, aquest migdia, amb linka molt amb el discurs que van fer Rebestesa fins que van plegar, de dir, se'ns cataloga com a grup de ties. I llavors som una quota que podríem també debatre de fins a quin punt encara calen quotes o no. Però, en tot cas, això inhabilita que hi hagi algun altre grup i de grups de nois n'hi ha molts.
3: Clar,
2: I ningú s'ho pregunta.
3: És contradictori.
2: Clar, poden haver, perdona, Saxeni, Catarres i Ludwig van i no passa res.
3: No, clar. O sigui, per això a mi em sembla com una absurditat en el sentit de, d'acord, si tu consideres que hi ha una quota, fas aquesta quota precisament per donar cabuda a tothom, bla, bla, bla, bla, llavors per què només dones cabuda a un grup per cobrir una quota, no?
2: Totalment.
3: És a dir, si t'agraden aquests grups, els que siguin, doncs els poses i ja està. Vull dir, és que no entenc per què es fa tan complicat tot plegat, però bé, en qualsevol cas, deixa'm dir-te que abans de mirar el documental, també vaig assistir a la preestrena d'aquest documental.
2: Ara pots parar de fer el periodisme?
3: Vaig fer el periodisme.
2: És a dir, no només te l'has mirat, sinó que vas anar a l'estrena, que era just fa una setmana, dilluns.
3: Ah, exacte. I em vaig trobar...
2: Gràcies per avisar-me, també, eh? No, no. Devies quedar amb altra gent.
3: Doncs sí, vaig quedar amb una tal Júlia i amb un tal Roc.

0: Ja ens hem plantat a 6:15 inaugurant la setmana amb Svetlana, el nota de veu ubicat perquè hi ha una sèrie documental, 4 capítols ja penjada, tota disponible per vosaltres al portal 3cat, una sèrie que porta per nom Marranàsia. L'Aina ja l'ha vista tota i, a més, se'n va anar a la preestrena per xerrar amb la Júlia i amb en Roc, és a dir, amb el duet que forma Svetlana. Què els vas preguntar?
1: Els vaig demanar d'on havia sortit tot això de fer un documental, no? O sigui, de si ells, quan van anar cap al Japó, sabien que farien aquest documental, o al revés, van estar gravant material allà i llavors van dir, calla, doncs aprofitem i gravem un documental, no ho sé.
0: És a dir, l'ou i la gallina, o la gallina i l'ou?
1: Correcte. Doncs m'ho ha explicat la Júlia.
2: Dues setmanes abans de marxar al Japó no ho sabíem, però coneixem a l'Esteve i crec que va ser el concert de l'11 de setembre de Triomf que li vam explicar i va dir hem de venir amb la productora a gravar-vos perquè això és una autèntica bogeria i així va ser. I ja vam anar al Japó sabent que

0: Vindria l'equip de 3CAT, bueno, l'equip de, no sé si era de 3CAT o no, al revés produccions, i de que 3CAT estava interessat en treure aquest material.
1: I també us vaig demanar a qui s'imaginen que va dirigit, no? A qui li pot agradar aquest documental?
0: Jo crec que un públic general. És perfecte per si tens ressaca, tirar-te un diumenge i mirar-te'l. O quan no saps què mirar a la tele, posar-te el docu de Svetlana.
2: O quan cuines. O quan estàs cuinant, doncs, en lloc de posar-te la turra, poses el docu de Svetlana. Sí, exacte.
0: És una mica reality, també, eh? Surten imatges una mica...
2: Sí, reality que docu, eh? Sí. De fet, comencem dient, què cony és això que hem fet? No? Un reality, un docu... Bueno, jo crec que al final són un behind the scenes. Jo crec que serà un contingut que agradarà molt, sobretot a la gent que ens coneix i que ens segueixen, perquè potser sí que és veritat que tenim tendència a no penjar moltes coses de la nostra intimitat a xarxes socials i tal, i que podran veure des de com ens preparem un bolo, com les nostres aventures agafant els trens japonesos, i també les reflexions que surten del viatge.
3: No, és que no es pot, sempre el mateix.

0: M'ha agradat molt, Aina, això que la Júlia diés que la seva sèrie documental és ideal per un diumenge de ressaca, i en Roc diés que és ideal per posar-t'ho mentre cuines. Ell diu, jo habitualment em poso la turra, el programa de l'Alba Riera, doncs també funciona molt bé el nostre docu. I clar, com que tu ja te l'has mirat, em pregunto,
1: sí,
0: era un diumenge de ressaca? O estaves fent els canelons estupendos que has dut avui per dinar?
2: Doncs mira, era ressaca d'en Bassett, perquè havia anat a veure el concert de les Alosa, i vaig arribar a casa i dissabte era el dia d'Eurovisió, però no ho vaig veure, vaig apostar per mirar el documental de Svetlana, i això vaig fer dissabte al vespre.
0: És a dir, Eurovisió i tu tries Svetlana.
2: Clar que sí.
0: Clar que sí, són les decisions que prenem el que marquen el nostre camí.
2: Més correcte no pot ser.
0: Aquí sí, eh? Amb la Sissi no. Però ara amb això del camí t'ha agradat.
2: I d'altra banda també vaig aprofitar per demanar-los quins són els seus moments preferits d'aquesta docusèrie.
3: A mi m'agrada bastant quan em vens a despertar, literal, estava adormidíssima i em llevo i veig una càmera enfocant-me i jo estava fatal aquell dia, m'havia baixat la regla, va ser bastant divertit aquest moment. Em vaig sentir una mica les Kardashian de cop, saps?
4: Total, és molt mut les Kardashian, o sigui, jo crec que mai havia despertat algú a plan amb tres càmeres allà gravant i la Júlia, no, no, super de mala hòstia, i llavors anem a pixar i a l'angulo, que el nostre manager allà, brutal. Jo crec que un dels meus moments preferits també és quan la Júlia va a un bar de lesbianes així tota borratxa i em fa molt riure aquell moment.
3: Ens dirigim cap al bar de lesbianes de Shinjuku. La penya local que ens hem trobat tampoc ha volgut parlar amb nosaltres. El lesbianisme o les dones lesbianes queden a l'últim calaix. Entraré al bar de les lesbianes a Tòquio, potser no surto. Feliz.

0: M'ha encantat això, Aina, que de la mateixa manera que sempre preguntem a la gent que treu disc quines són les seves cançons preferides del nou àlbum, doncs com que Svetlana no han tret disc, han tret documental, que els demanessis el fragment, el moment que més els mola del seu documental.
1: A més, fa molta gràcia perquè, clar, ells recorden el viatge, llavors veus el documental i tens com una altra visió del viatge.
0: Totalment, clar, clar.
1: I et faig escollir un moment del documental que no del viatge, saps?
0: 100% el miraré. Val?
1: És que...
0: I 100% el primer que n'he de buscar és el moment Bar de les Vianes. M'estic molint de ganes d'aquest contingut.
1: Aquest tall que hem sentit és el final del primer episodi.
0: És on l'he d'anar a buscar o és, o fa com una mena de next coming?
1: Fa un next coming en el sentit que tu veus la Júlia que entra i no sabem res més, diguéssim.
0: Comencem pel segon, doncs?
1: No, s'ha de començar pel primer.
0: No, comencem pel segon i ja tirarem enrere.
1: Deixa'm dir-te que el primer...
0: Vull saber això del Bar de les Vianes. I vull veure la Júlia allà amb quin mood s'ho planteja tot plegat, perquè en Roc ha dit que anava borratxa.
1: Però, és cert, però el primer capítol també és veritat que es gaudeix molt, perquè és com que entens molt el context, entens molt qui són, d'on surten...
0: És molt de gaudim-nos.
1: Sí, o sigui, crec que entens molt... Si els coneixes, els entens molt més el grup, i si no els coneixes, crec que els pots descobrir, saps?
0: I escolta'm, això d'anar-se'n al Japó ja és gros. Fer concerts allà, encara més. Però a sobre, tenir tot un equip de càmeres...
1: Clar!
0: Com una mena d'estol d'ocells al teu voltant tot el dia, què? Com es viu amb això?
1: Clar, és que de fet en Roc fa una mica parlava del fet de que potser havien fet un reality més que una docu-sèrie. I clar, jo els vaig demanar, dic, què tal el tema càmeres? Perquè suposo que és estrany que t'estiguin d'alguna manera gravant tot el dia, no? Al final potser arriba un moment que les normalitzes i comences a no recordar que tens càmeres, saps?
0: Jo, quan la gent diu això de normalitzar, jo mai ho acabo de comprar.
1: No?
0: No, perquè jo si estic a casa estic sol. Si hi ha gent per allà amb cables, amb focus... És a dir, no pots normalitzar-ho. I
1: no
0: són encara.
1: A veure què hi diuen la gent de Svetlana.
2: És tot un art, això de fer reality show i d'integrar les càmeres, eh? Al principi ens costava com de dir, hòstia, estem una mica ties... Vull dir, que crec que costa, també. Però és el que dius tu, al final després ens vam fer col·legues i crec que, vull dir, vam arribar això per la Júlia, ja veureu, sí, la meroteca de la Júlia, pobra, que quedarà allà.
3: La petjada digital serà xula, quan hagin a buscar feina, crec que no m'agafaran enlloc.
1: I també els vaig demanar què els havia sorprès i agradat del Japó, perquè no deixa de ser un país com força diferent.
0: La petjada digital, molt fan de la Júlia, una vegada més.
1: És boníssima. I fixa't què em va dir en Roc sobre el Japó.
2: I ens va sorprendre molt, com dèiem, que estan molt agraïts perquè tot el rato s'inclinaven, així com per dir com les gràcies, i estaven tot el rato inclinant-se, i ens vam quedar bastant locos amb això. A mi això em va sorprendre molt.

0: Marrana, marrana, marranàsia. Svetlana Marrana és que és ja com una mena d'icona, és com un tag.
1: Doncs sí, la veritat és que entre que rima, que veus també les samarretes i tot, queda perfecte. I no podia marxar d'allà sense demanar-los com pinta el seu estiu, perquè ja sabem que és la temporada forta dels grups de música, de festivals...
0: Fent el periodisme i encarant-te cap al futur.
1: I saps què, Frank?
0: No ho dius, que coses d'aquestes?
1: Vaig aconseguir treure'ls una exclusiva...
0: A veure...
1: Mundial i internacional...
0: Parlem-ne.
1: Que ni jo mateixa, ni ells mateixos pràcticament, esperaven donar-me. Fixa-t'hi.
2: Doncs mira, hem de dir que aquest estiu hem anul·lat tots els nostres concerts, perquè la fama se'ns ha pujat una mica al cap, nosaltres som internacionals, ja no acceptem els catxets ni les condicions dels bolos d'aquí a Catalunya, però hem trobat una solució i una orquestra tribut a Svetlana, les modernes del Raval.
3: Estan substituint-nos per Catalunya i per tot el territori, i són molt bons, són molt macos, estan molt preparats, no els coneixem, però ens han anat enviant vídeos i tal, i la intenció és bona, vull dir que apoyem 100%, i nosaltres us esperem around the world.
4: Una col·labo, no?
3: Exacte, sí.
2: Col·labo. Això ja és un tema de les discogràfiques, perquè per nosaltres i per ella seria demà passat, però hem d'acabar de quadrar amb...
3: Bueno, ella està insistint bastant. Però el tema col·labos és un tema molt delicat. Has d'estar molt segur que porti el projecte, llavors, bueno, però vull dir que som col·legues i segurament acabarà sortint... O sigui, segur que abans del Sant Jordi Club. El Sant Jordi Club la tindrem.
2: Doncs mira, hem de dir que aquest estiu...
0: A veure, m'ha quedat penjat això de la col·laboració, val, que suposo que ja ho has fet així, com perquè ho anem mastegant. Tinc alguna intuïció, però no sé si és certa. Pots dir el nom o prefereixes guardar-te'l?
1: Vols que te'l digui?
0: Ah, sisplau. Catalunya vol que el diguis.
1: S'estava parlant de la Rosalia.
0: Rosalia. Svetlana i Rosalia, perquè Catalunya els ha quedat petit.
1: En Roc deia que ella... O sigui, que ells s'estan una mica fent esperar perquè volen trobar una cançó que els convenci de veritat. Saps que ella està insistint molt.
0: Clar, la Rosalia s'hi posa bé,
1: sí.
0: Però ells volen que parlin les discogràfiques, que el camí estigui planat.
1: Exacte.
0: I que hi hagi la cançó que realment els fa moure el cul.
1: I mentrestant segueixen preparant aquest superbolo que tenen al Sant Jordi Club,
0: sí.
1: El 2027, al mes de març, que les entrades van molt buscades, així que si us interessa assistir-hi, afanyeu-vos.
0: Una cosa us diré, quan el van anunciar faltava més d'un any i mig, ara ja falta menys d'un any.
1: Imagina't, com els concerts de la Rossi.
0: El temps va molt ràpid.

0: Cat, nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Que veus la nit de Sant Joan.
2: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
3: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
4: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
5: Què li has fet a la meva filla?
6: ¿Pasó algo con Manuela?
7: No passa nada.
3: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no, m'ho jures.
7: El meu fill no pot pagar això.
4: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
8: Els likes són una mica guarros, són guarros.
9: I el fueguito és massa evident.
8: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
9: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
8: A mi em faria vergonya enviar-lo, sí, i rebre'l.
9: I no el pots treure? Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
8: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
10: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
9: Home, i tant.
10: Clar, igual perquè, la Sergi ens tira en cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
11: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
12: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
13: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
14: Sóc un locutor.
15: Ai, que mono!
12: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
16: Oh, yeah!
11: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
17: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
12: Aquesta veu m'encanta.
17: A mi m'encanteu vosaltres. De 5 a 7 a iCat, nota de veu.
18: Ara per fi estem sols.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
17: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

què tal? Soc Nina Calo i us vull presentar l'últim senzill que es diu Fins aviat. És un tema que jo crec que us encantarà perquè és molt divertit, molt sarcàstic i molt rocker. I bueno, aquest tema forma part d'un projecte musical que neix d'una experiència de maltractament i que a través de diferents cançons doncs explica el camí cap a l'empoderament, cap a la llibertat, cap a l'amor propi. I aquest tema en concret és un dels últims del disc i és en aquell moment en què deixes enrere el dolor i comences a recuperar-te des d'un lloc ja diferent, amb molta més força, amb molta més autoestima i com he dit abans, en un to molt més sarcàstic i irònic. I bueno, és una manera de dir adéu des de la llibertat i res, espero que la gaudiu moltíssim i fins aviat!

0: recta final de la primera hora del Nota de Veu d'aquest dilluns, 18 de maig, dilluns, eh? Tot costa un xic més, però no patiu que posarem el greix necessari amb cançons perquè la vostra vida flueixi com ha de ser. Per exemple, amb les cançons de la Nina Calo. Aquesta es diu Fins aviat, ella mateixa ens la presentava, Aina.
1: Doncs sí, i a Nina Calo estan convençudes que la música és una eina de transformació social i, de fet, estan d'estrena amb un nou single, que és Fins aviat, que forma part d'un projecte conceptual que recorre el camí del maltractament fins a l'empoderament, però en aquest cas des d'un lloc diferent, des de la ironia i l'alliberament.
0: Doncs mira, a favor de jugar-ho amb humor a través de la ironia.
1: Fins aviat parla del moment en què deixes una relació tòxica enrere i en comptes de dolor hi apareix una certa distància, lucidesa i fins i tot humor. És una cançó que transforma l'adeu en una afirmació de llibertat amb un to més sarcàstic i directe.
0: Doncs a favor d'aquest plantejament que fan Nina Calo en aquesta cançó, Fins aviat, que havia de ser una mica de bon vent i barca nova.
1: Doncs sí, au revoir, que diuen els francesos, eh?
0: Au revoir. Aquí et quedes, xato o xata o el que sigui.
1: I d'altra banda et porto una proposta de l'Arnau Folk, que ell és de la Vila de Gràcia.
0: Ja l'hem punxat algun cop a l'Arnau Folk, oi que sí?
1: Correcte, perquè resulta que ara publica un cop més, que és el seu EP, que recorre les diferents etapes d'una relació amorosa. Per tant, un cop més, no sé si pots imaginar de què va.
0: Un cop més.
1: Parlant d'una relació amorosa.
0: Com tornar-te a equivocar, per exemple, tornar a ensopegar amb la mateixa pedra una altra vegada?
1: Després sentirem la cançó i ens hi fixarem, però en qualsevol cas ell defineix l'amor com una muntanya russa emocional i fa referència a caure i a reconstruir-se.
0: Doncs l'he clavada bastant.
1: Què et sembla?
0: Ve a ser això una miqueta.
1: A mi també em fa pensar com una mica amb aquesta cosa de tornar amb l'ex, saps?
0: Ah, val.
1: Que de cop us trobeu tots dos allà i dius... Un cop més, eh?
0: Calla, que tornem a ser aquí.
1: No ho hem aconseguit, eh?
0: Exacte. Gira el món, torna al Born i patapam, aquí som una vegada més. Clar.
1: Doncs es presenta també com una proposta audiovisual, perquè les cançons van acompanyades de videoclips que conjuntament construeixen un curtmetratge que explica la història dels personatges del Guillem i la Judit, ampliant l'univers narratiu del disc.
0: Molt bé, doncs ara acabarem l'hora nosaltres punxant a l'Arnau Folk un cop més, que és l'EP que acaba de publicar. Mira que dona, l'amor, evidentment, per tanta producció artística, et diria, perquè és audiovisual, sèries, pel·lícules...
1: Llibres.
0: Història de l'art, llibres i cançons, perquè just en aquesta pàgina d'Emergents d'avui, tant Nina Calo com Arnau Folk centrant-se en diferents aspectes del que és un procés amorós.
1: Segurament, com bé deia Dani de la Orden, el famós director de cinema...
0: Estàs a punt de parafrasejar a Dani de la Orden?
1: Correcte.
0: És una caixa plena de sorpreses, l'Aina, eh? Ara, és a dir, m'haguessin plantejat 100 opcions del que eres a punt de dir i en cap hagués acceptat l'univers on tu tires una barra de Dani de la Orden.
1: És que t'he de dir que... Li vaig sentir aquesta frase que jo diria que la diu algun dels seus personatges a Barcelona Nit d'Estiu, no recordo quin ni en quina trama.
0: Saps que la tinc pendent encara.
1: Què dius, Frank?
0: T'ho juro,
1: Frank,
0: tia.
1: Per favor.
0: Ja ho sé,
1: això
0: ho
1: em sembla més greu encara que lo de la Sissi, eh?
0: A veure, a tothom ens passa que tenim llacunes d'aquestes. A mi em passa amb en Dani de la Orden aquesta peli.
1: Si vols, la tinc amb DVD i tot.
0: Ah, doncs mira, me la podries deixar, però deu ser 3CAT, no?
1: Ah, doncs no t'ho sé dir.
0: Perquè hi ha participació a Televisió de Catalunya, a TV3, jo m'imagino que sí.
1: Però també és veritat que 3CAT participa en tants projectes que si els tingués tots penjats a la plataforma no hi hauria espai per nous projectes.
0: Ah. Escolta, anem a la barra, va, perquè ens quedarem sense temps.
1: Doncs ell deia, o aquest personatge deia, per cert, no hi és, ho acabo de buscar, Barcelona Nit d'Estiu, no hi és a 3CAT.
0: Doncs passa'm el DVD.
1: Perfecte. Doncs diu que segurament tot el que fem en aquesta vida ho fem per amor.
0: 100%.
1: Tu vés-hi pensant,
0: totalment.
1: Saps? O sigui, per què tens la feina que tens,
0: mira,
1: per què...
0: Jo recordo un treball a l'institut on havíem de respondre una pregunta, òbviament era filosofia, això, de què mou el món. I jo vaig respondre l'amor.
1: Sí?
0: I mitja classe va posar els diners, per exemple. I jo vaig posar, en tot cas, seria l'amor pels diners, o l'amor per un mateix, o l'amor pels béns dels altres. Però sempre és l'amor.
1: I
0: sempre...
1: per què vols els diners, també, no?
0: Per això, també, sempre hi ha aquesta pulsió al darrere.
1: Potser els vols per amor, no ho sé.
0: No sé, reflexionem-hi.

0: la nota de veu. Soc l'Arnau Folk i vinc a presentar-vos el meu darrer treball, que és un EP que es diu Un cop més, que al final és un viatge emocional per les diferents etapes d'una relació sentimental, des de l'inici, l'experimentació, l'aprendre, el conèixer, no?, fins a la mort d'aquesta relació i el reaixecar-se un cop més. I perquè pugueu escoltar una pinzellada d'aquest treball, us deixo amb la cançó Invisible, que és el punt final d'aquesta relació, diguéssim, és el moment en què no acabes d'entendre què està passant, perquè no acaba de funcionar, i això, que et sents com invisible tot i que formis part d'aquesta relació. Amb vosaltres, Invisible.
1: Festa fort, sense por.

0: Bona tarda, són les 6. Evidentment, seguim a ICAT, no hem pas canviat d'emissora, obrint la segona hora del Nota de Veu, i us he d'explicar que ho tenim tot a punt. De moment, no plou a Barcelona, que és el que nosaltres veiem per la finestra de l'estudi. No sabem què passa allà on viviu o per on es esteu movent, però ho tenim tot a punt aquí, a l'altra banda del vidre, en Nil Hernández, el control tècnic del Nota de Veu, i aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, netejant-se les orelles, les ulleres, les orelles també, estaria bé tot el pack. Full equip, orelles netes, ulleres netes...
1: Però la feina fa de mal fer una mica, no?
0: També és veritat. No hi ha tanta confiança, tampoc. N'hi ha molta, però no sé si cal tanta. En qualsevol cas, que l'Aina ara ens fa el seu cop d'ull clàssic a l'actualitat del dia, amb les orelles ben netes, recordeu.
2: D'aquí a mitja hora d'arrencar el Consell Nacional d'Esquerra, amb què els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern d'Illa. El pacte inclou el nou tren orbital, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. I el seguiment de la vaga de mestres i professors avui al Barcelonès ha tingut un seguiment del 65% segons l'Austec i de pràcticament el 21% segons el Departament d'Educació. La pluja ha deslluït la manifestació que s'ha fet al centre de Barcelona i al matí prop de 450 docents, segons la Guàrdia Urbana, han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi han col·locat pupitres. I l'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
0: Espera. Abans d'anar en Sergi Ruiz, és que tinc un joc, a veure què et sembla.
1: Ai, a veure.
0: Avui és dilluns. Venen ara de seguida l'Alba i la Laura de Taula per dos.
1: Sí?
0: Parlo així baixet perquè deuen estar a punt d'entrar a l'estudi i no vull que em sentin. La cosa és que avui... Sabeu que són les nostres col·laboradores de cuina, val?
1: Sí, correcte.
0: Parlen del pastís de formatge.
1: Oh!
0: Que és el teu preferit.
1: M'encanta.
0: Com s'ha pogut notar, amb aquest... Oh! Llavors, creus que em portaran?
1: Jo crec que sí.
0: Notetes, si no em porten, l'Aina i jo farem com si res, dissimularem, però la tristor s'instal·larà en el nostre interior. És a dir, per dins serem persones mortes, tot i que farem veure que no passa res i interactuarem amb l'Alba i amb la Laura amb tota la nostra simpatia.
1: Però tu creus de veritat que no em portaran?
0: A mi em cauria l'ànima als peus, però qui sap, hi ha gent per tot, eh?
1: Anem-ho comprovar, va.
0: I ara, les notícies de l'àmbit cultural i musical amb en Noteta Major, és a dir, en Sergi Ruiz. Bona tarda, Notetes.
3: Bona tarda, Notetes. Com esteu? Comencem la setmana parlant de sèries, perquè aquesta setmana, divendres, s'estrena Rebelejar a HBO, aquesta coproducció d'HBO i 3CAT, en aquest cas creada pel cineasta Paul Rodríguez i Isaki Lacuesta, sobre un restaurant centenari del Raval que ha de fer front a l'especulació immobiliària. Situem-nos una mica, perquè de fet la sèrie s'inspira en la vida del mateix Paul Rodríguez i narra la lluita d'uns veïns d'un edifici del Raval, on hi ha un restaurant centenari, contra el fons d'inversió que vol comprar el bloc d'edificis i que els vol desnonar. Com dèiem, doncs, és una història inspirada en fets reals, en aquest cas del restaurant familiar que tenia la família de Paul Rodríguez, Can Lluís, i que està, en aquest cas, interpretat per un repartiment de luxe. I tenim Enrique Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella i Lluïsa Castell, entre molts altres, i també gent que realment viu al Raval, perquè per al repartiment han tingut en compte els veïns del barri com a figurants per poder retratar millor el Raval. Com dèiem, la sèrie és una coproducció entre HBO i 3CAT. A la plataforma nord-americana es podrà veure, com dèiem, a partir d'aquest divendres. A la plataforma catalana arribarà a la tardor. I si seguim parlant de sèries i també de coproduccions entre HBO i 3CAT, l'altre gran nom d'aquests últims mesos és Pubertat, de Letizia Dolera, que fa uns mesos ja la vam poder veure a HBO. Avui arriba a TV3 i a 3CAT. Recordem que la sèrie arrenca quan tres adolescents d'una colla castellera són acusats a través de les xarxes socials d'haver comès una agressió sexual, i durant la sèrie, doncs, es parla del consentiment, l'herència familiar, el consum de pornografia, entre molts altres temes. Els dos primers capítols s'emetran per TV3 avui a les 10 del vespre, just després del Telenotícies. I parlem ara de premis musicals, els Premis Alícia, que reconeixen l'excel·lència, la creativitat i la diversitat de la música produïda a Catalunya. Aquest matí hem conegut els nominats d'aquest any, entre els quals hi ha Rosalía, que optarà el guardó a la internacionalització, juntament amb noms com el bateria Jorge Rossi. També hi ha doble nominació per a l'Osa, per una banda, a Talent Emergent, juntament, per exemple, amb les Pitxorines, però també estan nominades a producció discogràfica pel seu primer disc, pel primer cant del matí. En aquesta mateixa categoria, producció discogràfica, hi tenim en Andreu pel seu disc, Vigília, i també en Andreu, que està doblement nominada, perquè també opta el premi Alícia a l'autoria per aquest disc, per Vigília. Entre els aspirants a millor directe hi tenim a Remei de Calafresca i l'Elèctrica d'Arma, i en la categoria de millor interpretació hi ha noms com el de Magalí Sare i Momi Maiga. Per cert, que en la categoria de periodisme i divulgació musical hem de felicitar els nostres companys de Catalunya Música, perquè de les 4 nominacions, 3 són per programes de Catalunya Música: la cinta de Mòbius, 7 de Sons i Tots els Matins del Món. Esperem, doncs, que un d'ells torni d'aquests Premis Alícia amb el guardó sota el braç. I acabem a Tarragona parlant de teatre, perquè hi ha en marxa des de ja fa unes setmanes la Mostra de Teatre Jove, el cicle de creació escènica juvenil, amb propostes que van des del teatre experimental fins al musical, passant pel teatre social i contemporani. Aquest vespre, sobre l'escenari del Teatre de Tarragona, hi haurà la companyia Anami Produccions amb el seu primer espectacle, What If?, una reflexió sobre les pors que tenim en el nostre dia a dia. L'entrada és gratuïta fins completar l'aforament.

0: Mata de Veu. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. ICAT.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
4: El programa que desperta Catalunya.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
5: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de Veu.
0: Amb Fran Lluís Giró
5: i Aina Ostrell.
8: A punt per un quart de set de la tarda, aquestes que sentiu parlant de fons són l'Alba i la Laura, de Taula per Dos. Bona tarda, noies.
9: Bona tarda.
8: Millorable, eh?
9: És que ens espia.
8: No ha sigut el vostre millor bona tarda de la història. Vigileu amb els cascos,
10: sí,
8: aquells, els...
10: Jo.
8: Els inalàmbrics, que no els perdeu, eh? No.
10: Ara ja estic llesta.
8: L'altre dia me'n va caure una a casa de la veïna.
10: Què dius? A casa de la veïna?
8: Sí, vaig sortir a la terrassa a estendre la roba. I arribava de córrer, em sembla, o així, i anava escoltant alguna història, i és allò com que escoltava un podcast i volia com arribar fins al final. Mm. Llavors arribes a casa, et poses a trastejar i no t'ho treus.
9: Ah, sí.
8: I estenent la roba, saps que a vegades l'has de sacsejar o així, doncs ho vaig fer com amb tant d'èmfasi que em va sortir un disparat de l'orella, de rotllo, pup, saps?
9: Ja,
8: i va caure, i clar, vaig haver de sortir de casa, anar a casa la veïna, picar, entrar, no sé què, i estava bé. Sí, se seguia sentint, uf, saps?
10: Bueno, ja tinc una història.
8: Per favor, Laura, la història.
10: Buah, és que va ser molt trist. Veníem d'un viatge, a més, amb l'Alba, eren les tantes i estàvem tornant.
8: M'encanta perquè l'Alba ja riu, és a dir, això em promet.
10: Em vaig quedar adormida. Estava com al costat, el seient de la finestra.
8: Sí, a l'avió.
10: Exacte. Uh-huh. Típic que...
8: D'on tornàveu?
10: De Mòdena.
9: Mòdena.
10: Sí, d'Itàlia. Això va ser com al novembre o així. Sí. Típic que recolzes del cap cap a la finestra. Bueno, jo em vaig a dormir i al despertar-me vaig dir, buah, estic escoltant com la música molt rara.
9: A mitges.
10: Exacte. I em vaig adonar que m'havia caigut. Llavors... Clar, vaig mirar una mica pel terra, tal, em vaig adonar que estava al seient de darrere. La senyora de darrere va intentar agafar-lo.
8: I no hi arribava, o què? No podia?
10: No hi arribava, llavors jo li vaig dir, plan, bueno, no worries, saps? Tipo, no passa res, ja després l'agafo.
8: Quan arribem a Barcelona.
10: Exacte.
11: Em sorprèn que el veiessis per això, eh?
10: Pues, sí,
8: sí, perquè són blancs, no? Els meus són negres, que costa més de veure, per exemple. A veure, què va passar? Ai, Laura.
9: Realment no és tan graciós, jo és que m'imagino la Laura en aquell moment i...
10: Ai, m'estava fent molt...
8: Alba, ajuda-la, si vols, eh? Perquè...
10: No, no, bueno, és que jo el vaig veure, però després ja no el vaig veure, perquè, clar, estàvem baixant amb l'avió.
11: Aterrant. I va rodolar.
10: I va... Però és que va rodolar com...
8: No!
10: El vaig veure sortir, saps? El vaig veure com...
8: I van, van avançant files i files i files de seients.
9: Per tota seva i van avançant fins al fons.
10: Clar, i jo vaig dir, bueno, és igual, quan aterrem, doncs ja m'espero que surti tothom i em poso a mirar. Bueno, vaig fer-ho, però és que no vaig trobar l'auricular.
11: No!
8: El vas perdre en un avió.
10: Bueno,
11: no sé per què, perquè no, si no té l'altra parella...
12: Una cosa, quin fàstic, agafar l'auricular, segur que no saps qui és, vull dir.
8: I em meravella pensar aquella persona que el va agafar i es va posar l'auricular i sentia la teva música. Te'n recordes de què era? Recordes què era?
10: Jo crec que era algun plan per dormir, rotllo sorollets, així com tant.
8: Perquè clar, el primer moment és dir, a veure què està escoltant aquesta persona que m'acaba de caure un auricular del cel rodolant per l'avió.
12: I si no, li hauries de veure a l'Alba que et truqués i digués, persona que estàs sentint-me ara mateix.
11: Doncs sí, hauríem d'haver-ho fet.
10: Sí, sí, però bueno, va ser bastant xou al moment de...
8: Per tant, aquests són nous, aquests blancs.
10: Sí, són els mateixos.
11: I després vas tornar a perdre uns...
10: Bueno, perquè tenia uns altres, com de...
8: Vaya malo, tia.
10: Canvi, així com, però no recordo què li van passar aquells.
11: Ja, és igual.
10: No ho sé. Ah, no, perquè em van robar el bolso i estaven allà.
11: Ah, clar, és veritat.
10: És veritat.
8: Doncs avui l'Alba i la Laura de Taula per Dos, seguiu-les a Instagram, a TikTok, @taulaperdos, no han vingut a parlar de tecnologia, de so, d'auriculars, de viatges, d'avió que no acaben del tot bé. Han vingut a parlar, atenció, i això són barres de la cuina catalana. No sé si és catalana, però està molt bo.
11: Tranquil, que ho farem català, no sí. Et preocupis.
8: El pastís de formatge. Oh.

0: Tanta, hora la morir, la llora la morir. Tirava molt jugar pilota, hora la morir, era.
1: La meva mare és una garota, el meu pare és un formatge, és el que canta en el Poni Pissador, cançó en honor de Taula per Dos, la Laura i l'Alba, que avui ens venen a parlar del pastís de formatge. Costarà parlar-ne sense tastar-lo, noies. Yeah. Amb tot l'afecte i l'amor us ho dic. A mi se'm fa estrany.
2: Estic decepcionat i
1: de fet,
2: ho entenc.
1: Heu de saber, els hi diem, oi? Va. Hem fet una juguesca amb l'audiència. Quan éreu aquí fora esperant el sofà, abans d'entrar, hem dit, ara venen l'Alba i la Laura, parlàvem així en veu baixa com perquè no ens sentíssiu. Parlaran del pastís de formatge. Creieu que n'hauran portat o no? I l'Aina diu, segur que sí.
3: Ai, jo dic... És que jo havia pensat, ostres, hauríem d'haver fet un. L'únic que no...
1: No passa res, és conya, evidentment, però sí que hem fet la juguesca aquesta i hem dit, si no n'han portat, és que... nosaltres dissimularem, estarem morts per dintre, però farem veure que no passa res, però ens sabrà molt de greu.
3: Ai, la llavors... gent ha votat o no?
1: No, no hem donat temps perquè la gent enviés resposta. Vale. Ah, però mira, ara que dius d'això, sí que la gent s'ha posat espontàniament a votar. Hem començat avui el programa, anem ràpid amb això, eh?
3: Sí, sí.
1: Sabeu quan plou i has d'estendre roba dins de casa?
3: Sí.
1: Aquell estenedor que poses a dintre...
3: Sí.
1: Val, gràcies. Tu també dius així, Laura?
2: No.
1: Val,
2: no,
1: és que...
2: com diria, també et dic.
1: Amb l'Aina teníem un dubte. L'Aina diu que és...
2: No hi ha dubte.
1: A veure, tu com en dius? L'Aina en diu una, sí, sí. Jo en dic un, a sí, sí.
3: No.
1: Tu com en dius?
3: La sí, sí, per tant, l'Aina té raó.
2: Clar que sí.
1: Clar, no se podia saber.
2: Gràcies, Alba.
1: Dius el mateix tu que la gent que ens envia missatges i notes de veu. Clar, jo pensava que era un, a sí, sí.
3: No, a mi s'ha passat amb alguna altra paraula alguna vegada. Però ara només l'aire condicionat. Jo deia acondicionat.
2: És acondicionat, no?
3: Doncs jo deia al revés, deia aire condicionat.
1: Un aire coaccionat, no? Exacte. Un aire que no flueix, que no se sent lliure a l'hora de prendre decisions.
3: Doncs això m'agrada estar
2: 23.
1: M'encanta! Un dia, és que no té res a veure amb el nota de veu i acabarem fent un magazín. Però hauríem de fer un programa només d'això perquè ens passa a totes i a tots, de tota la vida.
3: L'únic que ara no em ve a anar.
1: O cantant cançons que has cantat tota la vida malament i de sobte algun dia algun amic et diu què dius, saps?
3: Sí,
1: i tu,
3: sí,
1: ah, no és així.
3: D'aquestes mil.
1: A veure, va, anem amb el pastís de formatge. Per on voleu començar?
2: Us explicarem primer la història del pastís de formatge.
1: Doncs per favor, si la Laura, de Taula per Dos, explica la història del pastís de formatge al nota de veu dicat, en Nil Hernández, a l'altra banda del vidre, ens dispara la sintonia de la història.
2: Sabem, el pastís de formatge també és anomenat cheesecake, no? Tothom coneix aquest nom.
4: Cada vegada més, diria jo.
2: Cert, cert. Bueno, aquí hem de mantenir-ho com a pastís de formatge.
4: I tant.
2: Però molts, al saber que es diu cheesecake, pensem que és originari de Nova York, no? Però realment és un postre, un pastís, bueno, que té més de 2.000 anys d'història.
1: Uau!
2: Us quedeu.
1: No ho hagués dit mai.
2: Oi?
1: Mira, jo l'hagués fet... com de l'època aquella dels anys 20, els anys 30, justament Nova York, no? Una mica l'època de la màfia, Mad Men i aquest rotllo, saps?
2: A veure, estem parlant ara d'origen com origen super, com dir-ho, antic. Després, més endavant, ja veureu un càstig que acabem anant per Nova York.
4: No? És que, Frank, t'estàs equivocant de 2.000 anys,
1: eh? Ja, per això, totalment fora de test.
4: Que fort, eh?
1: Sí.
2: Doncs es veu que els primers van ser els grecs. I a l'any 776 abans de Crist, durant els primers Jocs Olímpics de l'antiguitat, que van ser en aquest any, els atletes en menjaven com a font d'energia. O sigui,
4: mira!
2: És a dir, energètiques de l'època.
1: Això, les barretes, els gels, no? Això de proteïna.
4: Deixa't estar, podem menjar un pastís de formatge.
1: Exacte, aparca el teu batut de proteïnes. Clar. I abraça el cheesecake, el pastís de formatge, que ho feien els olímpics.
4: I si era grec, què el feien? Amb feta, amb formatge feta?
2: Bona pregunta.
3: Això no ho sabem,
2: la veritat, però...
4: Podria tirant d'estereotip total, eh?
2: Podria ser.
1: Jo crec que ho feien... compraven Filadèlfia, a l'esclat.
2: Segur. El que sí que sabem és que la primera recepta escrita és de l'any 230, després de Crist.
1: Uau! Increïble, això.
2: I descrivia una preparació que es feia amb un formatge triturat, no sabem quin tipus de formatge, amb mel i també amb farina.
4: Oh, per favor!
2: I es cuia en una olla de coure. Llavors, això, amb l'arribada dels romans, va acabar evolucionant, es va començar a incorporar també ous, fent-ho més cremós, i amb l'expansió de l'imperi, doncs, es va acabar extenent per Europa i va acabant, doncs, durant diferents versions, no?
4: I la galateta, quan arriba? Perquè, ojo, eh?
2: Bona pregunta. No sé si ho sabem quan s'incorpora la galeta. Suposo que...
3: Ho diríem a New York.
2: Sí. Però, bueno... El que sabem és que després, més tard, el 1872, sí que hi ha a Nova York un formatger que es deia William Lawrence, estava intentant reproduir un formatge francès que es diu Neufchâtel, que és així com molt cremoset, i accidentalment va acabar creant la Filadèlfia.
1: Que bo!
4: Ostres!
2: Exacte. I amb la Filadèlfia és quan, uns anys més tard, un xef que es deia Arnold Reuben va acabar desenvolupant, també a Nova York, el New York Cheesecake que coneixem avui en dia, que és més, doncs, cremós i, doncs, entenem també que és quan es va incorporar la galeta.
1: Boníssim, és a dir, la història del pastís de formatge l'hem d'anar a buscar a Grècia fa 2.000 anys, però el que ens ha arribat a nosaltres ja passa per Nova York i incorpora totes aquestes novetats.
2: Exacte, i més endavant, i també més a prop de casa nostra, l'any 1990, a Sant Sebastià, hi ha el Santi Rivera, que és el propietari del restaurant La Vinya, que va fer famós aquest famós, doncs, pastís de formatge basc, que és més com torradet, més cremós per dins.
1: El típic de quan vas allà.
2: Exacte.
1: Sí.
3: O sigui, el New York Cheesecake, que és en fred, i el basc es cou al forn.
4: I què preferiu, el pastís de formatge de nevera o el de forn?
2: Jo el de forn.
1: Jo el de nevera, eh?
4: Jo també.
1: Sí. Jo el de nevera.
2: Que fort.
3: Sou dels pocs que conec que...
1: Sí?
3: Sí.
4: De debò?
1: M'agrada potser per la textura del que deies tu de la galeta i això.
3: Ja, però pensa que el basc normalment es fa també amb formatges més... O sigui, pot ser formatges més forts. El New York Cheesecake jo només l'he vist amb Filadèlfia.
2: Bueno, mascarpone també, però bueno, que no segueix sent...
1: Sí, com a formatge és més suavet.
3: Sí.
1: No té tanta personalitat.
3: Exacte.
1: Mm.
2: Sí. Bueno, doncs aquesta és la història.
1: Uau, boníssima història que no havíem vist a venir, que se n'anés això als primers Jocs Olímpics de la història.
5: Comencen per F, però no són fades. En Wick Kim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Canten els F-Boys, aquesta nova versió de Fades. Ens endinsem a l'univers del cheesecake amb taula per dos, amb l'Alba i amb la Laura, però abans, asterisc, resoldre dubte lingüístic. Em diu en Nil Hernández, des de l'altra banda del vidre, que ha trobat que és aire condicionat.
1: Toma!
2: No
1: pot ser.
2: Doncs jo potser deia... Jo sé que ho deia malament, per tant jo deia condicionat. No ho
0: què
2: sé.
0: Què sembla? Aire però, condicionat. Gràcies. Compra loteria avui.
2: Wow.
0: Vull dir que compris loteria,
2: sí,
0: que veus
2: segur que em toca.
0: Et pensaves que estaves en un error i no, l'estaves clavant una vegada més.
2: Barres.
0: Home, típic de la nota de veu.
2: Exacte.
0: Sí, sí.
3: Que fort em deixeu de cop. Clar. Que has tocat, som que el meu univers ha canviat.
0: Clar, de fet és veritat que algun cop he vist com les sigles AC, aire condicionat.
3: Ah, sí, sí, és veritat.
0: Si no seria AA.
3: Però és d'air conditioning.
4: Exacte.
0: Ah, doncs conditioning, condicionat.
2: Sí.
0: Que fort. Un aire que
2: molt extrem.
0: Té una vida molt difícil, molt
2: totalment
0: complicada.
2: Sembla que ens hagi tocat un aire condicionat.
0: Avui estem molt de dilluns nosaltres. Hem començat aquí discutint-nos amb això de la Sisi,
2: ja,
0: que semblava ja un matrimoni de 98 anys, saps?
2: La Sisi. Bé, anem a la recepta, no?
0: Gràcies.
2: Està molt bé saber la història, però el que ens agrada aquí és menjar, per tant,
0: recentra el
2: hem d'aprendre a cuinar.
0: Sí, totalment.
2: Si mai heu fet un cheesecake, sabeu que és una recepta prou senzilla, no? És
0: a dir, n'he menjat molts, no n'he fet mai cap.
2: No n'heu fet mai?
0: Tu, Aina?
3: Jo diria que no, que mai.
0: Però mira que tu ets la reina dels cheesecakes.
3: Sí, m'encanta menjar-los.
0: Però no t'hi has posat mai, eh?
3: Crec que no.
2: Doncs ja veureu que la recepta és ben fàcil, però abans ens agradaria donar-vos 5 consells que creiem que abans de posar-vos amb les mans a la massa hauríeu de saber perquè us quedi una mica millor, val? Aleshores, primer de tot, és molt important saber que, a diferència dels pastissos més tradicionals que són esponjosos i necessiten aire, aquest, el cheesecake, demana justament el contrari, que no li introduïm molt aire mentre el barregem. Per tant, la clau seria no barrejar-lo molt, és a dir, que no li entri molt d'aire, barrejar-lo al mínim, i si ho fem amb túrmics, que normalment entra aire, fer-ho com posant-la fins al fons del pot i no movent-la. Per exemple, una maionesa, que l'anem movent i li anem incorporant aire perquè lligui, aquí, al contrari, ens interessa que no entri aire. I per aquesta raó també és important que els ingredients els incorporem en temperatura tèbia, és a dir, que no siguin molt freds, perquè així s'incorporaran més fàcilment i haurem de remenar menys. Una altra és ser pacients, és a dir, el pastís de formatge, un cop cuit, idealment hauria de passar tota la nit a la nevera o moltes hores de la nevera, i també l'hauríem de treure de la nevera una mitja horeta abans perquè no sigui tan fred, però el mateix dia ja dic jo que no està igual de bo.
0: Per tant, paciència a la vida en general i amb el pastís de formatge.
2: Exacte,
0: en sempre particular.
3: Sí, però que dur, saber que el tens allà a la nevera.
0: És ja que ella no se'n podrà estar.
3: Mare de Déu, jo no puc.
4: En el cas dels fornejats.
3: Clar,
4: estem parlant de fornejats. Ja, en el mateix moment, endavant.
0: O pots barrejar-te els ingredients a la boca, directament, ja. M'està posant una cara de... No m'esperaré!
3: Tots ho hem fet, de posar la cullera al pot de...
2: Sí,
3: Filadèlfia.
2: I rei, l'últim consell és, pel mateix, pels pastissos de formatge fornejats, no deixar-nos guiar com visualment per com està el pastís de formatge un cop el traiem del forn, perquè veurem que està com una mica de flan, que es mou. Però això és bo perquè aleshores quedarà aquella textura cremosa quan el tallem. És a dir, per molt que el traiem del forn i encara es mogui, voldrà dir que està ben cuit, perquè ja s'acabarà de quallar amb la calor residual.
0: És com que aquí tornem a aplicar la paciència.
2: Exacte.
0: No, no cal que embogim.
2: Exacte. Aleshores, ara anem a la recepta, però avui la Laura i jo no us portem una recepta de cheesecake tradicional, sinó que us portem una recepta que vam fer farà
4: uns mesos.
2: Sí, uns mesos, justament per una sèrie de vídeos que fem a xarxes que es diu Si fos català es faria així, que és una sèrie on justament catalanitzem plats de fora.
0: Sí, sí, us coneixem, evidentment.
2: Sí, no?
0: I vam agafar... Sabem de què ens esteu parlant.
2: Doncs vam agafar el pastís de formatge i el vam portar cap a casa i el vam fer amb dos dolços molt nostres, com són els carquinyolis i el mel i mató.
3: Mare de Déu, què pot sortir malament?
2: Poca cosa.
0: Catalunya reunint-se per fer un pastís de formatge.
2: No, i la veritat és que quan veu dir a parlar de pastissos de formatge ens va fer molta il·lusió perquè justament és un vídeo que va agradar molt, es va viralitzar bastant i de fet jo crec que és dels vídeos on hem rebut més fotos de gent que l'ha fet i que li ha encantat com ha quedat. A la gent li ha agradat molt. Per tant, llibreta i boli, que anem a per la recepta.
0: Ho hauríem d'intentar.

0: favor. Podem dur dos pastissos de formatge i que no hàgim de triar quin és el millor?
1: Ens el poseu a cegues i nosaltres diem quin ens agrada
0: això
1: més.
0: Això sí. Heu d'endevinar quin és el de l'Aina i quin és el meu.
2: Vale.
0: I llavors també podeu dir quin us agrada més, evidentment.
2: Val. Que em sorprendria molt guanyar jo, eh?
0: Jo també, eh? Jo, no jo sóc zero de dolços i de coses d'aquestes.
2: Jo zero de cuinar, així en general.
0: Ja, a la vida, no?
1: Ja veureu que és molt fàcil.
2: Sí.
1: Aleshores, per la base de galeta que tant t'agrada, Aina,
2: bé.
1: Necessitarem 165 grams de carquinyolis, 65 grams de mantega i un raget de ratafia, que mai va malament.
2: Que concentrat estàs avui, Frank?
0: No em distreguis. Típica xunga de la classe.
1: Teniu un dubte, que flama. Aleshores,
0: ratafia del meu germà, a més a més.
1: La fa ell, eh?
0: Sí.
1: Wow. Ara comença, ara que vindrà Sant Joan,
0: sí,
1: ja comença l'època de fer...
0: Exacte. El rotllo, sí.
1: Exacte. La Laura i jo en farem una.
0: Ah, sí. Que guai.
1: Sí.
2: Uau.
1: Bueno, ja, un dia podem parlar de la ratafia.
0: Sí. Totalment, sí, quan s'acosti Sant Joan.
1: Exacte. Sí. Vale. Doncs res, amb aquest, o sigui, per la base haurem de triturar els carquinyolis, esmicolar-los, que quedi com polsim, desfer la mantega al microones mateix i barrejar-ho tot juntament amb el raget de ratafia i això ho posarem a la base del motlle. Que a la base del motlle jo hi posaria un paper de forn perquè després costi menys desemmotllar-ho. Mm. Però això, posem aquesta barreja de carquinyol i mantega i ratafia a la base, ho pressionem bé perquè quedi una base uniforme i ho introduïm al forn a 200 graus durant 10 minuts. Val? Així ja tenim com la base una mica cuita. Aleshores, per el pastís en si, per la barreja, necessitarem 400 grams de mató, 140 grams de Filadèlfia, 10 grams de farina, 100 grams de mel, 4 ous, 285 grams de nata per muntar i un pessic de sal. I ja us dic, simplement és posar-ho tot en un bol, barrejar-ho, aplicant aquest consell de no, que intentar que no entri gaire aire, o sigui, tot introduir-ho ben tevi, i res, i ho col·locarem sobre la base aquesta de galeta que hem fornejat, i això ho posarem al
0: La base
1: al
0: de galeta és la dels carquinyolis,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, perdó, la base de carquinyolis...
0: Fica eina perquè no et perdis.
2: No, jo estic molt atenta.
0: Ja ho veig, ja.
1: I a veure la setmana que ve, ja tinc ganes de veure el resultat, eh? Això ho posarem al forn durant 30 minuts a 200 graus. I ho traurem, veurem que encara està una mica flam, però això és bona senyal, perquè així quedarà ben cremós per dins. I ho posarem a la nevera i fins l'endemà no ho encetaria.
0: Clar, llavors, pel que has dit, si l'hem de portar aquí dilluns que ve, l'hauríem de fer diumenge.
1: Diumenge,
0: val.
1: Exacte.
0: Si el féssim dissabte...
1: També està bé.
0: També?
1: Sí,
2: serveix.
0: Val, entre això dissabte dura. I diumenge.
1: Sí.
0: Val, ok. Però dilluns al matí no.
1: No, perquè quedarà... No. Jo les vegades que he sigut molt impacient i me l'he menjat el mateix dia, trobo que està com... No sé com dir-ho, com...
2: Com massa líquid.
1: Com quaia... No, no em surt la paraula, però...
0: Que no té la textura que hauria de tenir.
1: Sí, no.
0: Pregunta de Dami, val? És a dir, meva. Si el féssim dilluns, i val per altres receptes, d'aquestes que s'han d'estar com 24 hores a la nevera, si en comptes de 24 hores a la nevera el poso 6 al congelador...
1: Ai.
3: Podem fer la prova.
2: Sí, jo no crec que funcioni, però...
1: Val. No, a veure, bo estarà, però,
3: sí, però
1: no és el mateix.
3: Que sí, el mateix.
0: Val,
1: però sí, podria.
0: És per allò que tens un descuit, saps?
1: Ja, sí, ja.
0: I dius, ostres, li he de donar temps de fredor. Doncs escolta, el foto al congelador.
1: Sí.
0: Tot un matí, per exemple.
3: No, a veure, potser funcionaria,
1: sí.
3: No ho sé.
1: Jo crec que sí.
0: Fan cara de que no, ja t'ho dic ara.
1: L'únic dolent de posar coses calentes al congelador és que faràs que els productes que tens al congelador es descongelin, potser, i es tornin a congelar després.
0: No és bon negoci, eh? Ja veig que no.
1: No.
0: Ho intentaré fer diumenge, doncs.
2: Vinga.
0: Val? Va. Molt bé. Perfecte.
2: Però clar, n'hauríem de fer dos de petits, no?
0: Sí. Sí. No, jo potser em faig un, no sé, a les mides que has dit... Per quin
1: això
0: tipus
1: això era
0: és?
1: Un de 35 centímetres, crec. No, menys, perdó.
3: Menys. Era com de 16.
0: De diàmetre.
1: Sí.
0: Com rodonet.
3: Era rodonet. Sí.
0: Ah, val, està com bé, doncs. Està
2: és
0: bé.
2: Que jo no tinc ni motllo, eh? Imagina't el nivell de cuina que...
1: És un cupcake.
0: Sí, però em pots robar algun, no?
2: Sí, no, ja han buscat algun.
0: Casa els teus pares o sí. No? Algun amic... Molt bé, doncs Alba, Laura, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Quines ganes de tastar dilluns que ve dos pastissos de formatge.
2: Doncs sí.
0: I haureu d'endevinar qui ha fet cada un.
1: Sí.
0: Val? I llavors, en una segona fase, qui no us agrada més?
1: Val.
0: Sense vergonya i sense por, eh?
2: Pobres, realment, amb el bé que cuinen elles.
0: I mira que tu i jo
1: Masterchef,
0: ens estem jugant un berenar amb el tema de la Sisi.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ja l'he guanyat.
1: Però jo crec que l'Aina ja ha guanyat.
2: Sí, no, no,
0: a veure, donaré la sorpresa al minut 91. Ja ho veig a venir. Aquí tothom està donant per fet que és una sí-sí, com sigui una sí-sí, tampoc us creieu aire condicionat?
2: Demà...

0: 5 la resposta.
1: Estaràs berenant gratis, no?
0: Exacte. Què em portaràs?
1: Galetetes d'aquestes de xocolata.
0: M'encanta perquè el tens assumit.
1: Sí. Que és que fa temps que no en comprem, d'aquestes de xocolata d'un lloc que tenim aquí a prop de la ràdio. Gràcies, Alba i Laura.
2: A vosaltres.
1: No, mireu aquesta cara, no puc cuinar tant, saps? No puc fer el berenar
2: de l'aigua. No.
0: Estan boníssimes aquestes galetes. Jo ara me'n fotria una.
1: Gràcies, noies.
2: A vosaltres.

Cada dia a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: fa dies que em...
1: Hola, oients d'ICAT, sóc en Joan Reig i no sé si sabeu que aquest 19 de maig en Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Per aquest motiu, i per reivindicar-lo i fer-li un més que merescut homenatge, recuperem una cançó seva que es diu La Cadira, que va sortir en un distribut que se li va fer, que li va fer la revista Enderroc, i això era el maig del 1917. La vam enregistrar amb el grup de rock psicodèlic West Trip, que eren el guitarrista West de Frank, el baixista Sergi Carós i el baterista Iol Casas. Jo mateix hi vaig posar la veu. Espero que us agradi. Recomano a tota la gent jove que busqui i escolti més cançons d'en Pere Tàpies, un dels cantants més lúcids, divertits i tendre de la nova cançó.

resignadament. Que un senyor m'agafi per fer de seient.

0: A punt de 3 quarts de 7 dient adeu. Ei, Alba, que m'estàs agafant la ronyonera. Però, el ladron, què està passant? Clar, sí, tinc la meva ronyonera groga, supercridanera del Tour de França, i la tia patapam se l'estava penjant ja. A veure...
1: Sort que l'has vist, eh?
0: A veure si m'hauré de repensar això del pastís de formatge. Alba, sisplau.
1: No només no l'han portat, però que s'emporten la ronyonera.
0: T'imagines?
1: No.
0: Adéu, Alba, Laura. Adéu. Gràcies. Seguiu-les, eh? @taulaperdos, així tot escrit, tot junt. @taulaperdos a Instagram i a TikTok. Contingut guapíssim, de qualitat, en català, que parla de gastronomia i ho fa amb el seu estil, que...
1: Són les millors.
0: Són les millors, exacte. És que per definir-les, doncs són les millors i sobretot ho fan com molt entenedor.
1: Sí.
0: Ho fan per tot tipus de públics i recordeu que l'Aina i jo ens hem compromès...
1: Ai, Déu meu.
0: ...a portar pastís de formatge d'aquí una setmana.
1: Vaig apuntar-m'ho perquè si no jo dilluns no hi penso, ja t'ho dic.
0: Apunta-t'ho com a molt tard diumenge i et diria diumenge al matí.
1: Sí, sí.
0: Perquè, clar, si ha d'estar-se 24 hores això reposant... A mi el que em preocupa més, saps què és, de tot plegat? El que em preocupa és que arribi a la ràdio i que arribi a l'hora de taula per dos. Perquè, clar...
1: Molt perillós, això, eh?
0: Quan en Noteta, bona tarda, Notetes, que és un mort de gana, en Sergi Ruiz, que vola qualsevol cosa per la redacció i salta allà com una hiena. La Laia Vidal dels Experts, què me'n dius?
1: Potser supera el Sergi, eh?
0: Sí?
1: No ho sé.
0: No ho sé, estan en Sergi Vives dels Experts, també.
1: Mare meva.
0: La Núria Ventura, que la tenim asseguda allà al costat.
1: La Núria, mare meva.
0: Productora de tota la vida de Catalunya Ràdio, en Nil Hernández. Nil, tu què? Intentaràs fotre't el nostre pastís de formatge i que no arribi a les 5 de la tarda? Clar, és que no ha d'arribar a les 5, ha d'arribar a les 6.
1: En Nil és un tio llest que ell, quan les de taula per dos porten teca, en menja, i quan en portem tu i jo, també. I tu, Nil, quan?
0: Tens unes quantes setmanes per portar alguna de les teves exquisideses, Nil. Hi ha algun plat que et quedi especialment bé?
1: Ostres, Déu-n'hi-do. Tinc macarrons a la carbonara amb xampinyons.
0: No està gens malament, això, eh? Doncs escolta'm, el dia que vulguis d'un tàper per l'Aina i per mi, aquí t'estarem esperant amb els braços ben oberts, ja ho saps. Per cert, aquest és en Joan Reig, el bateria dels Pets, que li reconeixem la veu tant quan canta com quan parla, que té cançó nova de Trinca.
1: Doncs sí, és titulat La Cadira i és aquesta cançó que sentim.
0: Molt bé, doncs en Joan Reig, que ja sabeu que, a part de la seva activitat amb els Pets, ja fa anys, anys, anys que fa volar també el seu projecte en solitari i ara té una cançó nova de Trinca que es diu La Cadira. Parlant
1: És una versió de la cançó de La Cadira de Pere Tàpies amb motiu del 80è aniversari que hagués complert l'artista.
0: Sí, ell ho explicava, el que passa que la transforma molt, eh? Realment la vesteix amb una sonoritat que no té res a veure amb la d'en Pere Tàpies.
1: Mola, mola, molt a favor de les versions així diferents.
0: Clar que sí, i molt a favor també d'en Joan Reig, que té la capacitat de tenir la carrera amb els Pets i, com dèiem, en paral·lel a fer anar i fer funcionar el seu projecte en solitari. Parlant de cançons, ha d'arribar a l'audiència del programa amb bones barres a posar les seves.
1: Doncs sí, avui sentim els oients demanant cançons, com sempre.
0: Marca de la casa.
1: I ganes de sentir-los.
2: De 5 a 7, iCat, nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.
3: Cada matí els Experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
4: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
4: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo i rebre'l.
4: I no el pots treure? No, és divertit un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí, sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
4: Home, i tant.
1: Clar, vol perquè, Sergi, ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
3: No te'n perdis cap més. Els Experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
6: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
7: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
8: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
9: Oh, yeah!
10: Alberto, controla't, sisplau.
5: No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
2: A mi m'encanteu vosaltres. ICAT, nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
8: Jo no contesto.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell.
9: Hola, gent de nota de veu. Soc la Mar i m'agradaria que poséssiu la cançó Sort de tu, d'Oques Grasses, perquè la vull dedicar a la meva mare.

0: Doncs, Aina, recta final del Nota de Veu dedicat d'aquest dilluns 18 de maig, que estrenem la setmana, i sembla que estem fent un especial del País Valencià. Vaja, l'audiència, que demana cançons, que és lliure, que és sobirana, i que enllaça aquí, com qui no vol la cosa, Jazz Woman amb Orxata Sound System.
1: I espera't, perquè aquest dimecres fem un especial Gossa Sorda.
0: Ah, és veritat, jo pensava que em diries, és que sempre ve de gust una orxata.
1: Oh, sempre, 100% i tant, molt a favor.
0: Encara que plogui a bots i a barrals.
1: Sí, correcte.
0: Encara que baixin les temperatures.
1: Cap problema.
0: Encara que siguin gairebé a les 7 de la tarda.
1: Però també em fas pensar que potser la gràcia de l'orxata és que passa només a l'estiu, saps? Perquè si fos una beguda que tinguessis sempre, potser perdria una miqueta la gràcia, no?
0: L'acabaries avorrint.
1: Clar, segurament.
0: Vinga, ho parlem un altre dia. Avui rematem el programa amb aquesta cançó, DKT, Orxata.
2: Hola, Frank, hola, Aina. Hi ha un grup que m'agradava moltíssim uns anys que jo vaig viure allà i que ara no sé on trobar-lo. Es tracta d'Orxata Sound System. Si trobeu qualsevol cançó, estaré molt feliç d'escoltar-la. Gràcies.

0: Escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més i una setmana més a Independents, informació i música en aquesta hora de ràdio, i gairebé més música que informació, i informació en tenim moltes, amb l'equip habitual, la Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oient. Doncs mira, avui és dilluns, però nosaltres ja tenim el cap posat al cap de setmana. Per què? Doncs mira, perquè aquest cap de setmana es fa un festival del qual ja n'hem parlat alguna vegada i en tornarem a parlar avui, el Festival Floral, que és el festival, podríem dir, de talent femení. Va començar el 2022 per iniciativa de Judith Nederman i aquest any, doncs, compleix 5è aniversari amb una programació realment interessant. Tarta Rebena, la Maria, Andrea Motis, etc.
1: Doncs avui el Festival Floral com a protagonista, i comencem escoltant música nova, perquè al cap de setmana han passat un munt de coses, entre elles la publicació d'un munt de cançons, com per exemple Troleo, el retorn de Cupido, és a dir, el retorn de Pink Flaco i la banda Solo Astra. El català i el canari s'ajunten amb l'Orna, una figura històrica del reggaeton hispà, per una nova cançó que es titula Troleo, i això és només l'avançament d'un disc que es titularà Amor Compartido. Tornen Cupido i tornen així, en forma.

0: después de que llegué a casa el otro día a las 5 de la mañana y me metí en la cama y cuando te olí, es que no olías ni a ti. ¿A qué olías?
1: Que me perdí, que te he dicho que me perdí, que no sabía dónde estaba.
0: Mira, no quiero volver a oler ese perfume, vamos, es que te mato.
1: Pero te gusta el perfume de chica, que sabes que siempre me pongo perfume de chica.
0: Unisex, ¿no? Que en tu perfil de Instagram he visto que sigues que a 10 chicas más desde que saliste ayer, ¿no?
1: No, la Lorena es más tóxica que un insecticida.
0: Qué pesadilla más grande. ¿Tú a qué vas? Ayer estuviste hablando hasta con el guardarropa de la discoteca.
1: Te voy a poner la pegatina de tóxico, no tocar.
0: Sí. La de no tocar te la voy a poner yo a ti.
2: Para allá.
3: Cupido amb Lorna, el retorn d'aquesta... aquesta banda, aquest projecte del català Pink Flaco amb els canaris Solo Astra i la col·laboració de Lorna, amb influències molt diverses, com sempre en el cas d'aquesta banda, i també és un clàssic que incorporin influències de tota mena als australians i avalanches, que durant molt de temps semblava que només publicarien un disc i que aquí s'acabaria la història. 16 anys després del seu debut va arribar Wildflowers, 4 anys després, el 2020, un tercer disc, We Will Always Love You, i ara ja estan preparant el quart disc del grup, que avancen amb Together, una col·laboració d'avalanches amb Nicky Nair, Jesse Lanza i Prentice.

Tot seguit a l'Independents Aïcat anem a repassar alguns concerts que s'han anunciat o que es faran ben aviat, o alguns encara falta una mica. Però en tot cas, ja comencem i ja està sonant un dels artistes que ha confirmat concert a Barcelona. És de Londres, es diu James Smith. Aquest home, quan tenia 15 anys, ja va deixar tothom al·lucinat al concurs televisiu Britain's Got Talent i va publicar un disc de debut, Common People, amb molt bona acollida. Ara, aquest divendres d'aquesta setmana, publicarà el seu segon disc, Golden Age, i ja sabem que el vindrà a presentar a Barcelona, ja tenim data, el 24 de novembre, a la sala La Nau. James Smith, entrades a la venda, doncs el mateix divendres, aquest divendres, a partir de les 11 del matí, al web de la promotora del concert de James Smith, que és Last Tour. James Smith, home, ja comença a ser molt conegut, però el següent artista encara ho és més. Veieu ara de seguida que això és un clàssic. And maybe...

Amb Just a Kid és un dels molts èxits que ha acumulat aquest grup canadenc amb 25 anys de trajectòria, Simple Plan. Doncs bé, tenen una gira europea prevista per al mes d'octubre, Bigger Than You Think Tour, i passarà per Barcelona, concretament per al Sant Jordi Club, el dia 26 d'octubre. 26 d'octubre, Sant Jordi Club, Simple Plan, celebrant 25 anys de la banda, després de fer de taloners dels concerts de comiat dels The Off Spring. I si us agrada Maria Jaume, atenció, perquè ICAT us convida a veure-la en directe. Partirem.

Doncs sí, si us agrada Maria Jaume, estigueu atents perquè el dia 5 de juny tocarà a l'església de Sorts, al Pla de l'Estany, dins el festival Recòndit i acompanyada de la publicitat. La publicitat i Maria Jaume, 5 de juny, a Sorts, al Pla de l'Estany, festival Recòndit. Si voleu anar al festival ICAT, us conviden amb una invitació doble per al concert i també una nit al càmping Esponellà. Podeu participar fins al dia 29 de maig a les 10 del matí. En tot cas, feu-ho ja i així ja ho teniu fet. Maria Jaume, doncs, 5 de juny al Festival Recòndit, nit fins i tot al càmping a través d'ICAT. I us volem parlar ja per acabar del Magnífic Fest, que celebrarà el seu 5è aniversari amb 3 nits de música a Lleida, concretament al recinte firal de Les Firetes. Love of Lesbian, Joan Dausà, Lori Meyers, Tu Otra Bonita, Ecstasy, Svetlana, Kitai o Ava The Experience són alguns dels artistes que passaran per aquesta nova edició del Magnífic Fest, la 5ª, que es farà del 18 al 20 de juny, com dèiem, a Les Firetes. I entre els convidats, una presència internacional també aquest any, el Magnífic Fest de Molotovs.

Dijous passat, el Festival Floral de Vilassar de Mar i de Dalt va oferir un tast de la pròxima edició que es fa des d'aquest divendres i fins diumenge. Es va poder assaborir, perquè aquesta és la millor paraula per descriure aquesta presentació a l'espai Francesca Bonmaison de Barcelona, de la poesia de Greta Sibling i de la música de la cantautora argentina establerta a Barcelona, Carmen Acier, que va presentar en primícia el seu nou disc, Diamores y Niedos, i que de fet és la veu que sona de fons. Aquesta era la novetat més destacada del Festival Floral d'aquest 2026, una proposta que el 2022 van posar en marxa amb el risc que això sempre comporta la cantant Judith Nederman i l'activista cultural Martí Santcliment, amb la finalitat de potenciar i donar a conèixer l'enorme talent creatiu d'artistes femenines.

0: Des d'aquell no tan llunyà 2022, doncs han passat pel Festival Floral artistes de la categoria de Clara Peia, d'en Andreu, Rita Payeso, Cristina Rosenbinge, per citar uns pocs exemples. Aquest any les protagonistes són Leire Struck, que és la que sona de fons, Andrea Motis, Adama Sissoko, la valenciana La Maria, Tarta Relena, les portugueses Crua i Júlia Boncompte. Això només pel que fa a l'apartat musical, perquè el Festival Floral també ofereix altres activitats com ara dansa o teatre. Ens ho explica Martí Sant Climent.
1: Sí, dins el cartell d'aquest any també hi ha propostes de teatre, de dansa i de poesia, perquè són propostes que ens han vibrat moltíssim, de moltíssima qualitat, i tampoc no hem volgut excloure mai altres disciplines artístiques del festival. Si bé la música ha sigut sempre l'eix vertebrador, enteníem que era necessari posar al centre creadores de qualsevol disciplina. I any rere any hem intentat donar cada cop més espai a aquestes altres disciplines. Per això aquest any hem inaugurat el festival amb una performance de poesia. Tancarem el festival amb una proposta de teatre de Virginie Despont. Hi haurà també dues propostes de dansa, i tot això fa que el festival sigui molt més plural i que el sentit inicial que tenia el projecte, doncs, tingui molta més raó de ser.

0: Parlant a l'Independents Dicat del Festival Floral de Vilassar de Mar i de Dalt amb Martí Sant Climent. De fet, aquest és el cinquè any que es fa i ja se sap que situar i consolidar un festival no resulta gens fàcil. Quin és, per tant, el balanç que feu de tota la trajectòria que porteu?
1: El balanç que fem en general és positiu. Creiem que d'alguna manera estàvem i estem oferint un festival que al final és necessari. I és necessari perquè el públic i la gent i les artistes ens ho han demostrat. I aquesta per nosaltres és la millor manera d'entendre que el festival s'ha consolidat, que pugui arribar a la cinquena edició, que haguem pogut mantenir la qualitat que volíem, l'essència del festival, les seves particularitats, que sigui un festival que es du a terme en espais no convencionals, que sempre ho fa tot molt més complicat. El balanç al final és aquest. Estem molt contentes de com han anat aquestes 5 edicions. Estem cansades també, perquè al final costa molt aixecar un projecte des de baix i totalment autogestionat, però rebem diàriament i a cada edició el reconeixement i la gratitud sobretot del públic, de les persones que col·laboren al festival i també de les artistes.
2: Si tu vols que t'apagui la sol.

0: El Festival Floral de Vilassar de Mar i de Dalt no només es nodreix de grans noms, sinó que també permet descobrir propostes possiblement més desconegudes encara pel gran públic, com per exemple Júlia Boncompte, aquesta jove cantautora barcelonina que combina sensibilitat poètica i maduresa musical en les seves composicions. Fa l'efecte, doncs, que, per sort, de talent femení no ens en falta i que, per tant, pot semblar que estem en un dels millors moments. És així, Judit Nederman?
1: Crec que estem en un molt bon moment, però no diria que estem en un dels millors moments perquè em sembla que les dones sempre, sempre, al llarg de tota la història, hem tingut el talent i l'únic que ha passat és que hem estat silenciades. Bueno, han estat silenciades perquè jo em sento molt afortunada d'haver nascut en aquesta època on ens podem realitzar molt més i encara hi ha molta lluita, però res a veure no, amb el que van patir les nostres àvies, per exemple, o totes les dones dels segles passats que no podien ni signar les seves pròpies creacions ni exposar-se. Llavors, en aquest sentit, sí, estem en un molt bon moment, però no el millor, perquè si estiguéssim en el millor moment, el Festival Floral no faria falta, tal i com està concebut, que és programant projectes exclusivament fets per dones, perquè voldria dir que ja no cal posar èmfasi perquè hi ha com a mínim paritat, no? O que hi ha almenys una consciència absoluta de que el talent femení és igual d'important i igual de lícit i de digne. I això encara no passa. Llavors, bueno, seguirem treballant.

0: Judit Nederman, directora del Festival Floral, ens ha dit que cal seguir treballant. Què falta per fer? I en tot cas, teniu la impressió d'estar sol recorrent aquest camí?
1: Creiem que encara queda molt per fer perquè les dones artistes podrien estar encara més al centre del que estan. En aquest sentit, estem molt tranquil·les i orgulloses de la feina que fem, però evidentment això es podria encomanar a altres festivals i cicles. I a més, també creiem que fem una feina molt important de programar propostes emergents i projectes que potser no estan a la lliga, doncs, tan mainstream, no?, que la gent coneix així amb més facilitat. I és una de les coses que més ens enorgulleix del festival, que quan s'acaba, molta part del públic ha descobert coses i se'n va com inspirat, no? I en aquest sentit també creiem que estem aportant alguna cosa diferent i que és una cosa que també es podria encomanar a altres programacions.
0: Per acabar, Judit, alguna recomanació per anar a la cinquena edició del Festival Floral?
1: Aviam, jo com a codirectora no m'atreveixo a fer una recomanació específica perquè tota la programació d'aquest any és al·lucinant. Jo us diria que vingueu a tot, a més tenim l'abonament, tenim música, dansa, teatre i poesia i estem molt orgulloses de qualsevol de les propostes. Així que us esperem del 22 al 24 de maig a Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar al Festival Floral.

0: independents. A ICAT.
1: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres...

Aquesta cançó potser l'heu escoltada a bandes sonores recents o relativament recents com Licorice Pizza, gairebé famosos, o The Commitments. És un clàssic de l'any 1968 que cantava una estrella del soul nord-americà, Clarence Carter. Avui ens hem assabentat de la seva mort als 90 anys i hem volgut recuperar aquest Sleep Away. Per cert, que Clarence Carter va estar casat amb una de les grans veus també del soul, Candy Stanton, i era cec de naixement, però ja veieu, quina veu més espectacular. Clarence Carter, que ha mort als 90 anys rodons. I als 70 anys rodons ha mort un músic molt vinculat a la carrera als anys 80 de Frank Zappa, Ike Willis.

Els fans de Zappa tenen aquesta veu molt gravada perquè, home, van ser 10 anys molt intensos entre el 78 i el 88, que va formar part de la banda tant de directe com d'estudi. Va participar a discos importants a la discografia de Zappa i Willis, com Joe's Garage, per exemple, Tinsel Town Rebellion, You Are What You Is, The Man From Utopia. Doncs bé, estava treballant en un disc nou en solitari, ja en tenia dos de publicats, perquè també havia fet feina al marge de Zappa. Veurem si aquest disc, que sembla que ja estava acabant, es publica. Acomiadem a Ike Willis amb 70 anys, més desaparicions.

Aquesta cançó segurament molts de vosaltres la recordeu perquè és un clàssic total. Doncs ha mort el que cantava en aquesta cançó, Dennis Le Corrier, diríem que una de les forces creatives darrere de Doctor Hook, o Doctor Hook and the Medicine Show. Ha mort als 76 anys després d'una lluita contra una malaltia del ronyó. Doncs bé, ell també va publicar música en solitari i té alguna cançó que ha fet fortuna, com A Couple More Years, una cançó que van registrar Waylon Jennings i Willie Nelson i també Bob Dylan. Per tant, un home amb també alguna cançó important al marge de Doctor Hook. I també ens hem assabentat de la mort als 84 anys de Claudine Longuet.

un artista també amb vinculació cinematogràfica. No sé si heu vist The Party, La Festa, El Guateque, aquella pel·lícula de Blake Edwards amb Peter Sellers. És una de les grans comèdies de tots els temps.

Doncs allà apareix Claudine Longuet cantant precisament aquesta cançó, Nothing to Lose, ha mort als 84 anys. La història d'aquesta artista és molt curiosa i una mica accidentada. Un cop se li va espatllar el cotxe i resulta que va parar a ajudar-la el cantant Andy Williams. Es van casar, es van arribar a casar i vaja, aquesta va ser una etapa important de la seva carrera, amb algunes versions dels Beatles i alguns èxits que arribarien força amunt a les llistes. Com dèiem, el 68 participa a The Party i el 75 hi ha un capítol molt negre a la història de Claudine Longuet, i és que bé, encara no està molt clar què va passar, però va disparar uns trets a un esquiador olímpic, Vladimir Spider Savic, que va morir, i llavors, bé, hi va haver un judici que va considerar-se que era accidental, però en tot cas això va ser un escàndol que va arribar fins i tot a la ploma dels Rolling Stones, que li van dedicar una cançó, Claudine, que apareixeria a la reedició del Some Girls, i vaja, és una història realment curiosa i una veu també molt dolça. La de Claudine Longuet, ja veieu que també amb els seus moments foscos. Més música.

Doncs ara ens plantem directament a l'any 1993, pràcticament de la nit al dia. Aquesta cançó va sonar de manera insistent a totes les emissores de ràdio de tot el món i en poc temps va ocupar els llocs més destacats de les llistes comercials. Segurament l'heu reconegut, es tracta de WhatsApp, aquesta targeta de presentació de Four Non Blondes, un quartet nord-americà capitanejat per Linda Perry i una banda que només va publicar un únic disc. Després de la ruptura, Perry es va dedicar a la seva carrera en solitari, que va simultaniejar també en compondre cançons per a altres artistes, per exemple Pink, o Gwen Stefani, o Christina Aguilera. També va produir discos d'altres, o va col·laborar amb Adele, amb Alicia Keys i Courtney Love. I al marge, doncs, també, mira, li sobrava el temps, eh? Ha creat diversos segells discogràfics, com ara Rockstar Records o Custer, que tenien nòmina James Blunt. Doncs si avui parlem de Linda Perry és perquè fa pocs dies va trencar un silenci de 25 anys amb la publicació d'un nou disc d'estudi, Let It Die Here, que té el mateix títol que el documental que va fer el 2024, volíem dir. Com a mostra us deixem amb aquesta cançó, Feathers in a Storm.

0: L'aparador.
1: The Safe Age és un quintet emergent de Barcelona que aposta per un folk rock psicodèlic. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, publicaran el seu disc de debut, però de moment es presenten una de les cançons.
2: Hola, em dic Cesc Obradors i sóc el cantant, guitarrista i fundador de The Safe Age. Som un grup de folk rock psicodèlic de Barcelona que traurem aquest 26 de juny el nostre àlbum debut, The Endless Road. El disc tracta sobre el viatge etern que suposa conviure amb problemes de salut mental. I avui justament us presentem el nostre segon single, Easy Living, que va sortir divendres passat. Easy Living és un tema que tant la lletra com la música parlen de la dualitat interna, com els pensaments intrusius i el dubte constant afecten com ens relacionem amb la gent a la que estimem. Esperem que us agradi.

0: Continuem a l'Independents iCat i després d'un grup a descobrir i novell com The Cephades, a un dels grans supervendes de la música actual.
1: Independents. Discos en diagonal.
2: Al marge de la seva polèmica inacabable amb Kendrick Lamar, si una cosa té Drake, és la seva enorme capacitat per sorprendre. En alguns dels seus concerts ja va donar pistes ocultes sobre el seu nou treball i va fer servir una gigantesca escultura de gel per donar a conèixer la data de publicació. El que ningú no s'imaginava és que al marge d'Iceman, el que havia de ser el relleu de For All The Dogs del 2023, trauria no un, sinó dos discos més de manera simultània i per sorpresa absoluta, Maid of Honor i Habibti, que vol dir estimada en àrab. Resumint, que l'artista canadenc ens ha regalat de cop fins a 43 cançons que els seus fans hauran analitzat a fons per trobar aquesta connexió amb Lamar. Nosaltres aparquem aquesta polèmica i el que deixem és que la música parli per ella mateixa. Ho fem amb un resum de 5 cançons, Make Them Cry, Run to Atlanta amb Future i Molly Santana i Beast on the Table amb 21 Savage del disc Iceman, WNBA del disc Habibti i Cheetah Print amb Sexy Red del tercer disc Made of Honor.
3: Yeah. Ice.

0: Doncs avui acabem així, escoltant la música de Drake, que escolta, aquest home, no sé què li ha passat, però...
1: Bueno, devia tenir moltes cançons en cartera, sí, sí. I ha dit, saps què, anem a fer neteja, i ho traiem tot en tres discos, i dos dels quals, saps, sorpresa, i mira, ens ha sorprès a tots.
0: Molt bé, molt bé. Drake, com a protagonista avui també del tram final, i demà fem
1: sorpresa.
0: Una entrevista.
1: Sí, una entrevista, podríem dir, sorpresa per a tota la gent que li agradi Broken Social, així demà a partir de les 7, tots aquí escoltant perquè els entrevistem en relació al seu últim disc, Disc de Retorn.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Aquí la pista de fusta crida en el planeta Terra. Miqui Puig, els plats a la nau, comandant la secta del ball. Avui tenim un dia especialíssim, tenim DJ convidat. I el convidat ve des d'Eivissa, tres DJs que conformen el col·lectiu Homies. Una festa, un segell, què és? Ells mateixos us explicaran. Sessió única amb cançons inèdites dels seus recopilatoris i sobretot un espit balèric increïble. Pista de fusta avui presenta Homies. Saps qui som cada tarda, de dilluns a dijous a les 8 del vespre a la bella freqüència de la FM. Miqui Puig, els plats et saluda. A migdia ho tens amb estim i sempre que ho desitges ens pots trobar, ja ho saps, en la increïble col·lecció de cançons que té l'emissora. El que us deia, Homies és un col·lectiu. Ells es presentaran i jo només faré que engegar, fer anar els pius de la nau. Comença un DJ convidat que pot ser històric.
2: Ei, Miqui, com estàs? Salutacions a Pista de Fusta. Ens saludem els membres del col·lectiu Eivissenc, Homies, aquí Cristian Lent.
3: Saludos, oyentes de Pista de Fusta. Aquí Camilo Miranda.
4: Ei, Miqui, com estàs? Saluta Pista de Fusta, aquí Luca Berna.
3: Saludos, oyentes de Pista de Fusta, aquí Camilo Miranda. Camilo Miranda. En 2015 encontramos nuestro hogar en Ibiza, en el mítico Hotel Pikes, un lugar ideal donde tener ese flow homies, y hemos tenido desde entonces nuestra residencia mensual. Mucha gente de distintos lugares del mundo, con sensibilidades muy diferentes, comparten un amor común por ese espíritu balearic. Nosotros, viviendo en Ibiza, que al fin y al cabo es la isla donde reside ese espíritu, nos hemos ido cruzando con toda esta gente, conviviendo, compartiendo fiestas, conversaciones, cenas, música y momentos inolvidables.
2: Doncs ara, per celebrar el desè aniversari, hem recopilat temes d'aquells artistes que formen part de la nostra família. Els hem repartit en tres volums. El primer va sortir al febrer, el segon ho farà el 30 d'abril i al juny sortirà el tercer release, que celebrarem la nit de Sant Joan a la Terrassa, a Barcelona. També tenim d'altres dates a celebrar aquesta compilació, a Berlín, a Londres i, òbviament, a Eivissa. Per a Pista de Fusta hem fet una selecció de 10 temes de la compilació del desè aniversari, però amb un enfocament molt concret. La idea no és simplement punxar 10 cançons o 10 cançons que ens agraden, sinó intentar reflectir una cosa que per nosaltres té molt sentit. Com Homies des d'Eivissa ha anat teixint durant anys una espècie de comunitat esdevenint un petit punt de connexió dins d'una escena baleàric que és internacional i que evidentment té en Eivissa, doncs, la seva promised land. I comencem per Itàlia amb Leo Mas, perquè segurament no hi ha una llegenda viva del baleàric més gran que ell, de fet. Juntament amb Alfredo va ser un dels grans responsables de donar forma a aquell so a finals del 80, a Amnesia, quan el baleàric encara no era una etiqueta tancada, sinó una manera completament lliure de mesclar música, intuïció, emoció i dirigit a la pista de ball, però en temes que anaven des dels 130 BPM als 90, des del reggae fins al primer house, psicodèlia, rock, pop. Per nosaltres, la presència de Leo Mas en aquesta compilació és una manera de reconèixer un llinatge, una arrel, un punt de partida fonamental per a tot això. A més, Luca Berna, el nostre company, i Leo Mas, doncs, comparteixen amistat, i el Leo sempre ve tots els setembres a visitar-nos a Homies. És un clàssic de la nostra festa. Aquest tema es diu Fell to be Free, i és de Leo Mas amb

Vespre de DJ convidat a la pista de fusta. Vespre de DJ convidat a la pista de fusta.

aquest disc està masteritzat per Rune Lindbeck i això també em semblava important incloure-ho en aquest recorregut. Rune és un altre clàssic absolut d'Eivissa, algú a qui veus cada any doncs a les festes normalment de DJ Harvey, un personatge increïble, divertidíssim, una mica spaced out i amb una personalitat molt seva fa temps que va participar en les nostres compilacions com a enginyer de mastering i forma part del nostre entorn més proper i és un bon amic. A més de masteritzar tota la compilació i participar en aquest Mina Musical.

Ara ens n'anem a Alemanya, a Berlín, amb Sears, aka Daniel Klein. Daniel ha fet moltes coses amb Loafers, per exemple, va ser un dels residents de Space a mitjans dels 90, i és un altre clàssic d'Eivissa, d'aquesta escena que diem, molt vinculada amb el Baleari, i que no falla en les festes de DJ Harvey. És una d'aquestes persones que coneixia com el palmell de la mà, i representa molt bé aquesta connexió entre el llegat de club, la història de la illa i una sensibilitat musical refinada però lliure. Aquest tema es diu Riso Sofiato.

0: No patiu gens, avui sóc a la pista, perquè aquesta sessió que estan fent homies és tan increïble que no vull deixar de ballar-la amb el col·lectiu eivissenc. Els tres DJs, els tres masters, fent-nos una sessió d'aquelles que no podràs oblidar.
1: DJ convidat al Pista de Fusta.

Seguim a Europa, però ens anem a un lloc una mica més fred, Polònia, amb Das Complex, arquitecte de professió i productor per passió, i quin productor, d'aquells casos en què el hobby acaba produint autèntiques meravelles. És una altra d'aquelles persones que solen venir a Eivissa cada any gairebé com a peregrinació. I participa també en aquesta compilació amb un nom influenciable, Prat Wustestin.

no podia faltar en aquest repàs realment el protagonista d'aquesta compilació, perquè ha estat qui ha compilat els temes. Luca Berna és qui s'encarrega del label de Homies, i en aquest tema col·labora amb Camila Ramírez, que és una altra habitual, la DJ chilena Rising Star totalment. Aquest tema es diu Shaku Shant i està inclòs en el primer volum d'aquesta compilació.

0: Camila Ramírez, Luca Berna i el seu Xaco Sam. El que estava sonant avui, la pista de fusta, és increïble. Estem fent un DJ convidat amb el col·lectiu Homies. Segell, casa de discos, Esperit, que des d'Eivissa, amb els seus tres espadaixins, ens han vingut a portar una col·lecció increïble per celebrar 10 anys, per celebrar 3 recopilatoris, per celebrar l'Espit Baleàric. Hauràs de recuperar-lo, compartir-lo, buscar les seves festes i passar-t'ho bé. Però crec que encara queda una d'aquelles sorpreses finals i darrere que no t'has de perdre. Ets a la pista de fusta i això és el DJ convidat de Homies.
1: I per acomiadar-nos, ho fem amb un altre representant del col·lectiu Homies. Com dèiem, Homies som un servidor, Cristian Lent, Luca Berna i Camilo Miranda. Aquest tema tanca el segon volum de la compilació i és un edit d'un clàssic, segur que el coneixeu. Es diu el tema Not in Love, Silly Faces Edit, per Camilo Miranda.

0: Pues muchas gracias a todos los oyentes de Pista de Fusta. Muchas gracias, Miki, por invitarnos y dejarnos decir la palabra Balearic tantas veces. Si nos queréis encontrar, nos podéis buscar en Instagram como homiesibz. Tanto en SoundCloud como en Bandcamp nos podéis encontrar como homies a secas. Y si nos queréis escuchar, ver, charlar, ya sabéis a qué isla tenéis que venir. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Moltes gràcies, Miki. Fins aviat. Aquí, Cristian Lent. I una salutació a tots els oients de Pista de Fusta.
2: Ciao, gràcies. Hasta luego. Adéu.
3: Hem vist una animalada. Hem tingut una d'aquelles sessions que recordaré amb molt de carinyo quan la pista s'apagui algun dia. La gent de Homies han fet una cosa increïble, que és fer-nos somriure durant una estona tan gran que per un moment hem pensat que érem a Eivissa. Sigueu feliços, balleu, la pista tornarà demà, com torna cada dia, però l'esperit eivissenc no marxarà mai. Homies han sigut el dígit convidat i Miki Puig els plats et diu gràcies. Us estimo molt. A Homies i a vosaltres.
4: DJ convidat al Pista de Fusta.

0: escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat als millors compositors de la història del rock, arriba l'hora del cel obert. Ui, sí, anem forts avui, eh? Sí, sí, hi anem. I anem per un motiu molt particular, i és que no fa gaire ha sortit al New York Times una llista dels 30 compositors més importants vius nascuts als Estats Units en el camp del rock i del pop. I hi ha hagut molta polèmica. Bueno, sempre que fas una llista, ja saps que t'estàs buscant problemes, però és que en aquest cas, tenint en compte el prestigi del mitjà, trobo que s'hi han lluït. Vull dir que hi ha unes omissions tan escandaloses que no m'estranya que els hagin dit el nom del porc i que hagin posat en dubte el seu criteri, per molt subjectiu que sigui. Aquí, nosaltres, que també som xulos de mena, hem decidit fer també un afegitó. Ni més ni menys que tots els compositors i compositores que no estan en aquest llistat de manera incomprensible i que volem reivindicar. I així, d'excusa, repassem els grans d'aquest país ple de contradiccions, però que ens ha regalat tantíssima i tantíssima felicitat en forma de peces. I d'entrada, a veure, jo, una llista que parli dels més grans i no tingui a John Fogerty, és que ja l'estriparia.

Cap llava Sin the Rain, John Fogerty, el creador, el cap pensant i el compositor de Creedence Clearwater Revival, un d'aquells grups que van marcar un abans i un després, la barreja de Rails Country i Rock and Roll amb una d'aquelles veus absolutament inimitables que ens ha fet tanta i tanta companyia. Però és que, a veure, si fos només John Fogerty qui faltés, diries, va, se'ls ha passat de llarg, però és que no hi ha en Paul Simon.

Trail of Volcanoes, nen. Això, aquesta cançó, està publicada per Paul Simon l'any 2023. És a dir, amb 81 anys, el tio té els pebrots de fotre un disc tan extraordinari com el Seven Salps. I això ho dic perquè no es penseu que tots els grans compositors que trobem a faltar són velles glòries que fa més de 30 o de 40 anys que no fan res mínimament rellevant. El dia que Paul Simon no hi sigui, ja veureu com en parlarem d'ell. Bueno, parlarem de Simon i Garfunkel i de Graceland, però aquest home és història viva del rock universal. Amb 15 anys ja tenia el seu primer hit, amb un grup que es deien Tom and Jerry, que eren ell i el Garfunkel amb un pseudònim, i des de llavors no ha parat de treure obres mestres. Un altre clàssic oblidat per aquesta llista és el meu rondinaire preferit. Aquest home que va fer del Unreliable Narrator tot un art. Se'l coneix més per les seves bandes sonores de Pixar, però, mare de Déu, qui es pot apropar a Randy Newman?

Sail Away, només amb aquesta cançó, però és que en té mil, eh? Sail Away. Aquesta lletra és que és un prodigi narratiu. Parla d'un viatge que ofereix el protagonista per anar a viure als Estats Units. Un viatge en vaixell. I sembla que sigui com una propaganda així, tipus vacances pagades, fins que a poc a poc te'n vas adonant de que a qui s'està adreçant aquest protagonista és als esclaus africans que són segrestats i forçats a viure al nou continent en un règim absolutament despòtic i inhumà. Bueno, Randy Newman, que si una cosa té és que mai et parla de les coses tòpiques. Una altra de les grans, de les autènticament intocables, que no forma part d'aquesta llista, és una dona que va començar fent cançons d'adolescent per altres artistes i que després, amb els anys, es va transformar en una de les veus referencials del sorgiment dels cantautors confessionals. És la Carole King.

Carole King. És a dir, Jerry Goffin va fer obres eternes. El Will You Love Me Tomorrow, el You Make Me Feel Like a Natural Woman. I després la tia es treu de la mànega un Tapestry publicat el 1971, que va ser durant moltíssims anys el disc més venut de la història del pop, que això a vegades no vol dir res, però en aquest cas vol dir que és una obra perfecta de principi a final. Però ja se sap que en aquestes llistetes normalment el paper de les dones és minimitzat, com passa arreu del món de l'art i del món laboral igualment. I si no, que algú m'expliqui com és que encara no s'ha reivindicat a Joni Mitchell com la compositora més completa de tot l'univers musical popular.

Joni Mitchell, i tothom de genolls, nen. O sigui, si tu ja no consideres a la Joni Mitchell la més gran, és que no has sentit la seva discografia de la dècada dels 70. Del principi al final, ni un sol disc dolent. Complexitats harmòniques, flirtejos amb el jazz, evolució, transformació, reinvenció, i unes lletres que parlen sense embuts de la sensibilitat humana. Aquesta lluita entre la llibertat i el compromís, entre estar enamorat i ser lliure. Va, ningú la toca, la Joni. Ni tan sols Tom Waits, mira què et dic.

Downtown Train, Tom Waits del Rain Dogs, començant ja la seva segona etapa, allunyada de la imatge de Rodamont, que no s'ha afaitat ni s'ha rentat en 3 mesos, i iniciant la seva època daurada, que el porta fins al dia d'avui. A veure, ja em direu si tots aquests no es mereixien estar entre els 30 millors compositors vius dels Estats Units de Nord-Amèrica. Però és que en tinc més, eh? Mira, sense anar més lluny, tinc a la Fiona Apple,

Paperback, Fiona Apple, de les més úniques, inimitables i iconoclastes. Les cançons que fa la Fiona mai són amables ni serveixen per fer de mosac en un sopar a un restaurant de casa bona. La Fiona veu de la mateixa Johnny per obrir-se en canal i explicar-se de manera gens misericordiosa i fins i tot amb un punt autoirònic. I ja que parlem d'autoironia, un altre il·lustre absent d'aquesta llista seria el líder dels Steely Dan, el Donald Fagen.

0: Beck, d'un disc que es diu Eija, que si no l'heu sentit mai, em feu molta enveja, perquè és d'aquests LPs als quals no els sobra ni una sola nota. I mira que n'hi ha de notes, amb aquesta barreja tan característica de pop i jazz que van liderar en Donald i el seu company, el Walter Brecker. Va, vinga, fem una petita pausa, però no patiu, que tinc encara més artistes que haurien d'haver estat en aquesta llista i no entenc per què no hi són.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert repassant artistes que haurien d'entrar en el Hall of Fame dels millors compositors de la història del pop i que de manera sorprenent no han entrat en aquesta famosa peça del New York Times que ha activat una corrent de crítiques absolutament necessàries. Perquè com pots parlar dels millors i no trucar a la porta de Lucinda Williams?

Car Wheels on a Gravel Road, la cançó que donava títol al disc més emblemàtic de la gran Lucinda i que la va transformar en un referent de l'americana i el country electrificat. Però és que encara hi ha més, eh? En aquesta llista n'hi ha l'Stevie Wonder.

Village Ghetto Land, Stevie Wonder, en el seu moment més dolç, amb el Songs in the Key of Life, i quan el va fer, la seva discogràfica estava cagadíssima perquè es pensava que era un suïcidi comercial, un disc doble amb lletres que parlaven de la misèria del gueto dels afroamericans, de les seves mancances i la injustícia que rebien, i a més amb un nou contracte que li donava llibertat absoluta a aquest antic nen prodigi que va esperar a la majoria d'edat per demostrar que era alguna cosa més que un negret invident enamorat de l'harmònica. Joder, tio, Stevie Wonder, intocable. Explica ell mateix que la fàbrica de sintetitzadors, la Moog, cada cop que inventava un nou prototip, el primer que feia era enviar-li a casa seva, perquè sabien que si algú podia treure sonoritats d'aquestes màquines tan complexes, aquest era el gran Stevie. I a part era un imitador extraordinari, eh? Si no mireu el documental del We Are The World i com ensenya a Bob Dylan cantar amb la veu de Bob Dylan. És absolutament impagable. Igual que també ho és un altre compositor imprescindible i que potser no té el reconeixement que es mereix perquè va tenir més èxit regalant les cançons a altres artistes que no pas com a intèrpret en si. Estic parlant de Jimmy Webb.

Wichita Lineman, que hi ha molta gent que diu que és la cançó pop perfecta, i no seré jo qui porti la contrària a aquesta gent que hi entén tant, perquè fer una història d'un home que arregla els pals de telèfon i que mentre està fent aquesta feina tan dura troba a faltar la seva estimada i desitjaria poder entrar en aquests cables per poder-li dir amb una trucada que l'estima, això sí que és talent, igual que el que tenia el Jackson Browne, eh?

Jackson Browne, el prototip del cantant sensible californià, en aquest cas, però, amb un fort sentiment de reivindicació social que no era gaire habitual en els seus coetanis com els Eagles i altres hedonistes. A veure, abans d'acabar aquest programa, també vull reivindicar els compositors que, malgrat estar semi-retirats per culpa de la seva edat, van construir tot un llenguatge musical a través de la Tamla Motown, i per sobre de tots aquests hi ha la Smokey Robinson.

L'Smokey Robinson i els seus Miracles, que jo crec que és el nom més encertat per definir la música que feien aquesta gent. Aquesta veu ingràvida, aquesta sensibilitat. Fins i tot els Beatles prenien notes cada cop que sortia un nou single de l'Smokey. Va, vinga, que hem d'acabar i ho farem amb Holland Dozier and Holland i aquesta peça que vam fer pels Four Tops, esperant que la nostra tria us hagi satisfet una miqueta, ni que sigui una miqueta més que aquesta del New York Times. Si és que què sabran aquests paios comparats amb la sabidoria del cel obert, home?

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Escoltes ICAT.
3: Hola, hola, com anem?
4: Què tal? Us va enganxar la pedregada de la setmana passada? Perquè nosaltres ja us vam avisar que pel maig cada dia un raig, eh?
3: Exacte. Nosaltres avisem molt, però he de dir que som les primeres que no ens fem cas perquè, almenys a mi, em va pillar bastant fort.
4: Et va enganxar, eh?
3: Anava amb bici i imagina't. Clar, mal al cap fins i tot dels cops
4: de
3: pedra. Fort.
4: I ben xopa, eh? Fins a casa?
3: Sí.
4: Molt bé. Ja ho sabeu, és que qui avisa no és traïdor. Nosaltres ja ho diem.

0: Rèplica, la teva cita teatral dels dilluns al vespre.
1: Sovint diem que darrere un espectacle o una peça teatral s'hi amaguen moltes persones, molts càrrecs diferents que fan possible que tu, quan vagis al teatre, coneguis històries noves.
2: Però el que potser no acabem d'esbrinar mai del tot és sota quins punts de vista s'escriu un text, quina és la mirada que s'encarrega de jutjar la dramatúrgia, quines pors s'amaguen darrere del discurs d'una autora.
1: Perquè a l'obra d'avui, ella és la protagonista, l'autora. Amb un esperit jove i revolucionari, vol escriure un text que estigui a l'alçada de les seves ambicions. Però clar, l'escenari mai podrà ser del tot seu mentre hi hagi una mirada masculina dominant sobre l'art que digui com s'ha de fer què.
2: Però, per sort, aquesta vegada és la directora, l'Anna Serrano, qui ha recuperat el text de la dramaturga britànica Ella Hickson per portar-lo a escena al Teatre Lliure de Gràcia, amb una interpretació excel·lent de la Nausica Bonin, juntament amb Ravina Reventós, Javier Beltrán i David Selves.
1: I avui a l'estudi de rèplica, per desgranar i conèixer més a fons el contingut, la forma i tot el que gira al voltant de l'obra de l'autora, ens visiten la seva directora, Anna Serrano, i la Ravina Reventós com a intèrpret. Benvingudes.
3: Hola, què tal?
4: Bon dia.
5: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
6: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
5: És la vida real, això. Estem fins al cony d'haver d'escoltar el que ens han de dir aquests tios amb la pell arrugada als casaments. T'ha tocat ser el món i a mi m'ha tocat haver-hi de viure.
7: No em va rebutjar.
5: I a mi el que em fa bategar és la màgia, el mite, intentar canviar el món abans de morir-me.
1: Doncs per començar a entrar en matèria, Anna, tu en quin moment et topes amb aquest text d'Ella Hickson?
3: Doncs jo, a part de dirigir espectacles, també treballo a Sala Beckett fent la programació artística, i en aquesta feina doncs, has de llegir molts textos, t'arriben molts textos per moltes bandes, i va ser un dels textos que em vaig trobar llegint a la Beckett, perquè allà normalment cada dos anys fem un cicle de lectures internacionals on descobrim d'alguna manera a diferents autores, autors que per algun motiu han creat l'atenció en el seu país i que donem a conèixer una mica. Llavors es va fer una lectura de l'autora ja fa uns anys que jo no vaig veure, però sí que el text va quedar allà com arxivat, com a text interessant a llegir, i llavors també llegint textos amb el Toni Casales, que és el director de la Beckett, em va dir mira't aquest text que crec que t'agradarà. I efectivament el vaig llegir així com de seguida i em va cridar molt l'atenció, m'agrada molt.
2: Què és el que més t'interessava d'ella?
3: Primer de tot, el discurs, que hi ha alguna cosa en el que està dient, no? Posar paraules a coses que totes, sobretot el fet de ser dones, no? Ens hem trobat d'una manera o una altra, no només dins el món teatral, sinó de qualsevol àmbit, no? Amb les teves relacions íntimes, amb les teves relacions laborals, el fet de situar-te en el món com a dona, no? I també, òbviament, com a creadora, doncs, comporta unes coses que crec que aquest text les explica molt bé, d'una manera molt complexa, d'una manera també alhora molt vulnerable, no? Molt aterrada. Això per una banda, i després tota la part de com juga amb les formes, els codis, com posa com el teatre també, tota la xitxa, tota la màgia que pot oferir el teatre, la posa allà, i això com a directora és com una cosa superguai de dir, vinga, anem a agafar això i com ho fem i ens arromanguem fort per posar-nos-hi.
2: Clar, és molt estimulant, no? Suposo.
3: Super, super, sí.
2: I és que a més, clar, és una obra on tota l'estona, com a espectadores, entrem i sortim de la ficció, com també ho fan els personatges, de fet, els que veiem a escena, que és el que per vosaltres, o potser per tu més, Anna, que és el que aporta això a l'escenificació o fins i tot a la nostra mirada com des del públic.
3: Clar, o sigui, la peça juga amb una cosa molt interessant que crec que parla molt de què és el que és veritat, no? La veritat, la no veritat, sí. La ficció, la no ficció. Clar, tu quan vas al teatre hi ha la convenció de que tot és mentida, tot és ficció, però el que em sembla xulo d'aquesta obra i que ho fa d'una manera molt intel·ligent és, no?, aquests salts que passes 20 minuts veient una escena i et diu, no, això que acabes de veure no és veritat, perquè el que era veritat és una altra cosa, no? Llavors dius, hòstia, variatge, sortia d'aquesta ficció i tornar a aterrar una nova veritat. No, però és que aquesta veritat tampoc és veritat, és una altra veritat, no? Llavors, constantment
2: magnífic.
3: Va com, bueno, et va descol·locant, no? Descol·loca l'espectador, però alhora t'acompanya, no? Jo crec que és com un descol·loque xulo perquè no et deixa tirat, en plan, no entenc res, no? No és un descol·loque d'hòstia, què m'estàs dient, sinó que és un descol·loque com que t'enganxa, no?, d'alguna manera. Com
2: 100%, que... és aquest art, no?, de la mentida que et fa estallar. I, de fet, també, ja és un petit incís així com a fricada, però aquesta part inicial recorda molt a la de la gavina, no?, de Chekhov. Existia aquest pont per vosaltres?
3: Bueno, inevitablement hi ha un tema castellà, no?, i que aquesta autora, la Ravina, també ho comentava molt al principi quan ens hem posat amb el personatge i parlàvem de, no?, de com era aquesta autora jove i quines coses li naixien de dins, que inevitablement hi ha una connexió amb aquesta gavina.
4: Sí, jo justament me'n recordo fa 2 anys o així que hi havia els càstings de la gavina, que feia el Julio.
2: Cert.
4: I recordo que volia aquest paper, no?, com totes les actrius volem el paper de la Nina, i estava com, vaig demanar un desig i no va sortir, però després, com 2 anys després, va sortir aquest paper i va ser com, que guai, vull dir que encara és més guai aquest paper.
2: Total.
4: Sí, és una tia super empoderada, és un regal aquest paper per mi.
7: I veus similituds amb tu com a actriu, amb la protagonista que interpretes?
4: Sí, totalment, totalment. Avui és la meva primera entrevista, estic supernerviosa, però crec que el procés de... Vull dir, que li explicava a l'Anna que és l'any de les coses per primera vegada, no? Com vaig fer el passe, vaig fer doble passe el dissabte per primera vegada, faig una entrevista per primera vegada, no sé com... Però hi ha una cosa de començar, com de trencar el gel, d'exposar-te, com molt fràgil, com que a mi em fa tremolar molt, i crec que amb el personatge, l'actriu, també és una tia molt jove que està començant, i sí que trobo moltes similituds amb això, sobretot amb el que és físic, no? Que quan a mi em va arribar l'obra, per primera vegada vaig sentir com una obra... parlava d'un impediment que jo tenia físic, d'exposar-me, de què suposa per mi exposar-me al món, quines inseguretats, i perquè hi ha una altra persona, un tio de la meva edat, que es posa davant del món i no té aquestes inseguretats.
2: Clar, perquè a més l'obra, és a dir, comença molt amunt, no? Vull dir que l'energia està molt amunt, i això és meravellós, perquè com a espectadors estem enganxadíssims des del minut zero, pràcticament, sí. I hi ha una frase que diu el teu personatge, Ravina, supericònica, que és la de vull canviar la forma del món, i l'obra també parla doncs molt d'aquest poder transformador, no?, del teatre. Vosaltres creieu que el teatre té aquesta potencialitat? O fins a quin punt?
3: Clar, jo, o sigui, sí que és veritat que canviar el món són paraules com bastant gordes, no? Però, i ambicioses, que també això li diu al personatge de Javi, no?
2: Sí.
3: És una ambició grandiosa, li diu. Però sí que crec que bueno, que ens remou, no? Que ens passen coses per dins i que anar a veure una funció de la qual puguis sortir... pensant en alguna cosa o no, o que físicament et sentis d'una manera o d'una altra, o inclús rient moltíssim i que t'hagi desbloquejat coses que tenies allà enganxades, per mi això ja és canviar el món d'alguna manera, no? Com el teu petit món. Sí que és veritat que tant de bo tingués més incidència en la societat, no? Però sí, és com...
4: Sí, bueno, el teatre és com una eina, no? També per poder canviar el món. Jo hi crec molt, i em sento una mica ingènua perquè aquesta primera setmana... Jo me'n recordo que vam fer fa 6 mesos unes lectures amb tot l'equip, i jo anava molt amb la idea de... Anem a discutir, o sigui, anem a parlar del patriarcat,
2: clar,
4: anem a
2: clar.
4: Parlar de coses que a mi m'enfaden molt, i després, clar, s'han de parlar de les altres escenes i s'ha de parlar d'aquesta obra de teatre, i em sentia molt ingènua de... Ostres... No anem a parlar d'això, o sigui, ho hem parlat molt durant tot el procés, però, clar, és una obra de teatre, s'ha de parlar de tot. I m'he sentit bastant ingènua i, sí, durant tot el procés.
2: Però que important també com, no?, donar aquest espai, no sé si va ser iniciativa teva, Anna, o com de dir, anem a establir un diàleg, un debat.
3: Bueno, clar, és que és inevitable, no?, perquè quan diuen les coses que diuen, que la senyora de la Ravina i el Javi, cada 2 rèpliques estan dient un titular d'aquests toixíssims...
2: Molt.
3: Que t'has de parar un moment i dir, val, és que aquí estem dient això perquè tal, perquè qual, no? I una cosa que crec que és molt interessant és que... El Javi, el personatge del Javi, que és el director, també diu moltes certeses i moltes veritats, no?
2: Sí.
3: I no només és el malo i la xica joven buena, no? Sinó que hi ha algú de dir... I ella també es passa 3 pobles molts cops que dius, vale, un moment, frena, no?
2: Sí.
3: Vull dir que crec que és guai com... Bueno, sí, jo crec que a la sala d'assaig hem anat entenent els dos molt, no? Bueno, tant ells com a les altres escenes, que estem dient com, i també sobretot que està dient l'autora, no? La Ella Hickson, com amb tot això que ens està dient, i sí que és veritat que hem parlat molt i hem... L'obra és molt guai, una cosa que fa que s'emmiralla molt contínuament una escena amb l'altra, no? Llavors, coses que parlàvem a l'escena de la Naus i el Javi tenien a veure amb la de la Rabina, i després el Selva es deia una cosa que tenia a veure amb el final, no? Vull dir que constantment és com que estan parlant de totes les escenes alhora.
7: Sí, exacte, perquè veiem moltes escenes diferents que van succeint a mesura que avança, i al principi no veus com encaixa, però a mesura que avança veus que tot té una relació.
3: Sí.
7: I hi ha aquesta força que comentàvem del personatge de la Rabina, més enèrgica i revolucionària de la noia jove que pretén canviar el món, però sobretot a l'inici la veiem molt, molt enfadada davant del sistema, que veu que només mira per ell mateix. Mm. Per tant, creieu que les altres també ens hauríem d'enfadar més, en general, a la vida? Que aquesta força de la joventut l'anem perdent a mesura que avancen els anys?
3: Malauradament, jo almenys sí que la vaig perdent. O sigui, és veritat que...
7: Vas sucumbint al final.
3: Sí, que bueno, vas triant una mica quines són les lluites, perquè si no l'energia se te'n va, no? Però jo crec que bueno, fer aquesta obra de teatre és una manera de seguir enfadada, no? Perquè clarament és una obra que està escrita des d'una ràbia, des d'un enfado, i no sé, jo almenys quan la vaig llegir sí que vaig com enxufar-me amb aquest enfado, i potser no és fotent-li encara tot això a un director com enfado, però potser sí que és fent aquesta obra de teatre que d'alguna manera també té alguna d'enfado.
7: Sí,
3: i
7: sí.
3: Perdó, vull afegir que com que esteu dient això del principi de com arrencar l'obra, el que fa la Rabina és dificilíssim.
2: Molt.
3: Començar aquesta funció amb aquest nivell d'energia com si ja t'haguessin passat quatre camions per sobre.
2: Totalment.
3: Hi ha algú com de molt heavy metal que tots, bueno, l'aplaudim molt cada dia perquè és difícil.
4: I no ho hauria pogut fer sense l'Anna ni sense la Naus, i ho dic de veritat, que hi ha hagut un procés molt guai en això del personatge, perquè no m'ha costat gens empatitzar amb el personatge i entendre-la, i amb això doncs, ha sigut com molt fàcil, però sí que és veritat que l'escena té una complexitat molt heavy per mi. Jo no porto tants anys en aquesta professió, i gràcies a l'Anna, a la Naus, i abans de sortir d'escena a mi m'agafa un patatús de 5 minuts, no ho puc fer, i em poso a plorar i tal, i jo crec que ve molt amb el personatge, no? Que ja comença per aquí de dir tot el que ha de dir.
2: I
4: llavors ve el David, ve el Javi, la Naus, em fan com un ritual està tot bé, no estem salvant vides, ho fem perquè ens agrada, com... I és com, vale,
2: això és molt bonic.
4: Sí, és superguai, superguai.
3: Jo crec que la Rabina ho fa veure per crear aquest moment de...
2: Exacte.
3: Jo crec que sí.
2: És la cosa que t'ha de transformar el patatús, no?, per estar amb l'estat inicial de...
4: Em va molt bé, sí.
7: clar. I ha estat difícil materialitzar tants formats diferents d'escenes sobre l'escenari? Entenc que ha ajudat també l'escenografia canviant de la Judit Colomer,
3: sí,
7: l'espai
3: bueno,
7: sonor també.
3: Sí, ha sigut un repte, o sigui, més que difícil, un repte molt guai de dir, va, com ho fem, i com també, diguéssim, que confiem en que l'obra se sustenta d'altres maneres que no són les maneres convencionals a les quals estem acostumades, i que realment podem fer com un reset abans de cada escena, un reset amb els codis, amb les plasticitats, i amb la Judit, la escenògrafa, ha sigut un treball molt xulo, i amb tot l'equip, realment cada vegada repensar com és aquesta nova escena i què és el que arrosseguem de l'anterior, no? Que això també ens agrada molt, com que és aquesta idea del rastre, de que una cosa va portant a l'altra. Sí que hi ha alguns elements, no?, que s'arrosseguen, però alhora hi ha com, una, no?, com un reset de dir, vale, és una cosa nova. I, de fet, també ells feien bromes de dir, va, quina obra toca assajar avui? Perquè realment era com si assajéssim 5 o 6 obres diferents.
7: Clar, és molt xulo d'assajar, també, no? Que de vegades passa això, que potser et ratlles d'estar sempre en el mateix bucle, i aquí teniu molts escenaris.
3: Sí, de cop dius, vinga, va, canviem. Sí que és veritat que al principi era complicat, perquè de cop estàvem assajant la primera escena amb la Rabina de Hayabe, i després venia l'altra escena, que és un secret.
2: Sí, és un secret, és que no es pot dir, perquè no, això és una joia.
3: Sí, és una escena metateatral, podem dir, i després venia la bueno, és igual, una altra escena, llavors... Quan ja ho teníem com les 2-3 primeres escenes obertes, i era com, hòstia, ara ve una quarta... O sigui, com començo a assajar una quarta obra de teatre, quasi, no? Com mentalment obrir un altre calaix, perquè normalment quan tu assajes una obra dius, vale, doncs és una obra amb el seu univers, amb els seus codis, i anar-hi anant, no? I llavors això és més així, això és més aixà, però no tens tantes coses per explorar, no? Llavors aquí a l'obrir tantes tantes possibilitats diferents. Per una banda, superguai, perquè dius, vale, nova caixa de colors per estrenar, però per una altra dius, moment que encara no he acabat el dibuix que estava fent abans, no?
8: Clar.
3: Però bueno, ha sigut molt guai, sobretot a la que ja s'ha començat com a amalgamar tot i veure això, no? Com ressonava una escena amb l'altra i que tot formava part d'una mateixa obra i no estan fent obres tan aïllades, escenes aïllades, ha sigut molt guai.
2: I a l'obra també hi ha molt vinculat com aquest anhel d'alguna cosa més gran, de no estar conforme amb el que està com establert, sobretot, no?, com dins de l'art. Us heu arribat a sentir una mica així dins la indústria? Com li passa a la protagonista de l'obra, que va molt vinculat a l'ambició també?
3: Sí que és veritat que jo almenys sempre penso com en fer una cosa que no he fet abans, no? Com en no acomodar-me en mi mateixa, en el que ja he fet, i va, què puc fer que sigui com algo diferent? Sí, però potser no tant en relació a la resta, sinó com a mi mateixa.
2: Clar, de fet, jo crec que ho has aconseguit molt, perquè l'últim que vam veure teu, que era Cacophony, no, a la sala Beckett, vull dir, és que això d'ara no té res a veure.
3: Ja.
2: Això és magnífic, Anna, vull dir.
3: Sí.
2: Que ningú et pugui predir.
3: Sí, total. Sí, no, Cacophony també hi havia aquesta cosa com del joc teatral, no, molt amb els actors, molta coralitat, i l'autora, sí, és que jo també penso ara, mare meva, quina obra haig de fer ara després de l'autora,
8: ja. Sí, exacte, realment. Ho tens complicat, el llistó està alt.
3: Sí.
8: Però sí que és veritat que en totes elles el moviment és com una peça important d'aquesta coreografia que va més enllà del llenguatge i que quadra també amb totes les escenes. Mm. També heu comptat amb l'ajuda de la Natàlia Fernández. Mm. Ha costat, per exemple, això, com aprendre també el moviment més enllà de tot l'acting i del text que has d'anar narrant.
4: No, jo crec que la Natàlia m'ha ajudat molt a poder connectar amb el personatge. Molt des del moviment, des de la dansa, hem fet com un exercici, sobretot com des de trobar la ràbia des del cos, no? I tots els exercicis que faig al principi per col·locar-me en aquest lloc, vull dir, la Natàlia estava com superencertada, dic, jo és que no sé què necessito per començar aquí. Mm. I sí que hi havia alguna molt d'emoció que intuïa, però amb la Natàlia ha sigut molt guai poder treballar això, la connexió amb el personatge des del cos.
8: També va haver-hi un moment que ara dèieu que totes les històries, o sigui, totes les escenes porten una mica a la següent. I em va fer gràcia que en els crèdits figura el nom de la veu del nadó, que en un moment molt concret surt a escena amb la Ramona Ballbé Serrano. No serà pas la teva filla, no?
3: Correcte. Sí. És que la volia mencionar-la perquè ha sigut especial que hi surti i té 10 mesos i mira, la vam gravar a casa i ja que havia de sortir un bebè plorant i rient una mica després, vam dir, pues, gravem a la Ramona, que està plorant tot el dia.
8: Clar,
3: i no està res.
8: No ens costa res.
3: Ja està.
8: Em va fer gràcia molt aquest moment. Sobretot em semblava també com un somni, com tot anava passant i veies aquesta anticipació, a la vegada angoixa, però surrealisme.
3: Sí, bueno, és una de les coses a les que porta, no? El que li passa a l'autora és que ella està escrivint aquestes escenes, està fent aquests intents de creació en relació també a la seva vida, no? I es posa ella com al centre i vale, m'imagino una relació, com és aquesta relació, com és aquest pis, i algú que se li va desmuntant, no? Que es va fonent com a la seva cara, i algú de l'escena que no funciona, i això és el que fa que es converteixi com en aquest codi de malson, no? Una lògica com completament diferent de malson, somni estrany, i que evidentment doncs, tot l'espai sonor, tot l'espai aquí acompanyen molt a que això pugui passar. A les acotacions el text posa les estanteries cauen, les parets cauen, no sé què, tal.
8: La Judit Colomer me l'imagino. A veure, com ho fem, això?
2: I aquí donem també molt valor al text en si, teatral, com una cosa física. I alguna de les rèpliques que li tingueu com especial carinyo o dius, ostres, és que aquesta...
3: És que n'hi ha tantes,
4: bueno,
3: sí. Clar, la de Jo vi que el món canvia de forma, crec que és bastant top. Després hi ha una que diu la Naus en el seu monòleg, que em sembla molt maca, que és... Estem dissenyant un espai concebut eternament per l'arquitectura del nostre desig, que és molt maca, que crec que parla també molt d'aquesta llibertat que busca ella i aquesta nova recol·locació de les formes i de les coses en el món.
4: Tu tens moltes.
3: Jo tinc moltes, però no sé si puc fer l'espoiler.
2: Alguna.
3: A mi també m'agrada molt una cosa que diu la Naus, diu, els artistes ens hem de sentir segurs. I per mi crec que ha sigut algú molt important durant tot el procés. Vull dir que jo, si he pogut arribar a fer aquesta obra, és que jo fa un any quan vaig fer el càsting no m'imaginava com estrenant el llibre. Vull dir que era algo com molt gros i pensant no arribaré a fer-ho. I crec que ha sigut gràcies a l'Anna que jo he pogut fer això. I abans preguntava això, però jo com a actriu
4: m'ha costat molt sentir-me segura i exposar-me. I hi han hagut moltes coses que a mi no m'han acompanyat i... Bueno, no ja. Sé, que durant tot el procés ha sigut guai sentir-me segura. Sí.
2: Què és el que creus que dona com aquesta seguretat? És l'equip?
4: La tendresa. La tendresa de l'Anna, és veritat.
2: Que bonic.
4: Sí. Sí, em podria posar a plorar ara, però és veritat. Vull dir que
2: és el moment, és el moment de tirar-se floretes.
4: Sí, no, és que tot l'equip ha sigut tan tendre i s'han pogut parlar de moltes coses, però vull dir, com per feina, no? Com que hem anat per feina perquè hi havia moltes coses a fer, però jo m'he sentit com molt, molt abraçada tota l'estona i sento que ha sigut molt revolucionari per mi fer aquesta obra. Vull dir que jo he arribat a llocs on jo mai havia arribat com a actriu, i en gran part és gràcies a l'Anna.
8: També us volíem preguntar, arrel d'aquesta inseguretat que moltes vegades ve lligada a figures més de poder masculines que també es creuen molt llestes, vosaltres com gestioneu aquests rols de poder dins de certs equips de treball, si alguna vegada us heu topat que no és difícil?
3: Clar, a mi ara ja no em passa tant, però sí que jo vaig començar molt jove a fer teatre i sí que em passava que la gent li costava, diguéssim, entomar que jo era la persona que estava dirigint allò, o sigui, com que era la líder d'aquell equip,
2: clar,
3: no? Perquè era una dona, perquè era jove, perquè bla, bla, bla. I sí que és veritat que bueno, sí, que et trobes amb mirades o amb certes posicions que segurament et qüestionen molt més que si fossis un tio o també si fossis més gran, tot i que sí. Ara... Bueno, clar, ja no em passa perquè dius, bueno, més o menys la gent està ubicada, però ens continua passant. Vull dir que igual no em passa a la sala d'assaig perquè tothom coneix, però igual em passa al metro, saps? Vull dir...
8: Ja, si tu trobes a una banda o a una altra.
4: Jo no tant, vull dir que no tinc tanta experiència com per respondre això. Sí que m'agradaria dir que a les escoles... Jo he trobat molt a faltar com sentir aquesta seguretat. L'altre dia parlàvem, tenia una conversa amb una amiga i li deia, hòstia, no sé per què em fa tant de por posar-me en ridícul o fer comèdia.
2: És un tema,
4: o fer...
2: això.
4: Dic, perquè jo soc una persona super... Vull dir, soc molt vergonyosa, però quan tinc confiança doncs m'obro molt i em faig molta gràcia a mi mateixa. Però clar, jo, o sigui, la meva experiència en classes de teatre, les dues vegades que he intentat fer comèdia, el professor de turno ja m'estava mirant amb una mirada super sexualitzadora i després ja m'estava parlant per l'Instagram i jo, o sigui, crec que a les ties ens costa molt sortir d'aquesta cosa com sexualitzadora de has de ser una tia atractiva, has de ser una tia guapa i sortir d'allà costa moltíssim
2: molt,
4: ja des de quan tens 18 anys i estàs super vulnerable, estàs en una classe i confies en el professor, no? Llavors que ja el propi professor et posi en aquesta situació de m'agrades i ets una tia atractiva i ja no és que tu no pots sortir d'allà. Com pots ser vulnerable, com pots investigar, com pots descobrir totes les teves facetes, com pots ser comediant.
2: I alhora com a intèrprets que estem com en aquest aparador constant, on tu sents també que tota l'estona, doncs això, has d'estar atractiva, has de semblar majíssima, la més guapa, no? Perquè també hi ha com aquesta concepció de cridaré més l'atenció, em voldran donar més feina, no? O sigui, és horrorós.
4: Sí, sí, és molt, molt difícil sortir d'això.
3: Per això també crec que és... O sigui, per mi és una cosa super evident, no? Però com generar un espai segur per... Els assajos han de ser un espai segur, han de ser espais segurs i no només amb la directora o el director, sinó amb la resta de l'equip que està allà mirant, perquè tu estàs allà fent, no? La Rabina està assajant, està fent una escena i té potser 10 persones sentades darrere una taula mirant-la, que un fa la música, que l'altre fa l'espai sonor, que l'altre fa la escenografia, el vestuari, tothom està mirant, tothom està opinant i vulguis o no, si aquest espai no és un espai 100% segur, és que no hi ha possibilitat de provar coses, d'experimentar, de caure, deixar-se caure, de
4: ser vulnerable total.
3: Sí, no? I llavors hi ha algú com de... Jo, per mi, almenys també l'hora d'escollir gent en els equips, i sobretot en aquest, que sabia que parlàvem de coses això, com molt, molt complexes, amb una mirada molt, molt concreta, on també hi ha escenes de sexe, no? Com
2: sí.
3: Tot això era molt important de dir que necessito un equip que estigui des d'un lloc bueno, com amb un respecte màxim i com recolzant molt aquesta obra, no, que crec que ha de passar en totes les obres. I per mi és una cosa superevident, però és veritat que el fet de que nosaltres, no, que la Ramina digui, hòstia, és que m'he sentit molt segura amb això i que això sigui una cosa especial o excepcional, hòstia, això a mi em fa bastanta por que això sigui l'excepcionalitat, sí. No? Que, hòstia, que bé, que ens hem sentit segurs. Uf, és que això vol dir que la resta d'espais no són segurs.
8: Sí, estem molt malament, realment. Però bueno, per sort existeixen espais com els vostres i serveixen d'exemple. Abans que marxeu, haureu d'escoltar una cançó que ens va recomanar el Joan Negrier, que va ser l'última persona que va passar per l'estudi de rèplica, i nosaltres fem una mena de cadena de recomanacions musicals. Ara escolteu la seva i aneu pensant quina ens recomanareu vosaltres, que nosaltres farem sonar els següents convidats.

0: Doncs això que escoltem ara és Aquelles pequeñas cosas de Serrat, que ens recomanava el Joan Negrier. Què us sembla, això?
1: Preciós.
0: Us agrada Serrat?
1: Sí, clàssic.
0: Què recomaneu vosaltres? Què teniu en bucle aquests dies? O què us fa pensar en aquesta obra, en aquest projecte?
1: Doncs a mi m'agradaria recomanar una cançó que es diu Don't Wanna Fight, de Alabama Shakes, que és la cançó que em poso abans de sortir a escena, que em dona un power super heavy.
0: Vale.
1: I és la cançó que m'ha acompanyat durant tot aquest procés.
2: Molt bé. En el moment de crisi mental està sonant,
1: sí,
2: això,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí,
0: doncs Anna i Ravina, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
1: A vosaltres.
0: Aquí. I oients, nosaltres us recordem que podeu anar a veure l'autora al Teatre Lliure de Gràcia fins al 7 de juny. Però si voleu aprofitar i fer pack complet, teniu col·loqui el 21 de maig. Como

0: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.
1: I ara arriba aquell moment del programa on tirem uns anys enrere. Obrim el nostre In Memoriam, que diguéssim, per donar valor a la feina que va fer una dona manresana nascuda l'any 1922, que va compaginar durant tota una vida, atenció, ràdio i teatre.
2: Mira, durant tota una vida és possible, doncs?
1: Sí.
2: Efectivament, parlem ni més ni menys que de Maria Matilde Almendros Carcasona, que va iniciar-se en el món del teatre des de ben jove, perquè durant un temps ella anava a una escola de belles arts a fer dibuix i pintura, i dues persones que treballaven allà mateix van proposar-li d'apuntar-se a un grup de teatre que es deia en aquell moment l'Elenc Juvenil Primavera.
1: D'allà mateix de Manresa, i ella va dir que sí. I llavors doncs ja la teníem cada diumenge fent funció matinal a l'Ateneu Obrer Manresà, un edifici que a dia d'avui està molt en desús. Això ens posa molt tristes aquí. Li haurem de dedicar una secció, jo crec.
2: Segur. Espero que no sigui un In Memoriam, però sí.
1: I ara ens hem de situar un cop es va acabar la Guerra Civil, quan la Maria Matilde treballava de dependent en una sabateria i també d'escriventa, fins que el nou director de Ràdio Manresa del moment, Josep Mira, va fer-li una proposta molt atractiva: fer un espai poètic setmanal allà a la ràdio.
2: I ella va acceptar la proposta i en pocs mesos ja treballava com a locutora fent de tot, pràcticament. És a dir, informatius, publicitat, comentaris, musicals, el que vindria a ser una autònoma d'avui dia. I es va convertir, per tant, en una veu emblemàtica, però un altre àmbit on també va ser pionera és el de la radioteatre. Escolteu-la.
3: Ha anat tot bé.
4: Tot bé?
3: Sí, un ordenança vell ha fet un pas endavant com per impedir-me la sortida. O potser es desmaiava, el pobre. Què sé jo. A la cantonada he donat la cartera al Gerani per si algú em seguia. He trobat un taxi, així que he arribat a Montaner. Un taxi d'aquests nous que maten 16 velles per hora.
4: Quan et sembla que n'heu tret?
3: T'interessa molt, eh? 200.000, 300, ja ho sabrem. Què fas?
4: No per res, però és més prudent que no ens puguin veure. No et sembla?
3: Això de la prudència sempre ha estat cosa teva, Marta. I al cap de 4 anys t'ho he dit tot, menys que el teu cap no pensi. El teu cap pensa. Vols apagar la ràdio i engegar el ventilador?
4: De seguida. Estàs content, Andreu?
3: Et diré una cosa.
2: Aquest radioteatre vindria a ser també una mica com ara els podcasts de ficció.
1: Una mica,
2: però... Ha evolucionat cap aquí?
1: Sí, però no ben bé. Jo crec que s'ha perdut més que evolucionat, no?
2: Ja, potser sí, sí. Ha canviat.
1: Ho hauríem de recuperar.
2: Sí, sí, perquè és xulíssim, m'encanta.
1: Molt, és un moment de pausa, jo crec.
2: Totalment.
1: Escoltàvem ara una versió teatralitzada per Ràdio 4 de És perillós fer-se esperar, una obra de Josep Maria Espinàs, i és que la nostra protagonista d'avui, la Maria Matilde Almendros, se la va poder veure a l'escena de moltíssimes produccions que recullen títols com Terra Baixa, de Guimarà, Les Mosques, de Sartre, L'Hostal de la Glòria, de Sagarra...

0: És que en Tomàs ha canviat moltíssim. Està molt més bé. Jo em recordo de quan el vaig conèixer a la consulta del doctor Sala Planells.
1: Ah?
0: Que em va dir amb una veu afligida: senyora, em dic Quesada de cognom. El meu nom complet és Tomàs Quesada i Conde. De professió, sastre.
1: Vaja, vaja.
0: De caràcter, trist. I molt poc ambiciós. Només desitjo viure moltíssims anys tal com estic ara. Malaltís, delicat, entristit. I què més vas afegir, amor meu?
2: I avorrit.
0: I avorrit. I avorrit.
3: ¿Quién te ha visto y quién te ve, querido Tomás? Ángela María, ¿sabía usted que cuando bautizaron a su hija se llama precisamente Carmen?
4: Clar, ella es va guanyar una gran oportunitat tant a Catalunya com a l'estat espanyol i també internacionalment gràcies al programa que feia a Ràdio Nacional d'Espanya, que es deia D'Espanya para los españoles, aquí molta Espanya avui, i que va fer cada dia durant 13 anys. Així ens ho explicava a Ràdio 4 com va començar tot plegat.
5: Aquest va ser un espai, un programa de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, diari, que va durar 13 anys i mig. Dirigit, com sabeu perfectament, als emigrants, sobretot, però en general als espanyols que ens escoltaven des de fora del territori, de l'estat espanyol. Va començar com una idea d'en Jordi Arandes, parlant amb en Josep Maria Tavera, gran poeta i gran, una persona importantíssima en aquesta casa, per atendre cartes que arribaven, sobretot d'emigrants, repeteixo, demanant informació sobre diversos temes, demanant si podien saludar els seus familiars, repartits per tot Espanya, etc, etc. Llavors es va acordar contestar aquestes cartes i posar alguna música que demanaven. No eren concretament discos dedicats, sinó que alguna música que podia ambientar els missatges que enviaven. Un espanyol que no tenia vacances aquell any, que no podia anar a visitar la seva família, Andalusia, Galícia, Catalunya, etc, allà on fos. Es va començar amb aquesta il·lusió. Arribaven 3, 4, 5 cartes diàries fins que l'espai va tenir un increment extraordinari, de veritat, des d'Alemanya, des de França, des de Suïssa, des d'Itàlia, se'ns estava escoltant, des del nord d'Àfrica, fins a arribar a un moment que ens vam apropiar d'un verb que se'n deia pescar, dirigit al programa, que els mariners espanyols que viatjaven arreu del món escrivien cartes dient: us he perdut durant tantes setmanes només, us he seguit durant tants mesos, he pescat el d'Espanya per a los españoles.
6: Es veu que el fandom per aquest últim programa era tan fort que havia arribat a rebre milers de cartes cada dia. I a més, un altre fet que cal destacar és que ella, abans de signar el contracte amb RNE, va posar una condició, citant textualment, que la ràdio no em privi de fer teatre, ho tenia claríssim, i que bé que pogués portar aquesta doble vida.
4: Totalment. I ara escoltem aquest fragment d'un conte infantil amb el títol de La nina de pasta, que també va enregistrar per la ràdio.
7: Una vegada hi havia un forner que vivia en una plaça d'una ciutat molt bonica. Al mig de la plaça hi havia una font i a l'altra banda s'aixecava el palau del rei. Aquest estava molt satisfet de tenir per veí un forner que sempre li tenia a punt la coca més ensucrada per berenar, els panets més tous per esmorzar i un tortell de nata cada diumenge. El forner, imagineu-vos com estava de content de tenir un client tan important. El rei només tenia un fill, que era el príncep hereu. El forner no en tenia cap. Potser per això el príncep anava molt sovint a casa del forner, que li deixava remenar les pales, li ensenyava a pastar el pa i a posar pinyons a les coques. Us he dit que al forner li agradaven molt les bromes? Un dia, mentre la seva dona era mercat a comprar ous per fer les mones de Pasqua, al forner se li va ocórrer de fer una nina molt grossa, de pasta de pa. Després la va coure al forn, sortir daurada i rossa. Entre ell i els fadrins van vestir-la amb el que trobaren. Ja veureu com riurem quan vingui la meva dona. Ara li posarem una escombra a la mà i la deixarem al balcó. Els fadrins del forn, admirats de la traça del forner, reien només pensant en la cara que faria la dona. La nina, al balcó, semblava que com si fos una nena de veritat i que mirés a la gent que passava. El príncep, des de la seva terrassa, va cridar a aquella nena.
4: Clar, és que quina veu.
1: Totalment, molt dolça, eh?
4: Molt, la prosòdia, tot, les entonacions, les cadències, és perfecte, està com molt curada. I em vull posar aquests contes, no?, per abans d'anar a dormir.
1: Sí, relaxen molt, molt bon feeling.
4: És perfecte. I a més també se sap que quan es va casar, ella va...

0: Va deixar de treballar un temps a la ràdio, aquesta cosa insufrible, no?, que passava quan les dones es casaven en aquella època, en fi. Però aquí hi ha un gir de guió perquè, com no va tenir fills, va poder tornar a locutar tranquil·lament.
1: Home.
0: És molt curiós.
1: Sí, també és una mica trist que fos per això, però alhora que bé que no hagués de renunciar al seu ofici.
0: Total.
1: I la bona feina, la majoria de vegades, es premia i, per tant, ella va ser guardonada amb Creu de Sant Jordi, amb un premi també de la crítica, millor interpretació femenina amb l'obra Alcova Nupcial, un text de l'holandès Jan de Hartog, que després a Madrid es va premiar com a millor actriu de l'any.
0: I també va rebre un premi Floricel Rosa d'Or, que s'otorga com a personalitats que fomenten i divulguen la cultura, i després, específicament en l'àmbit radiofònic, va ser guanyadora d'un Ondas, a millor locutora de ràdio, atenció.
1: Home, ho va tenir tot, eh?
0: No, és que clar. I després també el premi Antena d'Oro, entre molts altres, eh?
1: I tornem a escoltar la seva veu amb aquest poema de Clementina Arderiu titulat Paraules de sempre, que va locutar a Ràdio Peninsular.
2: Quan dins el fang hauràs repòs, o força d'aquesta carn que més per vil feixuga, l'esplèndid món mostrat en prometença per mon amic, el lleu inexpressable, serà llavors ma pàtria generosa. I el foc sagrat que al damunt seu s'abranda, podré, oh goig suprem, purificar-me. La terra, lloc de doloroses glòries i amors mentits, vulgues o no, em governa. Mon feble drap de vestidura humana, més que elm i escut, és conductor d'ofenses. Companyes lleus, ja deslliurades ara, viu mon plany i mon conjur, oïu-me. A mi veniu en l'embó divina, deu-me les mans i que enlairada em vegi pel vostre esforç a les regions serenes, que jo sabré en un càntic dolç lluar-vos com mai oït dels immortals seria.
0: Doncs ella va morir el 1995, però a banda dels guardons hi ha espais públics al seu nom, com una plaça que tenim a Manresa o uns jardins que trobem a Barcelona. I fins i tot té una cançó dedicada. L'O!

0: Uau, és brutal.
1: Crec que l'èxit més rotund, no, de la ràdio.
0: Totalment.
1: És aconseguir que et dediquin una cançó.
0: Sí, sisplau, des d'aquí l'hem de demanar, no, Sara?
1: Tenim un objectiu, ara tu i jo.
0: Uau, crec que no, serà complicat assumir tot això, o sigui, arribar a tenir una cançó així.
1: Sí.
0: Però, doncs, va ser l'artista Niño de Baena, que arrel del gran èxit del seu programa Ràdio Nacional va dedicar-li aquest tema titulat, evidentment, Locutora.
1: Magnífic.
0: Aquesta cançó, aquestes plaques i tot aquest llegat que ha quedat per la posteritat, recordem i corroborem que Maria Matilde Almendros va estar i és una veu imprescindible de les arts escèniques i la ràdio a Catalunya.
1: 100% va contribuir a popularitzar el teatre català i a difondre i transmetre la cultura catalana a través de la ràdio. Si ens pregunteu, per nosaltres és tot un referent.
2: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: I ara, aprofitant que avui hem fet honor a una artista manresana, us animem a visitar el teatre de la seva ciutat, el Cursal de Manresa.
1: Que, per cert, és dels pocs teatres, per no dir l'únic, que manté la tradició de principis del segle XX, on s'anomenava els centres d'oci d'estil, doncs, teatres, cinemes, Cursal, que prové de l'alemany i significa sala de cures o sala de descans. És molt curiós, això.
0: Sí, eh? Jo no ho sabia, i mirant-ho és curiós. Així doncs, després d'aquesta petita dada, quan aneu al Teatre Cursal de Manresa a veure, per exemple, Cor dels Amants, de Tiago Rodríguez, que ara està en cartellera, nosaltres us portem dues propostes de locals per anar a prendre alguna cosa abans o després de la funció, que ja sabeu que aquí som de sobretaules llargues.
1: Sí, i la primera opció és el Cursal Espai Gastronòmic, que està literalment dins del mateix teatre, del mateix edifici del Cursal, al primer pis, allà al passeig Pere III, i el local està dissenyat perquè recordi, doncs, el Cursal original, que es va inaugurar el 1927, amb un aire així molt elegant de cafè de teatre. Una de les gràcies d'aquest lloc és la terrassa, perquè té les millors vistes a Manresa, m'atreviria a dir. I ara, a més, és la temporada perfecta de fer un soparet a la fresca. La carta que trobem aquí tira cap a cuina mediterrània i catalana, actualitzada i de temporada, atenció, perquè tenim arrossos, per exemple, que són una de les seves especialitats. Després hi ha tapes més refinades, tipus una cruixenda brandada amb crema de marisc, una focaccia de borratines, tomàquet confitat i oli d'alfàbrega fresca. Després també hi ha un salmó marinat amb cítrics, i també tenen moltíssimes carns, però trobem opcions vegetarianes i sense gluten, també. Hi ha molts vins catalans en aquesta carta, que això sempre és molt bon senyal, i fan menús per grups, que de vegades costa de trobar aquests llocs. Així que ja ho esteu escoltant, al mateix teatre teniu aquest espai Cursal per fer un bon sopar amb un toc de sofisticació i una cuina ideal.

0: I la segona proposta que us portem és la Taverna dels Predicadors, que justament se situa al carrer dels Predicadors, d'aquí el nom del local, que és el nucli antic de Manresa, a uns 4-5 minuts caminant del Cursal, baixant cap al centre històric. Aquesta Taverna dels Predicadors es considera un dels temples de la cervesa artesana de Catalunya Central, ojo, perquè tenen una quantitat enorme de referències catalanes, europees i també d'importació. Per tant, pels amants de la cervesa, heu de fer parada aquí. A més, com a bona taverna, el local té una estètica molt característica, pedra, fusta, llum tènua, així amb un aire medieval modern. Per tant, podríem dir que la decoració és entre taverna bohèmia i pub cultural. Pel que fa a la teca, la carta és sobretot informal, però ideal per compartir. És a dir, biquinis especials, tapes clàssiques, formatges, embotits, patates, olives... Podríem dir que és un lloc de conversa llarga, ideal, després d'una obra que obre temes de conversa. Per tant, s'hi ha d'anar amb poca pressa. I doncs, si el Cursal Espai Gastronòmic representava la part més elegant i institucional de la cultura manresana, aquí a la taverna representaríem més la part més underground i bohèmia.
1: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.

I ara obrim la nostra agenda de recomanacions teatrals de la setmana amb un espectacle que el 2024 es va endur un premi de dansa de l'Institut del Teatre. Parlem d'Inferus, una proposta que vol retratar l'origen, la destrucció i les diferents formes de ser al món. Parteix de referents com el poeta italià Dante Alighieri i la tradició antiga de les iconografies religioses passades pels cossos de quatre intèrprets i una reescriptura femenina. Aquí, Gisela Riba, la seva creadora, es pregunta el significat de ser un humà en 55 minuts que dura la peça. I atenció, perquè el divendres 22 s'estrena amb un col·loqui al Sant Andreu Teatre, i si no, també la podeu anar a veure el dia següent, el 23 de maig, a les 8 del vespre.

I ara seguim amb una miqueta de circ familiar i aquí us proposem que sigueu vosaltres les protagonistes. L'Estruc, la fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell, posa a disposició professionals de l'associació Tub d'Assaig per guiar els pares i mares i els infants amb diferents exercicis, malabars, equilibris, trapezi, pel xinès, teles aèries... Per tant, els que pugueu, aprofiteu aquest dissabte 23 de maig per anar a l'Estruc de Sabadell a passar la tarda. A mi em fan ganes de tenir fills només per visitar l'Estruc i fer veure que no ho faig per ells.

0: I ara tornem a Barcelona per fer parada al Teatre de Sarrià, un teatre amb una terrasseta ideal per passar la tarda, també hem de dir. I ara, més enllà de les tauletes a la fresca, us recomanem una de les peces que hi ha en cartellera, que és L'instant i les deixes del somni. Això és una lectura dramatitzada a càrrec de Rosa Renom i Manel Barceló sobre els escrits del poeta Foix, poemes, articles, cartes, tot plegat amb l'acompanyament musical del pianista Jordi Masó. I perquè us acabi de fer el pes, aquests dos intèrprets us expliquen d'on neix aquesta proposta. Escolteu.
1: La idea sorgeix de la Margarida Trias, que porta la Fundació Foix, la Fundació del Poeta, i parlant, vam veure que teníem ganes de fer alguna cosa d'ell, però no només de la poesia, que és el que tothom ja coneix una mica, sinó anar una mica més enllà. I per això la Margarida va fer una recerca important entre textos, revistes, entrevistes, tot el material que va poder trobar, perquè el que sí que volíem és que l'espectacle tot fos en paraules de Foix. No hi ha res que no sigui dit per ell.
2: Això vol dir que Foix parla en aquest espectacle de la seva infantesa, del Sarrià que ell va conèixer, de Catalunya, de l'opinió que té sobre la llengua, sobre la cultura, sobre tot el món que l'envoltava en el seu temps. I per retre homenatge a aquella època, a més, contem amb la música de Montpou, que era coetani de Foix, de fet van néixer el mateix any, i que està interpretada per en Jordi Masó.
0: Jo crec que això no ens ho podem perdre. Reserveu-vos el 19 de maig a les 8 del vespre.

0: I doncs, de Sarrià baixem cap a la Diagonal i anem a l'Eixample Esquerra, a la Villarroel. Per totes aquelles que en el seu moment no vau arribar a temps, teniu una nova oportunitat per gaudir del Mal de Corazón, un text de Victoria Spumberg dirigit per l'Andrea Jiménez, dues creadores que d'aquí res estrenen una nova peça al lliure. I tornant a Mal de Corazón, es veu que Santa Teresa anomenava la seva malaltia així. Devia ser una dona d'emocions fortes, jo imagino. L'escenari de la Villarroel, per tant, prendrà la forma d'un bar i allà s'hi reuniran diferents personatges, tots ells amb alguna ferida a l'ànima. Tres intèrprets excepcionals, Pol López, Júlia Barceló i Pau Vinyals, que segur que ens faran riure moltíssim. A més, aquesta reposició és el punt i final de la companyia que van fundar elles tres, la companyia Solitària. Si us desperta curiositat conèixer de més a prop les històries d'aquests antiherois, ho podreu fer a partir del 21 de maig. Aquesta vegada no teniu excusa, va.
1: Hay algo que hemos perdido en nuestra insistencia en la cuerpa como algo socialmente construido y performativo. La visión de un cuerpo como una producción social. Espectáculo de poderes, capacidades y resistencias que han sido desarrolladas en un largo proceso de coevolución.
2: I això que sentim ara és el resultat de l'última creació del col·lectiu Gracienc d'Èria Rectificadora, una peça que, sota el nom de Zaid Portraits, reivindica l'amistat lluny de ser un altre objecte de consum. Repensa l'autoexplotació, la solitud conquerida, el fracàs i el paper de les intel·ligències artificials com el nostre reflex. I després de 25 anys de vida del col·lectiu, no només volen que això serveixi de celebració, sinó que, juntament amb el públic, permeti gaudir del desig per celebrar l'acció creativa. Així doncs, si voleu sumar-vos a aquesta festa tan especial i veure de prop el treball que fa aquesta gent, ho podreu fer a partir del dijous 22 al diumenge 25 de maig. Aprofiteu que el 23 i 24 hi haurà postfunció a l'Antic Teatre.

I per les que tingueu ganes d'una comèdia d'aquestes que passa fàcil, apunteu La Promesa al Teatre Borràs. Tenim un grup d'amics contextualitzats enmig d'una festa de temàtica dels anys 90, però el plot twist, atenció, apareix quan l'anfitriona de la festa decideix enverinar-los a tots. No és cap spoiler, és la descripció de l'obra. I si això us sona bé, us interessa, us toca anar cap al Borràs a partir del 21 de maig i si us afanyeu, els tres primers dies es farà descompte en entrades.

0: I ara anem tancant agenda amb una versió reinventada i una mica boja del Rei Lear de Shakespeare, però aquesta vegada on hi ha traïcions, passions i tortures que obliguen el rei a abandonar el seu castell i rendir-se a la tendresa dels boscos shakespearians per entendre que tots fem el que podem, bàsicament. Una oportunitat bastant única per retrobar-se amb una versió una mica curiosa del Rei Lear. I si teniu ganes, la podeu descobrir del 29 al 31 de maig a la Sala Fènix de la mà de la companyia emergent La Mala Tarda.
1: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: Doncs fins aquí una setmana més ben carregada de propostes i d'una molt bona oferta d'arts escèniques, trobo.
1: Totalment. Totes molt, de molt bona qualitat, pinten molt bé. Sí. Igual que aquesta cançó que ens acompanya de forma espectacular de la Meritxell Neddermann, aquest Ja no vull.
0: M'encanta.
1: És fantàstic.
0: És que és boníssima la Meritxell.
1: Sí.
0: Però ens veiem ben aviat, no?
1: Exacte, perquè com ja sabeu, cada setmana la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i en Xavi Llauradó, el control tècnic, tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí, a iCat.
0: I si no sempre que vulgueu, ja sabeu que ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora, a la plataforma 3Cat. Ànims amb la setmana.
1: Adeu.

Viatjar de la mà dels Lamb Chop és com baixar les cavernes. Aquest és el nou single que acaben de publicar, que es diu Weekend. Lamb Chop, dues cançons noves i una d'elles la que serveix avui per obrir portes, finestres de bat a bat d'aquest nou Delicatessen. Benvinguts al Delicatessen, sou a la sintonia dedicat FM. Avui la primera part ens posarem tranquil·lets. A la segona ens esbararem una miqueta més en quant a guitarres, en quant a guitarrassos, i entremig hi posarem un disc a l'aparador que m'ha semblat realment ben bonic, que és el nou àlbum de Tyler Balgame. Us en parlaré després. Però ara, més pau i calma, no tanta caverna, de la mà de Beth Orton.

D'aquelles dones a les que se li ha de seguir la pista. Britànica, Beth Orton, de Network, acaba de publicar un single amb dues cançons. Una d'elles és aquesta que heu sentit ara, que es deia Waiting. I la veritat és que d'aquestes artistes que sempre ens donen moltíssimes alegries. No sé quin dia surt l'àlbum, però evidentment que estarem a la White. Espero que no hagi sortit encara, perquè estic tirant del single i la veritat és que jo diria que no, que l'àlbum encara no s'ha publicat. Efectivament, encara no s'ha publicat. Té coses publicades de fa molts anys, la Beth Orton, i totes elles valen molt i molt la pena. I anem a recuperar un artista que ha passat aquesta temporada per als concerts Delicatessen. Ja us vaig dir que tornarem a concerts Delicatessen a l'octubre 2 i de seguit, amb una setmana de separació, i a més els dos brutals. Però ara, de moment, recordem a la Tessa Rose Jackson.

0: Ens ho estem passant molt bé aquesta temporada als concerts Delicatessen, i el dia de la Tessa és Rose Jackson, la veritat és que també va ser espectacular. Estem veient coses senzillament magnífiques amb aquesta oportunitat que ens brinda la gent d'Estrella d'Am, que ho fan possible, evidentment, i els qui us hi vull agrair, i tots vosaltres que veniu en aquests meravellosos concerts. Abans d'entrar a la parada del programa, un disc que, si no l'heu escoltat encara, feu, per favor, perquè realment és d'aquells artistes, i ja no només el disc, sinó veure'l en directe. Jo li estic dient a tothom que em trobo i que parlo de música, que si mai teniu la possibilitat d'anar a veure en directe el Xerí Maraster presentant el seu últim àlbum, el disc es diu Punt de Creu, no us ho penseu ni una sola vegada, encara que no sapigueu ni qui és Xerí Maraster. Aneu-hi, perquè l'experiència és sensacional. Això es diu El Descens.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

0: tratar.
1: Meravella de disc i meravella de persona i de cantant i de guitarrista i de banda i de tot plegat. Xerim Arasté, el descens de l'últim àlbum Punt de Creu. I moment per obrir persiana del nostre aparador, l'aparador cada dia hi posem un disc al qual li dediquem una miqueta més d'estona, són tres cançons, perquè en tingueu un tast així com una mica més llarg, diguéssim. I avui a l'aparador del programa, el nou àlbum d'aquest senyor que es diu Tyler Balgame.

Bonica i trista alhora la història d'aquest senyor, de Tyler Valgame, un músic que, diguéssim que és d'aquests tipus que no li agrada això de sortir a fer exercici ni de cuidar-se massa, és un tipus que està voluminós, jo diria que amb sobrepès, per dir-ho d'alguna manera, que ha passat per moments delicats, perquè és un d'aquests personatges que ho ha intentat de mil maneres, això de dedicar-se al món de la música i de triomfar, i ho va fer, o va començar fent-ho, tal com es fa avui en dia, que és penjant coses a YouTube, als xarxes socials, però la cosa no li va acabar de funcionar. I després de passar per així temporades ben dolentes, algú l'ha descobert, algú que diu que té la mateixa veu que Roy Orbison, tot i que amb aquesta cançó Mother of Taste que heu sentit ara, doncs potser tenia també altres tipus de registres, però a partir d'aquí les coses han anat funcionant algo millor a la seva carrera. A mi em sembla un bon disc de rock clàssic. Es diu For the First Time Again, com per primera vegada un altre cop. I la veritat és que és un disc, doncs, que si no li demaneu masses coses, diguéssim, doncs jo crec que us pot fer passar una bona tarda.

aquí sí que el registre ja era una mica més Roy Orbison, una mica més clàssic. És evident que té aquestes aspiracions de crooner i és evident doncs, que ha mamat dels grans clàssics, ja sigui Roy Orbison, però també hi podríeu posar Elvis Presley. Goodbye, My Love, es deia aquesta cançó, forma part d'aquest últim treball, com us dèiem, d'un personatge ben peculiar com és Tyler Balgame. El disc es diu For the First Time Again. Aquesta és l'última que us he triat, I Believe in Love.

títol de la cançó crec que és com evident. ACA, o sigui, A-C-I. Ho dic perquè ho repetien una i una altra vegada. Són els Dertic, una d'aquestes bandes clàssiques de l'americana actual, que tenen a punt nou àlbum i que sortirà ben aviat i que de moment han avançat aquest primer single. I uns altres que també van de cara a nou àlbum i que ja us vaig explicar que serà la primera vegada que canten totes les seves cançons en castellà. Fins ara ho havien fet

sempre en anglès, i amb algunes col·laboracions, com per exemple Carlos Tarque, dels M-Clan, o Carlos Segarra, que aquí ara el sentireu, de Los Rebeldes. Vaja, he dit tantes coses que no he dit encara el nom de la banda. Són el Rambalaya, des de Barcelona.

Ara no em feu massa cas si no voleu, però jo diria que aquesta cançó és una versió al castellà d'una cançó que ja havien enregistrat anteriorment en anglès, aquest Fuera de la Ley, amb la companyia de Carlos Segarra, de Los Rebeldes, el Rambalaya, que faran disc en castellà. A veure si els hi va bé això, perquè allà per les Espanyes els hi comencin a fer cas, que jo crec que s'ho mereixen. I jo estic flipant amb aquest single dels Rolling Stones. És que amb l'edat que tenen, que hagin fet un tema així, a mi em sembla extraordinari.

Déu-n'hi-do l'avançament d'aquestes dues cançons dels Rolling Stones. Les vam sentir l'altre dia les dues. Avui us he deixat amb aquest In The Stars, però em sembla que realment, per l'edat que tenen, ja sé que hi ha molta maquinària al darrere, que es poden fer servir molts efectes i que la intel·ligència artificial fa miracles, però posa-t'hi tu i fes-la tu i que et surti una cançó com aquesta, i evidentment ja no et demano que tinguis una trajectòria com la dels Rolling Stones. No sé jo si hi haurà gira, ja semblaria excessiu ja, però vaja, tot és possible. Una altra banda que he estat veient concerts aquests dies de la seva gira de l'any passat i em semblen una borrada. Me'n penedeixo molt de no haver-los anat a veure l'última vegada van visitar els Rasmatàs de Barcelona. Es diuen All Them Witches.

Banda nord-americana, des de Tennessee, es diuen All Them Witches, i és una d'aquestes bandes, diguem que, guitarreres i fosques a la vegada. A mi em sembla una banda extraordinària. Això que acabeu de sentir forma part d'un EP que acaben de publicar, que es diu The Walter Wake, i en el que hi ha quatre cançons noves d'una banda que, si veieu concerts en directe, és que al·lucinareu. Perquè és que t'atrapen d'una manera realment espectacular. I algú que milita en un grup com Dinosaur Junior, doncs evidentment també es pot dir que li agraden les guitarres elèctriques. Ell és Jace Mastis, que té cançó nova, es diu Say It On.

Doncs amb la saviesa de Geis Mastis acabem avui aquest Delicat Essen. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos gustat i no deixeu mai de ser molt exigents amb la bona música. I tornem demà, a la mateixa hora.

porta pas, però és difícil saber quina nova sortirà. Tu també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redaccions i punts ja pas.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

No, no sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no. Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.